d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

would you like to use last word of the day? Okay.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Es gran unsa.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: sistema de finançament, no es té en compte el creixement poblacional, no es té en compte la població flotant, que evidentment pot ser usuària potencial de serveis públics de la comunitat autònoma, no es té en compte un principi per nosaltres essencial, com és el principi d'ordinalitat, nosaltres som els segons en aportar en el sistema de finançament, però som els desens a l'hora d'aportar.
1: També defensa el principi d'autonomia tributària i assegura que no poden permetre recuperar l'impost sobre les herències.
2: I avui també comencen les obres d'ampliació de la rotonda que enllaça la carretera de Solla amb el Camí del Rei, just de vora l'estació d'ITV del polígon de Son Castelló de Palma. Es tracta d'un punt on habitualment s'hi formen retencions. Els accessos a la ciutat duraran 10 mesos i, segons ha explicat el conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, constaran de 3 fases. Les dues primeres, en principi, ocasionaran poques molèsties.
3: On se començaran les feines d'ampliació d'aquesta infraestructura viària, d'aquesta rotonda, que passa de 55 metres de diàmetre a 85 metres, i que aquí sí que se preveuen afectacions i, per tant, se faran talls.
2: Just de vora d'aquesta rotonda i connectam en directe, Toni Sastre, bon dia, ja hi ha moviment d'obres.
4: Bon dia, doncs sí, ja han començat les obres, ja hi ha moviment, no en la mateixa rotonda, però sí en una de les zones on es duran a terme diferents intervencions, concretament a la part dreta, venint de Solla, hi ha una excavadora que està fent moviment de terres i anivellant el terreny. Això sí, encara hem de dir que hi ha pocs operaris en aquest primer dia d'obra. I hem pogut recollir el testimoni de conductors que circulen de forma habitual i es mostraven molt escèptics sobre aquesta obra, i ara ho sentireu, ens donaven algunes idees per descongestionar les carreteres.
5: Estas obras creo que no van a solucionar nada. Aquí lo que pasaría para solucionar este tema sería quitar coches de alquiler y la masificación de coches. Por otra cosa, la isla se nos queda muy pequeña ya.
6: Yo creo que no funcionará, y menos de esa forma, que aquí eso es un atasco continuo, y cuando fallen y si de esa manera, eso será un show. Y más que diuen que durará no sé cuántos meses, pues ya no funcionará res. Y una vegada fet, yo creo que tampoco.
4: A aquesta hora els vehicles circulen amb fluïdesa, llevat d'alguna retenció puntual, això sí, les habituals en aquest punt de ciutat.
2: Gràcies, Toni. L'intent de tancar la polèmica sobre Ceuta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indignat a l'executiu de les Illes.
1: Sánchez va assegurar que els avisos policials sobre una arribada massiva de migrants parlaven de la península i les Balears i no de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, ha lamentat que ningú no n'advertís les Illes.
7: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
8: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears, vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez.
2: Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: L'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la coca de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
11: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
12: No, la meva no, la teva.
11: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
13: La teva ràdio.
11: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
14: Una cosa, puc fer un experiment?
15: Sí, sí.
14: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
16: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
17: Ràdio Pollença. Ràdio teva, ràdio de tot.
18: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
19: Ràdio Pollença, perquè podeu escoltar el que estem fent.
20: Radiació de Pollença, viure.
15: Radio Pollença.
20: Vine, escolta.
21: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
22: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
23: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
24: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetive.
25: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
26: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
25: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
26: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

0: Molt bon dia a tothom, 9 i 8 minuts del dematí. Avui és divendres 4 de setembre, estau escoltant Ràdio Pollença. Bon dia, Bruno, bon dia, Jaume.
1: Bon dia, com va?
0: Un estereo, dic sí, bon dia, no mateix
2: sí, sí, bon dia.
0: Com estàu? De divendres?
1: Molt bé, és divendres.
2: De divendres, sí.
0: Ganes de sortir a fer 10.000 milions de coses. Clar, d'aquest sí. De setmana. On ja has d'anar a fer sofà, on ja a la platja i no fer res.
2: Jo t'hem festassa en els pobles, a la Beata, aquesta setmana.
0: Oh, el bé,
2: que m'ho has dit. I m'he de setembre, per tant, tots els joients que vulguin anar, els he convidat.
0: Tots, anat, eh? Top Pollença.
2: Top Pollença. Top
0: ah, Pollença està convidat. No me'n vols allà per allà.
2: Passa que, clar, si ja ho has vist un pic, ja està, no partit tots. Perquè nosaltres perquè ho vivim, cal de patrona, però és el mateix, sempre, cada any. És a dir, són les mateixes carrosses, són el mateix.
0: I totes les festes són cada any sempre el mateix. No?
2: Però si vol fer unió, vol fer germanor, vol fer companyia, vol anar a veure gent coneguda i vol fer un pot de festa, perquè aquest cap de setmana la dila.
0: Com va? Com funciona això? Diumenge.
2: Avui ja... Bueno, exacte, és el primer diumenge de setembre, sempre. Sempre cau el primer diumenge de setembre i avui, per exemple, hi ha la festa jove en el Colomer, avui és sensat el Bessó, que és el divendres, dissabte i diumenge, que és la festa grossa. Avui és la nit jove en el Colomer, demà hi ha la Revolta i després dissabte, diumenge ja és el dia gros, el dematí hi ha l'ofici i de cap vespre és el processó, que comença a les 9 i acaba a les 1 del vespre, quasi, quasi.
0: I doncs, mira, jo no ho he vist mai, Bruno, tu has vist?
3: Jo, el que anava a dir, vaig anar un pic de, no sé molt bé com va, un vespre que tiraven aigua a la gent.
2: No, això, de... això és el que ha d'escaldar, això és la Revolta, és a dir, això és la nit de dissabte cap a diumenge, perquè no mos colgam en principi, no tothom, fan la Revolta, després fan el gat escaldat i ja van a cercar dimonis i ja enllacen en sol dia de la Beata.
3: No sé, però si no...
2: Seria com una alborada.
3: Si no ho saps, t'empipo un poc, perquè vas per allà i te tiren un poal d'aigua des d'una casa.
2: Bueno, aquí, aquí també mos tiraven... Jo, jo, en el meu temps, quan
0: veníem... Anava a dir el manco de més les aigues.
2: Mos tiraven pagó i mos tiraven de tot. I quan anaven d'aquí...
3: Aquí ho saps, que si te fiques per allà. Però clar, jo me'n recordo que vaig anar sense saber molt bé com era i mos començava a caure aigua.
2: Clar, clar.
3: Està passant. Però sí, és divertit, és divertit.
0: Bé, és una bona opció si voleu sortir de Pollença. A Pollença també hi ha moltes propostes, després ja ho veureu quan repassem l'agenda i les notícies. Torna a venir carregat aquest cap de setmana. Però bé, això ho direm d'aquí una estoneta. Mos expliqueu quina és la programació d'avui de matí.
3: I a les 10 i quart vendran en Miquel Àngel i en Joan per parlar de petites possessions. Avui a les 10 i quart, com cada divendres, vendran a parlar-nos de curiositats de Pollença. Després a les 11 parlarem més de la Beata i de festes, perquè ve en Andreu Canyelles amb en Jaume i faran un darrer On li pegam, aquest programa en repassa l'actualitat de festes, i supos que parlareu de la Beata, no, Jaume?
2: Farem un monogràfic de la Beata, jo que he dit jo en Andreu. Dic, prepara't, t'ho dic perquè te posi sort tu maceta com avui vegades.
3: Especial no, la Beata.
2: No, no, no.
0: El deixaràs contar coses d'altres pobles.
2: Sí, tant, però és que realment, principalment on hi ha festes aquest cap de setmana, a Santa Margarida per la Beata.
0: I és el darrer, dius, de On li pegam? Darrer programa d'estiu,
2: sí,
0: ja?
2: Sí, sí, perquè després d'Andreu se'n va a fer el camí de Santiago, ja ho vam explicar. I també faran connexió també setmanals, però veurem que li va aquest camí.
0: Però bon pare.
3: I el Rebessó també se'n va...
2: I el Rebessó se'n va avui, que en teoria...
3: Que no diguis on és perquè la gent no ho sap, no?
2: No,
3: ho sabem.
0: Ah, no ho ha dit?
2: No, no ho ha dit.
3: No ho ha dit.
2: Va posar ahir a xarxa, va posar on és el meu... Nosaltres ho sabem. Però el Rebessó, si mos escoltes, feu el favor de venir a despedir-te abans d'anar ten. Perquè se'n va avui, eh?
3: No, però l'aniran cridant. Podem intentar coordinar tots dos i fer qualque...
0: Que se xerra, se saludin, no? De diferents bandes del món.
3: Hi ha diferència horari, no? Entre Espanya
0: no ho direm.
3: Bé, no sé si hi ha diferència horari. Supos que sí, no?
0: Depèn... Bé, jo és que jo no ho sé on va el Rebessó. No m'ho ha dit, això.
2: Vos podem dir que és el continent africà, però no direm a bon.
0: Ai, doncs depèn d'on vagi, de col lloret o no.
2: Clar, clar. Si passa el Ecuador, haurà diferència horari.
3: Bé, això serà a les 11.
0: Jo vaig xerrar d'en Rebessó i no xerràvem amb en Rebessó avui.
3: No xerràvem amb en Rebessó, que potser compareix per aquí, o de repit va compareixer, qui sap. No, mai se sap quan compareixerà per la ràdio en Rebessó. A les 12 farem l'actualitat i a les 12:30 les estrenes de cinema amb en Pep Solivelles.
0: I ja vespres tenim un resum setmanal, eh? Tornareu a sentir algunes de les entrevistes més destacades d'aquesta setmana. I això és el que tenim preparat per aquest divendres. Divendres, per cert, que olorós, un altre pic, estiuany i buf, xinxat de setmana. Crec que diumenge passareu que olor, o altres també per la Beata.
2: Passant sempre, em passàvem. M'he anat vestit de pagesos amb mocadors pescats, no te'n pot fer ni idea.
3: Però vespre fa fresqueta, això sí que se comença a matar.
2: Però pensa que correm darrere el dimoni, les gerres trues, es tens el processor. Jo arribo amb una suada.
0: Anava a dir una bona suada. Sí. I de diumenge, no sé allà, però aquí, supos que no hi ha molta diferència. I aquí 37 graus, amb l'altre pic.
2: Sí, sí.
0: Podem tornar a anar a la platja que aquest de setmana tranquil·lament. Vinga, idò, 9:13, començam i ho fem, com sempre, en les notícies.
4: Ràdio Pollences, comunitat.

0: I començam amb aquesta notícia que ja us vàrem avançar ahir. L'Ajuntament renovarà la canonada principal que subministra el 90% de l'aigua de la cala Sant Vicenç.
1: Serà iniciat el procés de licitació per substituir la canalització principal d'aigua potable del carrer del Torrent de Can Botana a la cala Sant Vicenç. L'obra compta amb un pressupost base de 96.651 euros i té un termini d'execució previst de 10 setmanes. És el gerent d'Emser, Sebastià Sansó.
2: Bon dia. Dins la línia de feina d'aquesta legislatura d'Emser de renovar progressivament la xarxa més antiga, d'actualitzar les instal·lacions i d'avançar cap a la digitalització, la propera tasca que ha sortit a licitació és el canvi de canonada del carrer Torrent d'en Botana de la cala Sant Vicenç. Una canonada que és la principal que du aigua a la cala i que compta amb un pressupost de quasi 100.000 euros i va inclòs amb un termini d'execució de 10 setmanes. Per tant, amb aquesta actuació que durem a terme dins enguany, ja avançarem cap a la renovació de la xarxa d'aquesta zona de Pollença.
0: Doncs en l'agenda del cap de setmana avui teniu una proposta que en Llobera es tracta de la conferència i la presentació del llibre La festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet, tindrà càrrec del seu autor, Gabriel Ensenyat Pujol, i serà avui a les 6.
3: S'acosta dia 12 de setembre i amb ell la Diada de Mallorca, una celebració que des de fa anys no està exempta de controvèrsia, especialment pel que fa al seu origen i el significat que li donen. Precisament per parlar d'aquesta qüestió, aquest divendres, avui divendres, dia 4, a Can Llobera acollirà la conferència La festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet, serà càrrec de l'historiador i el seu autor, professor Gabriel Ensenyat Pujol. Una conferència que pren com a punt de partida el seu darrer assaig publicat per Illa Edicions i que posa el focus en una de les qüestions més debatudes dels darrers anys. Com i per què es va construir el relat de la festa del 12 de setembre com una diada de Mallorca? La cita és a les 6 de l'hora baixa a Can Llobera.
4: La idea podríem dir que va néixer arran de que l'Obra Cultural Balear ara farà 3 anys, quan el Consell a final d'any va provar de tornar a fer la festa, em varen demanar que intervengués durant la sessió del Consell, que hi poden intervenir algunes persones en representació d'institucions, per exposar un punt de vista que en aquest cas era contrari a la reintroducció de la festa. I bé, la meva intervenció va ser breu, perquè només tenia una sèrie de minuts, i però vaig pensar que valia la pena comentar el fet des d'un punt històric, llavors a partir d'aquí un pot tenir o ha de tenir el seu punt de vista, lògicament, però que històricament sí que valia la pena saber què havia passat dia 12 de setembre de 1976, a fi que un pugui arribar a la conclusió de si això va ser molt poc o gens important. I aquest és el contingut del llibre, en definitiva, el sentit, sobretot.
0: I una altra proposta també per avui, perquè a Sant Vicenç arriba la desena edició del Naufragi Grec i en una nit d'estiu aquesta proposta cultural ens tornarà a dur dansa, teatre, xerrades i gastronomia.
1: Començaran amb 3 espectacles teatralitzats, amb dansa, amb una proposta teatral i també amb una altra proposta d'Ivan Riquez interpretada per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells. A les 8:15 faran una conferència i taula rodona anomenada I què en fem d'un pessic com aquest, i per finalitzar hi haurà un bitast a la fresca càrrec d'Helena Inglada. Necessiteu inscripció prèvia, això serà avui a les 7:30 a la plaça de la Cala Sant Vicenç.
0: I el Club Pollença té també per aquí aquest de setmana, per demà dissabte concretament, una altra proposta.
1: Dissabte podreu veure la representació de la denúncia, una obra original pròpia que ha sorgit del taller de teatre que aquest estiu ha dirigit Pere Peiró al mateix Club Pollença. L'obra comença a les 8, el preu per socis és de 3 euros, 5 per no socis, i teniu les entrades a la banda en Ubardo Club.
0: Més propostes per dissabte també, perquè aquí en Esquerrinxo se fa la festa fi d'estiu, recordam, idò, és el final del cicle de concerts dels dimarts de Can Esquerrinxo, que han tingut aquestes darreres setmanes d'estiu i que organitza l'Associació de Músics de Pollença en col·laboració amb l'Ajuntament i Prodis, una nit, idò, la de demà, en la que hi haurà molta música i festa amb entrada gratuïta.
1: La proposta començarà a les 8 i s'allargarà fins a les 2:30 du vespre a les actuacions de Diablo con Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas i DJ Fuacas, amb entrada gratuïta, i a més hi haurà servei de bar i menjar a càrrec de Prodis.
0: I encara una proposta més per demà. En els Jardins de Convent de Sant Domingo arriba la fira Connexió Coop, l'organitza l'entitat Corda i Poal, i és una trobada dedicada a les cooperatives i al producte de Mallorca, que vol donar visibilitat en aquest moviment cooperatiu que tenim a l'illa i impulsar una economia més social i sostenible.
1: Un cap vespre amb activitats per tots els públics. A les 5 començarà amb un torneig d'escacs, seguidament a les 6:30 serà el torn del contacontes infantil Les nits del ratolí d'Aina Estrades. A les 7 hi haurà una actuació musical infantil amb Music Mec, i finalment a les 8:30 la jornada acabarà amb una ballada popular amb Bellugall i Magranes. Durant tota la jornada, diuen que també hi haurà paradetes de producte local i cooperatives, així com una exposició sobre cultura i gastronomia amb il·lustració de Melicoto. Són el regidor Toni Cànaves i Clàudia Trullols, de Cordi Poal, coordinadora de la fira.
5: Enguany tenim una participació molt alta de les cooperatives, de fet, confirmades, i se'n poden sumar més aquesta setmana. Tenim Ecotxa, tenim Altra Llum, que antes era Som Energia, tenim Arts Cooperativa, Espirafocs, Subtaip, vendrà COP57 segurament també, i Suscultura. O sigui, i a part d'això tindrem també fulletons de Terra Nostra, de Mujeres Valientes, que no podrà venir en persona, però sí que mos duran material des de Treball Solidari, i moltes més que podran trobar allà mateix.
6: Però aquestes paradetes, que ja he dit, amb molta participació d'aquest diferent model de cooperativa, que tindran un poc, explicaran els seus projectes, per tant també és un bon moment de passar-ho d'una manera amb entreteniment, amb degustació, amb menjar i beure, però també per interessar-nos de... De fet, és una opció, és un moment per acostar-nos i per a conèixer les opcions que hi ha.
0: I de tot això tenim per aquest dissabte. Canviem ara de qüestió i anem a informacions que arriben de diferents entitats. Per una banda, la Fundació Roger Villalonga, juntament amb l'Associació Fotogràfica Mussols de Llubí, informen que tornaran a fer la marató fotogràfica inspirada en el poema Damunt l'altura, de Miquel Costa i Llobera.
3: Les inscripcions estan obertes fins aquest diumenge, dia 6 de setembre, i les fotografies es poden fer des de qualsevol punt de Mallorca. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies que s'hauran d'enviar entre el 30 de setembre i el 4 d'octubre. Les obres formaran part d'una exposició col·lectiva a la Fundació al novembre, i 3 participants rebran com a premi un sopar en restaurants col·laboradors de Pollença. A més, et seleccionaran 12 fotografies per il·lustrar el calendari de la Fundació del 2027.

0: I també acaben d'informar des del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola que aquest mes enceten una nova sèrie d'activitats. La primera d'elles és ja el dia 19 d'aquest mes. I se tracta d'un bany de bosc que donarà a Malena Bibiloni. Ella és biòloga i professional de teràpia forestal.
1: Bibiloni guiarà els assistents en un bany de bosc per la zona humida i bosc de la Gola. És una activitat gratuïta i de places limitades. Cal inscriure's a través de l'enllaç que trobareu als seus perfils de xarxes socials.
0: I un altre punt, perquè ens acaben de confirmar que continua un dia més la bandera vermella a la zona de bany de la platja del Bercuix, en el port de Pollença.
2: La bandera vermella es va alçar per contaminació microbiològica. A la zona, recordàvem, està prohibit el bany des del passat dilluns. L'Ajuntament sospita que es tracta de filtracions, ja que no han detectat vessaments directes, tot i que la causa també podria ser l'alta concentració d'embarcacions a la zona. És la delegada del port de Pollença, Joanina Campomà, qui ens ho conta.
3: Fa uns dies tenim la primera bandera vermella en el port de Pollença, a la zona de Bercuix. Molt raradament, a final d'agost, en aquest punt sol ser freqüent que hi hagi problemes i estan fent una feina intensa per veure de bon prové aquests problemes, com poden solventar. No han detectat cap embòs ni cap avaria de la xarxa de clavegram que pugui donar aquests problemes. Per tant, ara fem una recerca a tota la zona de pluvials de la zona a veure de bon pot sortir la contaminació i esperant que pret se resolgui.
0: Avançant ja algunes informacions per a les properes setmanes, ja tenim més detalls del que serà la Cala Brutal local. Posau el vostre calendari el dia 19 de setembre i torna en aquesta segona edició per reivindicar la cultura, el paisatge i el producte local de Mallorca i especialment de Pollença.
1: La programació s'estendrà durant tot el dia a partir de les 9:30 a la cursa Brutal Autos. L'accés serà gratuït i podeu trobar tota l'informació a les xarxes socials de l'Ajuntament de Pollença a la seva web. La programació, com dèiem, començarà a les 9:30 amb Brutal Autos. Farà l'inauguració oficial de la jornada, tas de cervesa artesana, vins i tapes de producte local, i a la 1 a la plaça de Cala Molins hi haurà activitats infantils, música en directe, en DJ, i durant tota la jornada hi haurà mostres d'artesania i una exposició de cotxos i motos d'època. En quant a l'oferta gastronòmica, totes les tapes són elaborades amb producte local. Com a protagonista o participants són Vinyes Mortits, Can Xenet, Bodega Vidal Serra, entre d'altres. Les tapes tindran un preu de 4 euros i es concediran premis amb un jurat i vot del públic. Es podrà votar per triar la millor tapa, la més original i la més brutalment local. Tothom qui voti entrarà en un concurs d'un lot de producte local valorat en 200 euros. I en tot això, la Cala Brutal local pretén ser un aparador del millor producte i talent de Pollença.
0: Un recordatori també, aquesta setmana continuen obertes les inscripcions per als nous alumnes de l'Escola de Música, si estàveu pensant i apuntar-vos i per aquest proper curs penseu que teniu fins dimarts que ve.
2: L'Escola de Música de Pollença té obert, com dius, el període de matrícula per a nous alumnes. Serà fins dia 8 de setembre i ja sigui en línia o presencialment a la secretaria ho poden fer a l'escola de les 4 a les 7. Oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. Els cursos s'iniciaran el 22 de setembre.
0: En esports, aquesta setmana han tingut més detalls ja del que serà la 15a cursa per l'Alzheimer, que torna a organitzar a Fama. Apuntau, és el diumenge 20 de setembre i surt des del claustre de Sant Domingo.
1: La cursa de 7 quilòmetres començarà a les 9:30 i té un preu de 10 euros si l'inscripció es fa en línia. L'inscripció presencial, en canvi, té un cost de 15 euros. També hi ha l'opció de llogar un xip per 2 euros extra i per a participants no federats s'hi afegeix 1 euro. La jornada inclou una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres amb sortida a les 9:30 i té un preu de 5 euros. A més, hi haurà curses escolars en distància adaptada amb sortida a les 9 del matí, participació gratuïta, així com un trofeu especial cronoescalada entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. Les inscripcions es poden fer a ditachip.net. Aquesta jornada també comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coy i a partir de les 11 de matí hi haurà Vermutadi, música en els jardins del claustre de Sant Domingo.
0: Però no és l'única cursa que tenim destacada al calendari. De fet, la setmana que ve ja en tenim una altra. Penseu que arriba també la maleïda, la Swim Run Mallorca. Això ja és el dia 12 de setembre, és a dir, dissabte de la setmana que ve. I hi ha dues proves, una de 20,5 quilòmetres i 2.360 metres de natació, i una altra, aquesta és la full, i una altra d'esprint, que en aquest cas és més curta, 8 quilòmetres i mig de córrer i 1.330 metres de nedar. Si voleu apuntar-vos i les inscripcions les podeu fer a la web de l'organització lamaleidaswimrun.com. Apuntau també al calendari que venen dues curses més. A finals d'aquest setembre, dia 26, la Pollença Running Fest, és a dir, l'organització de la mitja marató, enguany mos proposa curses de 10 i de 5 quilòmetres en el port de Pollença. Hi haurà campionat de Balears i es vol batre el rècord, sobretot en aquesta cursa de 5 quilòmetres, que hi haurà la versió Elite. Les inscripcions a elitechi.net. També vos podeu apuntar en aquesta mateixa web a la Mallorca 5.000 Sky Running. És el 3 d'octubre. És ja la desena edició. També serà campionat de Balears, en aquest cas d'ultradistància. Hi ha dues curses, la de 65 quilòmetres, la d'ultradistància, té 5.000 metres de desnivell, i la Mallorca 1.000 és de 24 quilòmetres i té 1.000 metres de desnivell. Hi ha la possibilitat de fer la modalitat per relleus de la cursa llarga. I també ràpidament ja sabeu que tots els clubs esportius es van posant en marxa per començar temporada durant aquest mes de setembre i van publicant també diferents informacions de com apuntar-s'hi. És el cas, per exemple, del club de bàdminton de Pollença. Té obertes les inscripcions per aquesta nova temporada i tenen grups tant per adults com per infants.
2: Sí.

0: Nyorau o Rugby. Si no teniu equip o si teniu ganes de començar amb aquest nou esport, recordant que tenim l'equip que fa entrenaments aquí a casa, en un poliesportiu de Pollença, amb el sub 6, 8, 10, 12 i 14. Els entrenaments són els dilluns i dimecres a les 6 de cap vespre, i els sèniors ho fan els dilluns i dimecres un poc més tard, a les 8 de l'hora baixa. I de, tenen les inscripcions obertes també, a través de les seves xarxes socials trobareu com contactar amb ells. Són només dos exemples, però ja ho han dit, hi ha molt més clubs que es van posant en marxa. Si quan vagin arribant les informacions també vos ho anirem recordant. Fem una ullada a la premsa escrita. Avui hi ha una notícia que fa referència a Pollença.
1: Sí, és en aquest cas el Diari de Mallorca del dia d'avui, i l'apartat de recursos hídrics publica aquest article que diu 11 municipis de la Serra de Tramuntana rebran 5,5 milions d'euros de la ITS. El govern invertirà 5,5 milions d'euros procedents del fons d'impost turístic sostenible per reforçar les infraestructures hídriques de 11 municipis de la Serra de Tramuntana. Diu, el repartiment de municipis l'encatçala Pollença amb 1,5 milions d'euros, seguit per Bunyola amb 800.000 euros, Solla amb 700.000, Valldemossa amb 430.000, Esporles amb 420.000 i Deà amb 395.000.
0: I aprofitam, si voleu, ja que ho diu així la premsa escrita, per donar-vos més detalls sobre el cas de Pollença. Ho publicava, també ho explicava l'Ajuntament a través de les seves xarxes socials. Concretament, el nostre municipi rebrà més d'un milió d'euros d'aquesta ITS i ho farà per reduir pèrdues d'aigua. Se rebran en dues actuacions. La primera permetrà substituir uns 4.800 comptadors domiciliaris i ampliar la telelectura i la detecció de fuites, mentre que la segona renovarà 360 metres de la canonada general d'abastiment del port de Pollença. Aquestes actuacions han de millorar el control de consums, reduir les pèrdues i reforçar la garantia de subministrament, sobretot a Numoll i a Sant Vicenç. I deu recull la premsa avui, també ho explica l'Ajuntament, i és la notícia destacada i la que han trobat així els diaris. 9:33. Anem ara a repassar la informació meteorològica. No, la informació meteorològica no. Primer, la informació de les portades digitals dels diaris.
2: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Comencem, idò, amb l'actualitat que publica aquest dematí el Diari de Mallorca. Ens atenem per Forana i diu cop la família Marc haurà de retirar la barrera a la seva finca de Vàlids de Mig. El ple rebutjarà el recurs de la propietat i donarà 8 dies per restablir el pas per aquest camí històric. En sanitat, les urgències de Balears tornen a créixer aquest estiu, 15.000 atencions més que fa un any. I a tribunals demanen 3 anys de presó a un turista per fer fotografies a una nina a un hotel de Mallorca. Això és el més destacat. Altres titulars també. 5 empreses gestionaran els 38 menjadors escolars que abastia Can Arabí a Mallorca. Educació ha fragmentat el servei entre diferents operadores per evitar esperar els mesos que requereix una nova gran licitació. Tots els centres públics de les Balears disposaran d'un servei aquest curt després de l'obertura de 35 nous durant la legislatura. Successos, el taxista i DJ assassinat a Guipúzcoa tenia una empresa de motos d'aigua a Eivissa. Àlex Aizpuru, conegut com Echaun, artísticament com Alexander Loop, havia començat fa poc més d'un any a fer feina com a taxista a la seva localitat natal. Una entrevista avui al musicòleg Antoni Pisà diu la música, el fracàs i la sexualitat són temes universals. El professor a Nova York publica el llibre Ficcions fugitives, on viatja de Mallorca a la ciutat, a la Gran Manzana. Diu, en lloc d'estudiar les autoficcions dels altres, he escrit les meves. Així resumeix l'especialista Falaniche. Gerard Beguérez diu, a Mallorca tenim moments en silenci perquè les rialles del públic tapen les nostres veus. L'obra Trio torna a l'Auditori de Palma de l'11 al 13 de setembre, després de més de 6 anys representant-se per la península.

0: El creador i actor xebra sobre l'èxit d'aquesta comèdia, el repte d'escriure i dirigir i actuar a la vegada i el paper del teatre a la normalització LGTBI. Successos, una sauna, un atracón de drogues i una cardiopatia. Així explica el forense la morta i vista de Flor Bollini, la xamana dels empresaris. L'ESEN tarda 72 dies en convocar la Diputació Permanent i desferma les crítiques de l'oposició. Els partits de l'esquerra denuncien que les iniciatives presentades aquest estiu varen perdre i tota l'actualitat per al major retras en la convocatòria d'aquest organisme des del 1991. El Museu Submarí i una nova punta ballena, els projectes amb els que Calvià vol allargar la temporada. L'Ajuntament impulsa un pla estratègic de turisme per consolidar la transformació del municipi. La fulla de ruta 2026-2030 articula 48 accions clau per continuar amb l'evolució del model de sol i platja cap a un destí multiexperiència i actiu durant tot l'any. I lletra menuda de Llorenç Riera diu que el Vià se desmarca de Mallorca, article que podeu llegir d'avui també en aquest diari. Però ens exigeix explicacions a Sánchez després de firmar al Congrés que l'informe de la policia sobre arribades massives de migrants no se referia a Ceuta, sinó a Balears. I en esports, opinió, al Mallorca no té excuses, tot passa per tornar a primera. Titular i do d'article escrit per Sebastià Adrové. Tres equips mallorquins a la segona de la ref i tres objectius. L'Atlètic Balear s'ha renovat per lluitar una temporada més per l'ascens. El Poblense s'ha reconstruït amb el repte de no passar-ho malament i el Mallorca B s'ha reforçat a la recerca de la permanència.
1: Repassam el diari digital Ara Balears. Trobam a portada un article que diu de 8.439 euros de pensió i sense advocat d'ofici. El cas d'un pensionista que qüestiona els límits de la justícia gratuïta a les Balears. Juan Pérez, que només té com a ingrés una pensió per incapacitat permanent total, ha recorregut la denegació de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i defensa que el seu cas encaixa amb el criteri del Suprem. Miquel Coll diu a una entrevista a l'Ara Balears: per protegir l'agricultura s'ha de prohibir la construcció a fora vila. El president d'APAEMA. Un altre article que es demana què feim aquí, la sorpresa d'un músic de la banda municipal a l'acte per Ceuta. Els partits de l'oposició retreuen al govern de Martínez el caràcter partidista de l'acte institucional que acaba en crits contra Pedro Sánchez. Els nostres fills els han robat Vinyaraix, el poble que els veïns ja no reconeixen. La polèmica per la festa privada del Bar Bodega revifa el malestar dels veïns que denuncien la pèrdua dels espais de trobada, la gentrificació i el menyspreu pel mallorquí. I l'Assemblea de Docents anuncia un curs de mobilitzacions contra el deteriorament de l'educació pública. El col·lectiu denuncia la massificació de les aules, la manca de personal, la precarització de professorat i de les polítiques del govern contra el català. Les peticions d'ajuda al telèfon de l'Esperança es disparen un 40% a les Balears. L'entitat presentarà dimecres un informe amb motiu del Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi i donarà a conèixer una nova campanya de prevenció de la conducta suïcida. L'oposició eleva el top al cas de Costes i denuncia pressions per les gàndules de Formentera. El PSIC veu incomprensible que el conseller no doni explicacions. A Pesteguia compara el cas amb CCI i Castells es demana què més ha de passar perquè comparegui. I la caiguda de Can Araví. L'empresa que més menjadors escolars gestionava perd tots els centres després que Salut suspengués cautelarment la seva cuina central per diversos incompliments sanitaris. El restaurant ha quedat fora dels nous contractes que adjudica Educació. I Proens demana explicacions a Sánchez per un informe sobre arribades a la península i les Balears. La presidenta ha exigit que el sol·liciti l'activació de Frontex. D'altres articles que trobàvem en planes culturals, la Berenguera i Relsby, els reclams del Consell per a la Diada de Mallorca. Galmés tornarà a regalar 40.000 banderes de Mallorca mitjançant la premsa. Totes les escoles públiques de les Balears tindran menjador escolar aquest curs. Vera fa balanç de les novetats del nou any i anuncia infraestructures noves, més ensenyaments musicals i l'inici de la negociació del compromís educatiu 2027-2031. I el PP i Vox impedeixen que La Fuente doni explicacions per l'institució de la directora general. Els dos partits votaran en contra de la compareixença del conseller de la mà al Parlament. I l'IBE Dona atén 2.731 telefonades per violència masclista en 6 mesos. El 91,8% de les consultes rebudes pel servei 24 hores durant el primer semestre d'enguany han estat relacionades amb violència de gènere sexual o altres formes de violència masclista. L'Audiència Nacional confirma les multes a dues consultores que van manipular licitacions a les Balears. L'empresa Rayo Plus Consulting i Idria hauran de pagar 33.744 i 11.979 euros per la seva participació en una trama que va coordinar ofertes en desenes de concursos, entre ells un de Calvià 2000 al 2016. Inca empren accions legals contra l'acord de govern i consell sobre el teatre principal. Virgilio Moreno n'explicarà aquest divendres els detalls perquè, segons els seus informes, el procediment és il·legal. I Prens ignora la cridada d'Ayuso i crida la revolta contra el nou finançament. Si el PP no hi va, no s'aprova. Madrid vol evitar que hi hagi el quòrum mínim, però autonomies del PP ja han comunicat que aniran a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
2: I anem ara a la plana digital del diari Última Hora. Cansada a la notícia de Can Capó, un punt negre per tornar a cobrar-se una vida després de 2 anys de greus accidents. Això és després de l'accident que va ocórrer ahir dijous a la mort d'un jove de 27 anys després de ser atropellat. L'accident mortal d'ahir dijous torna a posar de manifest la perillositat d'aquest eix viari en què s'han vist implicat durant aquest temps turismes, motocicletes, bicicletes i vianants. I la patronal d'Oci Nocturn va alertar trànsit al juny i va demanar controls a Sonoms abans de l'últim accident mortal. I pel que fa a l'aeroport de Sant Joan, el canvi de centre de control millorarà la connexió entre terminals de l'aeroport de Palma. A la plana de successos, la jutgessa prorroga la detenció del conductor del camió que va provocar l'accident múltiple a Palma. Un testimoni de l'accident múltiple de l'autopista d'Inca diu que el camió venia molt ràpid a 70 o 80 km i que va ser frenat pels mateixos cotxes. Parlem ara de la crisi migratòria de Ceuta en diferents opinions. Jorge Descallar diu: no entenc aquesta política de paypagament amb el Marroc. I Sánchez revela que l'informe policial que alertava d'arribades massives es referia a les Balears, no Ceuta. El Marroc insisteix en la reclamació de Ceuta: no retrocedirem ni un pam pel nostre territori. I l'opinió de Provenç exigeix explicacions immediates a Pedro Sánchez: no podem estar d'aquesta manera tan desprotegits. Passam a tribunals, demanen 3 anys de presó a un home per fer una foto a una nena al menjador d'un hotel de Cala Millor. I el complet de Saigo Dolso obrirà les portes i mitjans del mes que ve, una vegada acabades les obres d'aquesta infraestructura. I més successos localitzats en bon estat, 2 menors, després de 6 hores perduts a l'Albufera. I el conductor del sinistre mortal de la carretera de Manacor a Porto Cristo també va donar positiu en cocaïna. La jutgessa envia a la presó el conductor que va provocar l'accident mortal a Manacor. Ja no dormirà al carrer, l'onada de solidaritat que ha tornat l'esperança a un jove argentí a Mallorca. I Balears es planta davant del govern i votarà aquest divendres en contra del sistema de finançament establert. I amb local interceptades 12 persones arribades en pastera al sud de Mallorca. I Cort demana la valoració de 4 solars de son mal ferit pel centre d'emergències municipal que necessita Palma. I el Tribunal Superior de Justícia confirma la condemna de 7 anys de presó a l'home que va violar un prostitut a casa seva d'Inca. Un agermanament de facto de més de 70 anys amb Aguilar de la Frontera, a Inca. I més successos, detingut a Palma per agressió sexual durant anys a la seva fiastra menor d'edat. I en planes internacionals rescaten amb vida dos treballadors d'un túnel 10 dies després de la riuada al Nepal. Ucraïna colpeja Sochi i Rússia i respon amb una onada d'atacs contra Kiev i Odessa. I França està a punt per reaccionar a qualsevol atac rus, però no cerca la guerra segura. I acabem una notícia de medi ambient. Científics i conservacionistes adverteixen de l'impacte de les desaladores a l'entorn marí i demanen reduir el consum d'aigua. Més de la meitat de l'aigua que l'empresa pública Aqua subministra a Mallorca ja és desalada.
0: I d'aquests són els titulars que podeu trobar en aquesta hora a les portades digitals dels diaris. 9:46. Ara sí, anem a fer una ullada a la previsió meteorològica. I avui tenim sort perquè tenim el nostre meteoròleg Jaume Reinés, que mos farà idò uns 5 cèntims de com se presenta el cap de setmana. Abans de sentir-lo, idò, anem a fer primer una ullada al que diu la AME. Tampollença mos diu que tindrem avui els cels ben destapats, assolellats, un dia més, res de núvols, res de precipitacions, temperatures màximes un poc més altes que les d'ahir, 35 graus, mínimes de 22 graus centígrads, i el vent s'ha d'estar calmat pràcticament durant tot el dia. Aquest dematí entra de tramuntana, uns 10 km per hora, però es anirà minvant, al migdia estarà calmat, a l'hora baixa podria entrar de sud-oest, uns 5 km per hora, ja ho veus, però molt fluixa. No hi ha alertes activades, ni a terra ni a la mar, en el nostre municipi ni sembla que tampoc arreu de l'illa. El cap de setmana es presenta calorós, demà màximes també de 35 graus i diumenge de 38 graus a Pollença. Vents fluixos, variant entre nord i nord-oest. El diumenge en qualsevol moment també podríem bufar de ponent. Les mínimes avui i demà es mantindran, diumenge pujaran encara un poquet més. I si voleu dir-vos que aquestes altes temperatures d'aquest de setmana es mantindran encara segurament dilluns i dimarts que ve, però sembla que dimecres, dijous, arriben alguns canvis. Ara mateix l'estació d'Uquel Bari Rosso 28 graus, 27,9 per ser concrets, vent entre de nord-est, ho fa a quasi 5 km, però ara no arriba, i la humitat és del 45%. I aquesta estació, la d'Uquel Bari, ha enregistrat una temperatura mínima aquesta passada matinada, a les 5:11, de 23,1 graus. Bé, de tot això és el que vos podíem dir nosaltres, però anem escoltant en Jaume Reinés, com dèiem, el nostre meteoròleg, que avui sí que mos pot enviar, idò, aquesta previsió per avui i per aquest de setmana.
3: Bon dia, començam aquest divendres amb un ambient un poc més fresc que aquests darrers dies. Avui a Pollença han tingut una temperatura mínima de 21 graus. Per la jornada d'avui esperam un temps completament assolellat, en domini del cel destapat durant pràcticament tot el dia. Això sí, a mesura que avancin les hores, les temperatures pujaran ràpidament i la màxima podria arribar avui als 35 graus. El vent bufarà fluix i variable i en general tindrem una jornada molt tranquil·la. Si miram cap al primer cap de setmana de setembre començarem mantenint aquesta estabilitat que ens ha acompanyat durant aquests darrers dies. Dissabte tindrem una jornada estable i sense precipitacions, però el cel ja no estarà tan blau com avui. Durant pràcticament tota la jornada aniran passant núvols alts i prims que en algun moment poden deixar el cel un poquet enteranyinat. Les temperatures canviaran ben poc, amb una mínima d'uns 21 graus i una màxima que tornarà a arribar als 35 graus. De cara a diumenge, seguirem amb una situació molt semblant. Continuarà el pas de núvols alts que mantindran aquest aspecte enteranyinat al cel, però en general tornarem a xerrar d'una jornada molt estable. Les temperatures fins i tot podrien pujar un poc més, esperem una mínima d'uns 22 graus i una màxima que podria arribar ja als 36 graus. Per tant, tenim per davant un primer cap de setmana de setembre encara plenament estiuenc, amb estabilitat, moltes estones de sol i temperatures que continuaran clarament elevades. Ara bé, Si ampliem la mirada cap a la setmana que ve, ja començam a veure un canvi. Els primers dies de la setmana encara continuaran en temps estable i temperatures altes, però sembla que aquesta situació ja té una data límit. Els models apunten que entre dimecres i dijous de la setmana que ve podria arribar un canvi de massa d'aire amb una refrescada notable. Això ens duria finalment cap a una normalització de les temperatures amb valors molt més propis del mes de setembre després d'aquest inici de mes encara d'estiu. Encara, però, haurem d'anar afinant aquesta intensitat, aquesta refrescada, però la tendència a un descens de les temperatures a mitjan setmana ja es veu bastant clara. En resum, avui i durant tot el cap de setmana continuem en temps estable, ambient estiuenc i temperatures entre els 35 i 36 graus. Però ja començam a veure un possible punt d'inflexió de cara a dimecres i dijous de la setmana que ve.
0: I ja heu sentit en Jaume, aprofitava que cap de setmana encara estiuen, que no sabem què passarà la setmana que ve. 9:51 i anem directe a la secció misteriosa que ens ha preparat avui en Bruno. De què molt vol xerrar avui, Bruno?
1: I no tenim molt de temps, però parlarem a lo millor la darrera secció misteriosa, perquè haurem de canviar aquest format, però bé, mentre hi sigui, nosaltres ho farem. Volia parlar de coses que han existit tota la vida, estem acostumats, i a poc a poc desapareixen sense que ens donem compte, i això m'ha venit perquè vaig veure l'altre dia, jo m'haig apuntant coses així, que Seat, una marca espanyola, en 76 anys d'història podria acabarà deixant pas a Cupra i ja no veurem més Seats per el carrer. És a dir, ja s'han deixat de fabricar Seats i a partir d'ara veurem només Cupra, no? Que són com a Seats que han anat en un gimnàs, per així dir-ho. I d'haver, és una de les coses que m'ha donat a pensar en aquest tema. I un mític Seat Ibiza, l'Ida Ana Maria, que hem vist tota la vida, Seat León, aquests cotxes mítics que no fallen, que sempre te duen a casa.
0: Que un tanque perquè no s'hi passa mai res.
1: I que s'arratxen i pareix que queden millor ratxats i tot aquest cotxe. Però bé, Seat, per exemple, és una marca de tota la vida que deixarà d'existir, no sabem per què, qualque motiu tindran darrere. I també, no sé si me podeu ajudar, però altres coses, per exemple, les cabines telefòniques, vosaltres...
2: Si te conto una
1: història. Vos heu donat compte que no n'hi ha allà? No, les han anat llevant.
0: Jo me sorprèn quan em veig encara, en vegis qualcuna.
2: Nosaltres hem també hagut d'engordar amb una, però l'engordar amb una altra història, no perquè sigui una cabina de telèfon, perquè la varen com a boicotejar els quintos. Quan eren quintos, nosaltres la varen com a fer explotar l'any 90, l'any 89, això.
0: I ha quedat com... Què vol dir fer explotar?
1: Van fer un acte terrorista.
2: Van fer un acte terrorista. Van tirar covets en lloc de tirar-los a l'aire, els tiràvem cap a... Van fer un enfrontament de plaça a plaça, de banda a banda. Era una... Bé, vandalismes dels quintos d'aquella època. I varen fer explotar sense voler, bé, sense voler. Ara fer explotar la cabina de telèfon, Bruno, i ha quedat, o sigui, que és el xassis a la plaça i encara se veu un pot de telefònica.
1: Ai, va, mira, d'aquella època. Aquí teníem una en un moll, la rotonda de davant del Club Nàutic, però ja no és. Aquesta, i a la plaça n'hi havia una altra.
0: La plaça n'hi havia una, no?, per davant del
1: capítol. Aquí no ho sé si n'hi havia, però...
0: Ai, mira qui passa cada dia, però...
1: Ja no n'hi ha, que no vos heu donat compte. Però jo m'allugaria qualque cosa que no és, perquè...
2: No n'hi ha. I trobeu que té sentit tot en té mòbil, avui en dia.
1: Bé, però si ets un delinqüent, igual s'anònim, has de tenir eines.
2: Per això poses el mòbil...
0: Però poses una càmera que apunta a la cabina i ja està.
2: O crides en cridada oculta i no te pillen.
1: Clar, però bé,
0: però
1: això...
0: Si dia, és que abans, és que el que hem perdut és la capacitat de
2: perdre-mos
0: i no passa res, no? D'estar perduts i no passa res, i de memoritzar. I si te quedes sense mòbil i no tens res i no pots avisar i no tens cotxe i no tens claus i... Abans no passava res.
1: Jo quan era petit, que sortia, no tenia mòbil, anava, li ficava 20 cèntims i creava un mare, soc aquí i tal.
0: No, i ja que... està, sí. No passava res.
1: I ara ja no, has de comprar mòbil, sí o sí.
0: És veritat que no anem bé de temps, eh? No. Que ja tenim en Miquel Àngel i en Joan per aquí. Eh?
1: Sí, no anem bé de temps, però bé, ja ho volia comentar.
0: Per què no fas una segona part?
1: Sí, faré una segona part, mira.
0: Sí.
1: Si continuem amb aquesta secció misteriosa.
0: Jo tenc un repte per tu, però no sé si... Ja veure, en xerrem... És que l'altre dia vas posar una cançó de setembre de la Green Day.
1: Sí.
0: Jo em vaig posar una altra, sinó que tu no hi eres.
1: Ah, el que m'has dit.
0: I És el setembre, és un mes tan així que, no sé, inspira, que, de fet, crec que podríem posar, i no posaríem coses rares, una cançó sobre el mes de setembre cada dia fins que s'acabi el setembre.
4: I ja ho podem provar.
0: Ho podem mirar. Igual no ens avorrim d'aquí una setmana.
2: No crec que es mari ningú ni que es plati res.
4: Avui serà una excepció, avui no tenim temps per fer-ho. Preparar una cançó, perquè hem de fer l'agenda, però mira.
0: Fem l'agenda amb la cançó que volies posar.
4: Sí, és una cançó d'en Sam Tompkins, és un lloc que se va fer famós cantant en un carrer, fent covers, i de sobte se va fer molt famós, ha tret disc, i escoltarem una cançó d'un nou disc que se diu Beauty Queen.

0: Molt bé, molts babeles, per posar així de fons.
1: Tranquil·leta, sí.
0: Exacte.
1: En aquestes hores.
0: Vinga, anem a l'agenda. Que els divendres hi ha moltes coses, ja ho hem dit abans. Començant per recordar-vos que hi ha avui música al carrer. No sé si ja és de les darreres, però bé, per si un cas avui aneu davant l'Ajuntament a les 8:30, que actua Aura.
1: També us hem de recordar que l'Escola de Música de Pollença té obert el seu període de matrícules. Vos podeu matricular a la secretaria de l'escola de 4 a 7 o a través de la web de l'Ajuntament de Pollença, jpollenca.net.
2: I l'Associació de Veïns de Port de Pollença, com vos varen dir ahir des d'Humoll, cerca monitors per a les activitats d'esplai del curs 2026-2027. Les persones interessades podeu contactar amb en Moisés al seu telèfon 679-74-96-55 o adreçar-vos directament al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: L'Associació de Veïns de Pollença se'n van a un sopar i espectacle en un Rancho Grande dissabte de la setmana que ve. Val 55 euros per persona, perdó. Amb bus inclòs, apuntau-vos contactant amb ells.
1: Més coses que vos poden comentar, que hi ha una campanya de donació de sang la setmana que ve, l'11 de setembre, en el Centre de Salut de Pollença, de 4:30 a 9. Podeu reservar cita per donar a donasang.org.
2: I anant directament ja a l'agenda d'avui divendres, a aquesta conferència de la festa de 12 de setembre, la invenció d'un fet, com és a càrrec de Gabriel Ensenya, del seu autor, i serà a les 6 a Can Llobera.
0: D'avui també, perdó, avui, naufragi grec en una nit d'estiu, anau a Sant Vicenç, que a partir de les 7:30 hi ha diferents espectacles de dansa, de teatre, després a les 8:15 conferència i taula rodona, i que en fem d'un pessi com aquest, amb Lluís Garcia, Pere Rullant, Sebastià Montaner i Arrels Marines. I després aquest vi i tasta la fresca a càrrec d'Helena Inglada. És l'única activitat que requereix inscripció prèvia i que té un preu de 10 euros a benetiquetib.com.
1: Demà dues propostes a Can Escarrinxa, la festa de fi d'estiu. De 8 a 2:30 de la matinada hi haurà música festa, també servei de barri, menjar càrrec de prodis, i actuaran Diablo con Manteca, Orbita 90, Jaume Mas i DJ Foca.
2: I també demà dissabte, aquesta fira Connexió Copa, entre les 5 i les 11 al Jardí del Convent. Començarà a les 5 amb el torneig d'escacs, a les 6:30 hi haurà aquest contacontes, a les 7 concert de música MEC, a les 8:30 ballada popular a càrrec de Bellugall i Magranes, i també recordar-vos que durant tota l'hora baixa a la taverna de Jardins hi haurà exposició cultural i gastronomia de Mallorca amb les il·lustracions de Mary Cotto.
0: I encara una altra activitat per dissabte, perquè en el Club Pollença hi ha aquesta obra de teatre que se diu La Denúncia, que surt arrel d'aquest taller de teatre d'en Pere Peiró d'estiu, i demà a les 8 té un preu per socis de 3 euros, no socis 5 euros, i les entrades se venen en el mateix bar del club, i suposant que també a taquilla.
1: I també parlant d'exposicions, vos recordàvem a l'Església del Convent de Natureza del Manuel Afonso, en el Museu de Pollença, la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, en el Club Pollença, la de Xesca Ensenyat, a Can Llobera, la memòria gràfica de cartells de la patrona des de 88 fins a enguany, i a l'Hotel Molins, que va hivernat material sensible.
0: I en Jaume vol afegir alguna
2: cosa més? Sí, mos hem votat, lo de la Fundació... Ah, no. No mos hem votat res.
1: Ara, el nostre Ferran mos enviava una cançó de setembre per ajudar-ho.
0: Ah, sí? I ara la posam a la llista, va.
1: Jo accepto el repte, Maria. Ho dius que sigui aquí, i si no, te tocarà tu, Jaume, cercar una cançó de setembre.
2: Ho farem entre tots, clar que sí.
0: Al·lots, i de 9:59 minuts, això de l'agenda ho podeu consultar a radiopollença.net. No bon aneu molt en fora, venen notícies de les 10 d'IB3 Ràdio, i com dèiem fa una estoneta, ja tenim en un nostres propers col·laboradors, en Miquel Àngel i en Joan Torres, que molt venen a xerrar de les petites possessions. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: D'aquí mitja hora es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha de votar la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes, entre elles, evident, de les Balears. En una entrevista d'Informatiu Matí, el vicepresident del Govern, també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha insistit que l'executiu autonòmic hi està en contra de la proposta de l'executiu central. Lamenta, a més, que no els hagin convidat a pactar-ho.
5: Assegura el també portaveu de l'executiu que la proposta no té en compte els interessos del resident de les Illes ni respon a les reivindicacions històriques de l'arxipèlag, entre altres, la qüestió de la insularitat.
6: Amb una ponderació d'un 0,6%, ja no compensava efectuar, o ja no compensa en l'actual sistema de finançament els costos que suposen la insularitat per serveis públics. Bé, doncs, aquesta ponderació del 0,6% passa a un 0,5%, per tant, encara compensa menys.
5: Un altre argument que defensa és l'autonomia tributària i assegura que no poden permetre recuperar l'impost sobre les herències. També insisteix que, diu, hi ha una Espanya que assum, com és el cas de les Balears, i això, diu el vicepresident, tampoc no es té en compte.
7: I avui també comencen les obres d'ampliació de la rotonda que enllaça la carretera de Sóller amb el camí de Reis, just de vora l'estació de l'ITB del polígon de Son Castelló de Palma. És un punt on habitualment es formen retencions als accessos a ciutat. Aquestes obres duraran 10 mesos i constaran de 3 fases.
5: Les dues primeres, en principi, ocasionaran poques molèsties, així tot. Els usuaris les assumeixen com obres en resignació perquè consideren que són molt necessàries.
8: Sempre que s'amplia no dona abasto, igual que l'autovia. L'autovia, al final, van fer 3 carrils i no basten.
9: I l'obra està pensada per això, per descongestionar, ja va bé. Ara, haurem de passar aquests mesos, haurem de prendre molta tila, molta paciència, molta camomila i això. Però bé, tot el que sigui millorar les carreteres ja va bé.
7: El conseller de Mallorca, que és l'encarregat d'executar aquestes obres, per cert, també ha confirmat que estudia el punt negre, el camí de Can Capó, que està a prop de l'aeroport de Sant Joan, també a Palma. És just a davant d'una discoteca on ahir va morir un home de 29 anys atropellat. Són declaracions del conseller de Mobilitat i Territori, Fernando Rubio, en una entrevista avui a l'Informatiu Matí.
10: I aquesta és una de les prioritats del Consell de Mallorca, allà on nosaltres detectàvem un punt que efectivament sigui perillós, separar un estudi per veure si se posa una passarel·la o si hi van estar xerrant amb els tècnics i amb la direcció insular d'infraestructures, quina és l'actuació que s'ha de fer. També ens agrada xerrar d'aquest tema la DGT, que té les competències en matèria de trànsit, perquè també tenen molta informació.
7: Per cert, ara que parlem d'aquestes obres, d'aquests accessos a Palma, hem de dir que heu de tenir molta precaució si heu de circular per la via de cintura, concretament en direcció cap a l'aeroport, perquè s'estan produint retencions molt importants, unes retencions que, si veniu des de l'autopista d'Andratx, ja vos trobareu concretament a l'alçada de Son Rapinya i que s'allarguen fins a les piscines de Son Hugo. Per tant, molta precaució i, com sempre, molta paciència si heu de circular per aquest punt de la xarxa viària. I, per cert, també parlant de trànsit, de mobilitat, un apunt més, perquè Ciutadella acata l'ordre judicial i a partir d'avui retorna la circulació de vehicles a la plaça del Bor. El consistori no té marge per nous recursos contra aquesta mesura, assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou, per tant, el trànsit i els aparcaments en aquesta cèntrica plaça. Les 10 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
11: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
12: El viajar es un placer que no suele suceder.
13: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
14: No, la meva no, la teva.
13: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
15: La teva ràdio.
13: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
16: Una cosa, puc fer un experiment?
17: Sí, sí.
16: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
17: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
18: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
19: Ràdio Pollença, perquè podeu escoltar el que estem fent.
20: Radio Edició de Pollença.
19: Ascensió Viureixo.
20: Radio Pollença, vine, escolta.
21: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: aquí.
1: I dos divendres no farem esperar més els oients, que sabem que en aquesta hora estan molt pendents d'aquesta secció de les petites possessions d'en Miquel Àngel Marc i en Joan Torres, i ja fa una estona que són aquí nosaltres. Bon dia a tots dos, com va?
2: Bon dia, com anem?
1: Tal, molt
2: bon
1: bé. Dia, què és el darrer programa de possessions? Encara no?
2: No, encara no.
1: Quan bé, queden?
2: Són petites possessions i també carrers de Pollença. Sí. Carrers de Pollença.
1: Sempre hi ha un extra, un bonus track.
2: No? Exactament. El de carrers de Pollença, perquè clar, nosaltres coneixem un carrer per un home actual, però molt d'ells han tingut molt de noms antics, i més d'un, i més de dos, i més de tres, és a dir, que, i això, en Joan això ho controla tot,
1: Ho sabem, no ho sé, ningú més que en Joan ho controla també.
2: Exactament, i bueno, i de possessionetes avui farem Ca Llobera, de la Vall d'en Marc, i llavors farem un altre de la Vall de Colònia, que és Urrafalet, o Urrafalet de Colònia, és a dir, que són petites possessions. Algun, de fet, totes dues estan ja molt segrellades, no és que sigui una possessió única, tal, no, són finques que ja estan parcel·lades, i les noves parcel·les tenen nom, Per tant, començam en Ca Llobera, t'apareix, Joan? Bé.
3: On està situat, Can Llobera?
2: Bueno, Can Llobera està entre Can Serra, Fartàrits, Gran, Can Barba, La Plana i el torrent de la Vall d'en Marc. És a dir, que aquí hi ha Can Llobera, és a dir, estava el que se coneixia en l'antic terme de Barich, a l'antic terme de Barich, però com he dit abans, avui en dia ja està molt dividida, hi ha, en fi, hi ha com a mínim 4 o 5 Can Lloberes de lo que un temps era una sola possessió, però en Joan mos explicarà un nom antic que ha tingut aquesta possessió, que ara li deien Can Llobera, però ha tingut altres noms,
3: Bueno, inicialment hem de dir que en el segle XV i el XVI apareix com a possessió de Barich encara.
2: Sí.
3: Però ja a final del segle XV surt el nom de Son Toro. Son Toro fa referència al mal nom del propietari. El propietari era Llobera, clar.
2: Llobera, segle... de mal nom, Toro. I per tant, Son Toro.
3: A mitjan segle XVI aquesta possessió passa a ser propietat de Pere Llobera. El Llobera, de mal nom Toro, mantindria la propietat fins fa poc anys. A l'estim de 1657, per exemple, la finca era coneguda com Son Llobera. I un segle més tard ja se coneix com a Can Llobera. Aquesta... El canvi que és habitual.
2: Que és habitual a Pollença, de moltes finques que eren Son en el segle XVI i XVII, a partir del segle XVIII,
3: pràcticament
2: passa de Son a Can. I de vegades aquest canvi ve perquè se comença a parcel·lar, se comença a segrellar la finca, i de Son Llobera passa a Can Llobera. Que en aquest cas concret parlen de Can Llobera d'alt, de Can Llobera de baix, i més recentment Can Llobera de la Montjordi, Can Llobera de Can Vila, és a dir, que ha tingut altres noms, La Torreta mateixa, que és una part, la part alta de Can Llobera, que avui en dia també ja són finques diferenciades i segrellades, Què més poden dir?
3: Pues res, que les cases... Bueno, primer, que en el amillarament de l'any 1865, per exemple, figura Joan Llobera Capó, de mal nom de Nacanavera, i era, el propietari era de Can Llobera de baix.
2: I Can Llobera d'alt, en qui pertanyia?
3: A Francesc Amengual Cifre, Paix, no sé si ho he pronunciat bé.
2: Sí, bueno, és a dir, així està escrit.
3: Està escrit Paix.
2: Sí.
3: Exacte.
2: I això, bueno, Can Llobera, és a dir, és una finca molt antiga, que com veus ha tingut molt de noms, i com a tota finca de muntanya, l'olivar era la gran treta d'aquesta finca, a part d'usos, altres usos agrícoles i ramaders, però l'olivar posa tenir de fona i dalt. Bueno, per què hem de començar ara, de Can Llobera?
3: Pues podem començar per la microtoponímia,
2: sí,
3: de Conradissos, per exemple.
2: Exactament, és a dir, sempre començam amb los Conradissos, i un del primer, és a dir, hi ha conradissos de Can Llobera que només els han trobats a documents, a documents antics, per exemple, Ullant d'en Martorell, Ullant d'en Martorell surt en Ullant d'Asta de 1694, dins, ja, bueno, dins Sol Llobera, de fet, no? I llavors també teníem Ullant de la Font. Ullant de la Font sí que encara és un topònim molt viu, eh? Està, està a Can Llobera de Baix i confronta el torrent de la Vall d'en Marc. I aquest té, és una, a més, molt gran, té unes 8 quarterades, aquest camp, eh? I ja fa un nom, sobretot, perquè hi ha allà un forat que pella a la Font de Baritx. La Font de Baritx és una font que neix realment dins Can Llobera, però de torrent de la Vall d'en Marc, però que a més va generar molt de plets en el seu moment, i que avui en dia qui l'aprofita és Can Serra, és a dir, la font...
3: Era una font molt cabalosa, perquè
2: sí, sí, sí.
3: Inclús Benimelis, Serra, té un projecte de dur l'aigua de la Font de Baris a Pollença.
2: A Pollença. En el final la varen dur a Ternelles, eh? Però efectivament. I ara, des d'una siqui d'aquesta font va a Can Serra, però és a dir, neix realment dins Can Llobera, molt a prop del torrent de la Vall de la Vall d'en Marc, i a més hi ha una siqui molt coneguda, un temps hi havia un grifonet que la gent hi anava a cercar aigua, en fi, és una... això és la Font de Baritx, que ja en parlarem, però això és Ullant de la Font, eh? Més conradissos...
3: Pues el famós, el Clos.
2: El Clos, sí.
3: Com que ja hem dit altres vegades, millor puesto, diríem,
2: sí,
3: de la propietat, que està a Can Llobera de Baix, entre l'hort i el cementer de la casa.
2: Antes he dit que a la part alta de Can Llobera hi ha un lloc que diu la Torreta, que està, que hi ha un parell de... que hi ha un parell de finquetes, eh? I que també hi ha un parell de microtopònims. Allà hi ha el Clos de la Torreta, que està allà a la Torreta, és el terreny més pla de la Torreta i és la terra, com sempre, més bona. Eh? I llavors ja tenim... De...
3: El Figuerolet,
2: sí,
3: per exemple.
2: Que el Figuerolet és un nom que només l'han trobat a documentació antiga. No, sí, el tenim... No el tenim.
3: Una nota de registre 1881.
2: Sí, no el tenim localitzat.
3: A veure, diu... les peces de terra tal de Can Llobera,
2: sí,
3: i dona pues, peces de terra, és el Figuerolet, cementera de les cases viejas, està en castellà, la rota de les figueretes, en fin.
2: És a dir, hi ha molt de topònims, que hi ha documents que concreten molt de topònims, que avui en dia ja han desaparegut i tenen altres noms. Eh? Llavors hi ha vint Can Llobera, hi ha un paio de fonteta, ja en parlarem, i aquestes fontetes rellaven l'Hort d'Alt, eh? Que és dins Can Llobera d'Alt, eh? Com te pots imaginar, eh? És un espai marjat, aferrat a Can Barba, i l'altre que seria?
3: L'Hort de Baix.
2: Sí.
3: Està també aferrat a la Torrentera,
2: sí,
3: dins Can Llobera de Baix,
2: sí,
3: i que està regat per la font de la possessió.
2: Sí, sí.
3: I està situada entre el Clos i el cementer de l'Era.
2: Molt bé, molt bé. Llavors tenim el que diuen el primer cementer, perquè encara que està el primer cementer, que està dins Can Llobera d'Alt, pujant cap a la Rota, llavors parlarem de les Rotes. Això és el primer cementer.
3: I Rotes tenim unes quantes.
2: Tenim unes quantes Rotes. Però Rotes, sí, molt aviat són terrenys que un temps eren bosc o un temps eren guerrilla i se, sí, llevava aquest bosc, aquesta guerrilla per conrad-les, eh? Moltes vegades són la primera que s'abandona i moltes vegades les Rotes avui en dia torna a ser una altra vegada oestrà, bosc, o el que sigui, eh? I quines Rotes tenim a Can Llobera?
3: Anomenada simplement la Rota, que està dins Can Llobera de la Montjordi.
2: Molt bé. Llavors tenim la Rota de Can Llobera pròpiament dita, dins Can Llobera d'Alt, en fi, un temps hi havia olivar i avui en dia en part està cobert de pinar.
3: Una altra rota seria la Rota de Can Serra,
2: sí,
3: que està veïnat del coster de l'Heretat de Can Serra.
2: L'Heretat és una part de dins Can Serra.
3: Exacte.
2: Llavors hi ha una altra rota, però aquesta rota també l'han trobada a documents antics, que és la Rota de la Bassa.
3: Eh? Sí, que està... l'han comentat abans, sí, quan el Figuerolet...
2: Sí, està a Can Llobera d'Alt i l'han trobada en un registre de la propietat de 1881, aquest nom, eh?
3: I altra rota seria la Rota de les Figueretes,
2: sí,
3: que tampoc està localitzada, però sí, que surt a la documentació també de 1881.
2: Molt bé.
3: I està transcrit també com Rota de la Bassa.
2: Sí, sí, i això ja em viuen parlar per mi, eh?
3: Sí.
2: La Rota de la Bassa. I llavors hi ha tota la llista de sementers, eh? De dins camp... de Can Llobera d'Alt, Can Llobera de Baix, o Can Llobera de Can Vila, etc. Hi ha Can Llobera de Baix, vull dir, el cementer de Baix, que està dins Can Llobera d'Alt, de vora les cases, eh? I de Sementers de baix n'hi ha un altre, no és vera?
3: Sí, el que està dient Can Llobera de baix, situat entre el Clos, el torrent de la Vall d'en Marc i la partió en Can Serra.
2: Llavors hi ha el Sementer de Can Vila, com he dit abans, a part de Can Llobera, han dit Can Llobera d'Alt, Can Llobera de baix, Can Llobera de la Montjordi, Can Llobera de Can Vila. El Sementer de Can Vila està dins Can Llobera de Can Vila.
3: I el Sementer de l'Alcinar, sí, que estaria de vora de l'Alcinaret, això és a Can Llobera de baix,
2: sí.
3: La part damunt del cant de la font.
1: Mare, jo m'he embullat un poc entre Can Llobera d'Alt de baix. N'hi ha molt de topònims d'aquesta possessió. És normal que en tingueu tants? Jo no m'ho sona que en món no digueu tants cada setmana en un lloc.
3: No, aquesta...
1: Està molt documentat.
3: M'ho estranyar quan vam veure que sortien tant de topònims. I és per ara el que més Conradissos, per exemple, té, i encara no m'ha acabat.
1: I una pregunta, que és que no sé si se m'ha passat o no ho he dit. En total, Can Llobera, idò, quina extensió tenia? Quan tenia, quan no estava encara parcel·lada?
3: No tenim una
2: extensió concreta,
3: però ocupava tot el que és Can Llobera actual, que se li deia Son Toro, inclús la part de Son Grua, si no va xerrat.
2: Sí, sí.
3: Però exactament la quantitat...
1: Però així tot la consideram petita. Tot el que mordeix la consideram una possessió petita.
3: Hombre, petita és ara perquè hi ha moltes divisions. Inicialment era una gran possessió.
1: Perquè tot el que mordeix és Déu-n'hi-do.
2: Sí. Llavors tenia el cementer de la casa, la torreta. I què més tenim?
3: Bueno, és que tenim, clar, cementer de la casa de Can Llobera d'Alt i cementer de la casa de Can Llobera de baix.
1: Doblat tot, eh?
3: Sí. I després tenim el cementer de les Cases Velles.
2: Sí, sí.
3: Que en el registre de la propietat de Pollença ja apareix com Can Llobera d'Alt.
2: I llavors tenim el cementer del Pou, dins Can Llobera, de la Montjordi. Hi ha un pou aquí documentat ja en el segle XIX.
3: Sí, i el cementer del Sequer, que, bueno, com el seu nom indica,
2: sí,
3: era on posaven les figues aquestes, sí, no sé si, les figues,
2: sí, sí, sí,
3: per...
2: Sí, sí, sí. I llavors, el darrer Conradís és la veleta, que és estrada d'un petit bossi de terra de forma triangular. Ja són... o Conradissos de dins Can Llobera, I llavors ja tenim
3: podem xerrar de la part de muntanya,
2: sí,
3: de bosc i
2: tal. I què podem dir aquí?
3: Pues, per exemple, començant per l'Alcinaret,
2: sí,
3: que es troba dins Can Llobera de la Montjordi,
2: sí,
3: veïnat a Can Serra.
2: I també hi ha un altre usineret que era Can Llobera de baix, de vora el Can de la Font,
3: Sí, podem xerrar precisament de distingir, posar Can Llobera d'Alt, tot el que havia Can Llobera, però clar, és que mos ficant també amb altres Can Lloberes.
2: Sí, sí. I llavors ja tenim el coster.
3: Després tenim el coster dins Can Llobera de la Montjordi.
2: Efectivament.
3: I el costeret.
2: Efectivament, i el costeret. Efectivament. Llavors tenim el pas de la cova, que el pas de la cova està davant el salt de la torreta, és a dir que hi ha aquest pas per pujar cap a Fartàrits, hi ha un covatxó petitet, Què més?
3: Pues tindríem el parc del Caragol,
2: sí,
3: que està entre la Torreta i Fartàrits, a la zona del Collaràs i la Costa Llarga,
2: sí,
3: són
2: sí,
3: altres
2: sí,
3: topònims que tenim.
2: Molt bé. I llavors ja tenim la penya de Jugovert, és un penyal que a la part d'alt està situat no costa de Can Llobera, que puja cap a la rota de Can Llobera, a la dreta. Sempre està verda i dalt hi ha un pla. Això era la penya de Jugovert.
3: I després tenim la pleta,
2: sí,
3: com molt d'altres possessions, dins Can Llobera d'alt. Un bocí de pinar està tancat per paret per amollar els animals. Està situat darrere de l'hort.
2: I llavors tenim el Pujolet, que està en la torreta també de vora Clos, hi ha en un dia clar del Pujolet se pot veure fins i tot les costes de Ciutadella. I d'aigo n'hi ha a Can Llobera.
3: Hi ha qualque coseta també.
2: Sí, què tenim d'aigo? Tenim la font de Can Llobera, de Can Llobera de baix, s'hi troba aquesta, és una font situada a un clop per davall d'un nivell de terreny, és a dir, està un poc per davall, i s'hi davalla per una escala, és a dir, és una galeria de paret en seig, de forma parabòlica, i comunica de manera subterrània amb els separats situats un poc a pocs metres de la font. La mina té uns 6 metres de llargària. Això és la font de Can Llobera.
3: Llobera, també, que li diuen la mina.
2: Sí, senyor.
3: Després llavors tenim la font de Can Llobera dalt.
2: Sí, senyor.
3: Que està més o menys a 200 metres de les cases de Can Llobera dalt. Sí. Està molt a prop de la partió amb Can Barba. Sí. I aquesta és la que rega l'or dalt, que hem dit abans.
2: Sí.
3: Una font de mina d'uns 10 metres de llargària, galeria de pedra en sec, coberta amb peces de marès, i situada dins l'alzinar, manté restes de distintes tipologies de canaletes, o sigui, hi ha de tot.
2: Sí, i llavors hi ha una de les fonts més conegudes d'Impollança, que és la font de Barits, ja n'hem parlat abans, és a dir, és de les més conegudes, però té part molt desconegudes, perquè a més ha provocat al llarg de la història molt de plats per al seu aprofitament. Neix a la part baixa de Can Llobera, és a dir, en un camp de la font, i l'aigua ve a cap en un llit de torrent de la Vall d'en Marc, i s'aprofita no per part de Can Llobera, sinó s'aprofita per part de Can Serra. És una font bastant potenta, fins a un punt que en un segle XVII i de nou se va plantejar conduir-la fins a Pollança, tu ja ho has comentat abans, per assegurar aigua potable a la població. Al final se va descartar i se va decidir dur aigua de les fonts que hi ha dins el torrent de Ternelles.
3: Font de Peraires.
2: Sí, sí, sí. Ara la font de Valls es conduï a través d'un canal de material fins a Can Serra. Té una amplada de la sigui de mig metro i una fondària de 40 centímetres, i hi ha restes d'un grifó que fins fa uns 25 o 30 anys la gent anava a cercar aigua, sí, i aprofitava aquesta aigua.
3: Jo me'n recordo.
2: És una font que estava comentada en el segle XV. Això era la font de Barits, que ja dic, la font de Barits. Llavors,
3: ja està documentada a 1400.
2: Sí.
3: I sí. 1489, o sigui que... I això és... que l'hem trobat aquí.
2: Sí, bueno, sí, sí,
3: aquesta,
2: sí.
3: Aquesta data segurament és anterior.
2: I llavors tenim un salt d'aigua a la torreta, que ve de Fartàrits. Salt d'aigua de torrent que ve de Fartàrits, ja ho diu la torreta, fent partió en Can Barba, i que llavors va davallant i pella en el final aquest torrent, en el torrent de la Vall d'en Marc. Què més tenim? Doncs
3: pues tenim una cini, la cini de Can Llobera.
2: Sí.
3: Que estan documentades dos cinis a final del segle XIX.
2: Sí, sí, sí. I llavors tenim el torrent de Can Barba, que és, i el torrent de Can Llobera. El torrent de Can Barba fa partió entre Can Llobera i Can Barba i la Plana, i ve de la torreta i desemboca en el torrent de la Vall d'en Marc.
3: I l'altre seria el torrent de Can Llobera, o sí, canal de Can Llobera, que ve de Fartàrits Gran, que allà se'l coneix com a canal del Mars.
2: Sí.
3: I desemboca el torrent de la Vall de Mar de vora la partió de Can Serra.
2: Molt bé.
3: Finalment...
2: I llavors tenir la torrentera, que, bueno, que la torrentera és un terreny de conredís que està aferrat en el torrent. I llavors parlaríem de dues coves. La cova de la Gerrera, de Cal la Gerrera, dins... Cal la Gerrera està dins la torreta, i llavors també tenim una altra font, una altra cova, que era la cova de la Rota, que està dins la rota de Can Llobera d'Alt. Això és les coves. I llavors tenim com a mínim dos camins. No sé si els tens controlats en aquests dos camins.
3: Sí, estan... Un seria el camí de la Torreta,
2: sí,
3: o camí de Can Llobera a la Torreta.
2: Sí.
3: És un camí catalogat amb el número 108.
2: Sí.
3: I arranca des de la carretera Vella de Lluc entre Can Llobera i Can Serra.
2: Molt bé.
3: I arriba fins a la Torreta.
2: I llavors hi ha un camí de Son Llobera, que és un nom antic que fa referència a un camí que anava cap a Son Llobera, és a dir, que actualment Can Llobera.
3: Ja, això figura en el cadastre de 1659.
2: Efectivament. Bueno, idò fins aquí Can Llobera.
1: Déu-n'hi-do, estic impressionada avui amb...
2: No, Can Llobera, ja t'ho dic, i com he dit abans, i avui en dia Can Llobera està molt segregada, Can Llobera dalt, Can Llobera de baix,
3: exacte,
2: Can la Gerrera, Son Llobera, Son Toro, aquests són noms antics, la Torre de Can Llobera, la Torreta, Can Llobera de Can la Montjordi, Can Llobera de Can Vila, en fi, Can la Gerrera, és a dir, tenim és una finca que està molt segrellada, i no, però un temps era Son Toro, Sol Llobera i Ja Llobera, però avui en dia està molt segrellat i hi ha molt de noms. I llavors, si vols, ara podrem donar altra petita possessioneta, que està a la Vall de Colònia.
1: Ara passant-li
2: un altre vall, que seria Urrafalet. Que Urrafalet és un nom que també surt d'altres llocs de Pollença, és a dir, que la vall de Mar mateixa, però bueno. Però en aquest cas se tracta d'Urrafalet o Urrafalet de Colònia, i també ha tingut altres noms, Urrafalets, també en plural, etc. Què poden dir d'Urrafalet?
3: Bueno, pues que ja és un nom ben antic, perquè ja en 1585 apareix el nom de Can Rafalet, exactament, perquè abans era mal nom. I els confrontants actuals, pues, són Can Fanals, Can Sureda, Can Llompart, Can Lloberina i Colònia. I també se li anomena històricament el Rafalet de Colònia o el Rafalet. Això apareix al mapa del cardenal Despuig, figura com el Rafalet.
2: I doncs, ja dic, Urrafalet està... la referència més gran d'Urrafalet, per tenir una idea, la gent que ens escolta, és la penya d'Urrafalet. A la vall de Colònia hi ha la penya Mascorda, i un poc més a baix hi ha la penya d'Urrafalet, i enmig hi ha el coll d'en Jeroni. I doncs, la penya d'Urrafalet, aquesta penya, que és una penya molt característica, és una referència paisatgística de la vall de Colònia, ja fa un nom de l'antiga possessió i que encara hi forma part, que és Urrafalet.
3: I si te pareix, podem llegir un poc una capbrevació de l'any 1687.
2: Sí, sí, clar que sí.
3: Que, per dir, per conèixer els afrontaments que se diuen en aquell moment, i sí, després com s'adquireix la propietat, sí, com va passant d'unes mans a l'altra.
2: Sí.
3: Això ho llegiré més ràpid.
2: Sí, ben ja.
3: Diu, la dona Francina Llobera i Baquer, muller d'Antoni Llobera, absent del regne, declara tenir una part d'un rafal anomenat Lo Rafalet, que afronta amb terres de les mateixes pertenències de Joan Llitrà i Llobera, muller de Pere Llitrà, terres de Damià Company, possessió de Joan Cerdà Fanals, possessió dita Son Llompart de Miquel Llompart, possessió d'Antoni Llobera del Cap de la Paret, que van xerrar l'altre dia, possessió de Guillem Cifre de la Coma, i terres d'Antonina Benassar i Serra. I ara vendria com tenim aquest Antoni Llobera que surt. Té el Rafalet com donatari de Joan Llobera, que ja se li deia Joan Llobera del Rafalet, això en l'any 1662, i aquesta ho té per divisió, o sigui, aquest Joan Llobera del Rafalet ho té per divisió entre ell d'una part i Margarita Llobera Benassar viuda i Juana Llitrà sa filla d'altra, això en 1656. Jaume Llobera posseïa tot el rafal com a hereu d'Antoni Llobera, que estem citant, 1598. I aquest per successió de Joan Llobera adquirir dit rafal per establiment d'en Pere Llobera en 1450. O sigui que sempre ha estat dins la família Llobera des de 1450.
2: Mm-hmm. Molt bé.
3: Sí, això és només
2: vale,
3: per explicar
2: idò,
3: un poc com
2: i
3: surt...
2: Clar, Urrafalet avui en dia és una finca que també està molt segrellada, eh? Això per descomptat. Avui en dia, per exemple, no han de dir que han Urrafalet de vegades, hi ha Can Amargeta, Can Moní, Can Piscol, però de vegades li diuen Urrafalet d'en Amargeta, Urrafalet d'en Moní, Urrafalet d'en Piscol, mm-hmm, Urrafalet d'en Magraner, Urrafalet de Cau Llarga. És a dir que de vegades encara se manté la referència de Rafalet d'en, o directament Can Amargeta, o Rafalet d'en Amargeta, Can Piscol, o Rafalet d'en Piscol, exactament. Això se manté un poquet. Ara podríem comentar una mica o conredissos de dins

0: ve cap a la rota, és un altre contradir de dinjant de dins el rafalet. Llavors ja tenim.
1: El cementer de l'era,
0: sí.
1: Lògicament on hi havia l'era, que encara es veu de vora el pujolet de Can Lloberina.
0: I un cementer de la Llasa, que està un poquet més amunt de la Llasa. Llavors, clar, que el lloc... El Rafalet és una finca de pla, però també té muntanya, i a la muntanya, sobretot la referència, ja ho he dit abans, la referència de muntanya més important és la penya del Rafalet, que ja a la fotografia que penjarem veureu la penya del Rafalet, que juntament amb la penya Mascorda són les dues referències paisatgístiques de la vall de Calanya més important, és a dir, és una penya, com si digués, germana la penya Mascorda, i és una de les fites allà de dins. Arriba la penya del Rafalet a 325 metres d'altura i fa partir on Can Fanals, Can Lloberina i Can Guilló dutjat de la paret.
1: Això... Tindríem també les Valdrec.
0: Les Valdrec, sí senyor.
1: És interessant,
0: sí.
1: Perquè davall, les Valdrec està davall d'un temps, hi havia la Puríssima, que sí. Has senyalat tu abans, a la penya del Rafalet.
0: Sí, perquè la Puríssima és un nom que fa referència a un penyal que tenia forma de verge, part de Montorroig, i que se va esbaldrejar i avui en dia com una espècie de buit en aquest lloc, que un temps se coneixia com la Puríssima.
1: Sí, més topònims podrien dir el parc de Can Lloberina,
0: efectivament.
1: Està entre el Rafalet i Can Lloberina.
0: Molt bé. D'aigua, curiosament, tenim un parell de fontetes dins que han... dins el Rafalet. Una és la fonteta d'en Magraner, que és una font que és com un depòsit enterrat que recull i acumula les filtracions d'aigua, és un depòsit de forma cilíndrica amb base circular, més o menys regulada per a verticals, coberta de volta, està feta de pedra, i es troba dins un Rafalet de Magraner, més o menys està ben conservada, que encara que a l'estiu se sol aixullar aquesta fonteta. Quina altra fonteta tenim?
1: Una altra fonteta, la de Can Mos,
0: sí,
1: que està al peu de la penya del Rafalet.
0: Sí. I llavors hi ha la fonteta de Can Verd, que també està en aquesta zona, davall la penya del Rafalet.
1: Sí, i relacionat amb aigua també el Pou d'Alt, que sí. Està entre les dues cases.
0: I el Pou de la Corterada, que està, com òbviament, dins la Corterada.
1: Exacte.
0: Llavors ja tenim un nom cova. De cova molt corrent a Pollença,
1: sí,
0: i la cova de Colons.
1: Hi ha moltes coves de Colons.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Està a la penya del Rafalet, de part de Montopinà, està cap orientada cap en el nord, i, bueno, i de vegades és una font que li peia el sol a migdia i per tant de vegades fa de rellotge de sol de la vall de Colanya.
1: Sí. Sí, rellotge orogràfic.
0: Sí, sí, sí. Llavors ja tenim?
1: Pues ja, per exemple, jo, el camí.
0: El camí del Rafalet, que és un camí molt dret, molt recte, és el camí número 136, i és un camí que connecta el camí de la vall de Colanya i arriba fins a no darrer Rafalet. I res més.
1: Les propietats, ja hem comentat les propietats, que són Rafalet d'en,
0: sí.
1: O simplement, per exemple, Cana Marqueta.
0: Cana Marqueta, Can o Rafalet de Cana Marqueta.
1: Can Monic o Cal Monic.
0: Rafalet d'en Piscol o Jan Piscol, Rafalet d'en Magraner i Rafalet
1: de Cal Lloro,
0: de Cal Lloro, sí. Això seria un poquet un ons de Jan du Rafalet de la vall de Colònia, però ja vull dir, hi ha altres Rafalets a Pollença d'altres valls,
2: I ara toca bonus track, el que dèiem, aquest extra.
0: I ara parlarem d'un carrer de Pollença molt conegut, que és el carrer de Metge Sureda, entre el carrer du Jonquet i el carrer de Sant Jordi, que en Joan l'ha estudiat bé i és un nom, és un carrer que ha tingut molt de noms històricament, però aquest nom de Metge Sureda quan li posaren?
1: El nom de Metge Sureda se li posa dia 25 d'abril de 1931, 3 anys després de que haguessi mort
0: aquest metge,
1: Sí, era metge i junt amb el seu germà Bessó, que era Bessó, en Miquel. Tots dos havien nascut l'any 1878 i tots dos eren fredins. No han deixat descendència a Pollença.
0: Aquest nom el varen posar l'any 1931.
1: 25 d'abril de 1931.
0: Exactament. I, bueno, curiosament, el germà d'en Gabriel Sureda, en Miquel, va ser bala de Pollença. És a dir,
1: va ser bala, però només va estar un mes.
0: Un mes, sí, sí, sí, sí.
1: I, a més... Bueno, a Gabriel Sureda, que és el nom actual, sí. Que tal, era un gran

0: propietaris i sempre figuren a la llista de majors contribuents del municipi.
1: Perquè era un personatge molt conegut i molt estimat.
0: Perquè entre altres càrrecs era membre de la Junta de Canalització de l'Aigua, era jutge municipal el 1909, sí. Encarregat del cementeri el 1923,
1: sí, sí.
0: I... fins que va dimitir de regidor.
1: Ara bé, antes de ser metge Sureda, tenia un altre nom, Norbera.
0: Exacte.
1: Quin era?
0: Era el carrer del Bisbe Cànaves. I això sí. Ens fa pensar que el carrer Metge Sureda té una altra plaqueta que diu abans de les Filoses, i no és cert.
1: És abans, a dir, ho havia estat de les Filoses,
0: exacte,
1: ja en parlarem.
0: Abans, a lo millor en altres temps de la Filosa, però l'anterior, el nom anterior era Bisbe Cànaves.
1: Quin any el posaren, el nom de Bisbe Cànaves? 1914, podria ser?
0: Perfecte, sí, 30 de desembre de 1914.
1: Varen posar el nom de Bisbe Cànaves, que llavors el llevaren, lògicament, I què poden dir més d'aquest nom?
0: Bueno, primer, qui era el Bisbe Cànaves?
1: Qui era el Bisbe Cànaves?
0: Jaume Cànaves Marc, 1653-1721, que era un orador, sacerdot, i després d'ingressar a l'Orde Militar de Sant Joan, fou prior general de l'Orde i bisbe de Malta. Però encara que figuri com a fill il·lustre, realment mai ha estat anomenat així a plenari, el Bisbe Cànaves.
1: I
0: el que sí es va fer fou restaurar el quadre que havia al Saló de Plens de l'Ajuntament, juntament amb altres personatges importants. Són tots els que hi ha al Saló de Plens no són fills il·lustres, hi ha molts que són persones importants, que s'ha regalat un quadre o que s'ha restaurat un quadre,
1: sí.
0: I per això figuren allà. Pues és el cas del Bisbe Cànaves.
1: Però abans de ser Bisbe Cànaves, era el carrer de les Filoses.
0: Era
1: el
0: carrer de les Filoses.
1: Aquest nom el posaran oficialment a 1862.
0: Quan se posa el nom del carrer, se diu que el carrer de les Filoses és un dels noms antics,
1: sí,
0: que s'han de conservar.
1: Vale. Per tant, el carrer de les Filoses el posen oficialment en 1862, però ja era un nom popular segles enrere. No és vera?
0: Sí, sí.
1: I bueno, i és vera que llavors van posar Bisbe Cànaves, llavors van posar Metge Sureda, no. I abans era el carrer de les Filoses. De fet, la plaqueta que li van posar l'any 97 era,
0: exacte,
1: recordant un nom més tradicional, perquè jo de petit, ja, també li deu molt carrer de les
0: Filoses. Però clar, s'hauria d'haver explicat un poc que abans era Bisbe Cànaves.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: era,
1: sí, sí.
0: No,
1: va ser,
0: bueno,
1: no va ser 15 o 16 anys Bisbe Cànaves, però durant 300 anys va ser carrer de les Filoses. Què més podríem,
0: sí, sí,
1: dir?
0: Sí, no, ja tenim notícies d'aquest carrer de les Filoses, en el cabrer de l'Orde de l'Hospital de...
1: Sí.
0: 1584-85.
1: De totes maneres, no sé si també crec que vas dir que havia tingut un altre nom, que era el carrer de Torres, o no?
0: Sí, podem anar... És que ara ja que hem dit lo de carrer de les Filoses, en 1584-85, se diu que Joan Cerdà Canavé té una casa en aquest carrer que afronta... Llegeix,
1: sí,
0: això perquè després té una continuació... Té una casa en aquest carrer que afronta en via pública, casa de Guillem Rabassa, corral dels hereus de Pere Xifre, psiqui real i casa de Pere Cerdà. Tot de la psiqui real he fet així un poc d'entonació perquè aquesta psiqui és l'anomenada com psiqui del Pontarró, o psiqui d'en Rabassa o psiqui del Pontarró. I també se li va dir Solana, com a totes les psiquis de Pollença, Solana del Metge Sureda o de les Montnares.
1: Uh-huh. Ara bé, un nom tradicional, que mai va ser oficial, era el carrer d'Humors. Perquè en el carrer Metge Sureda hi passaven, quan anaven al cementeri, passaven per aquell carrer, quan duien Humors en el cementeri, passaven per aquell carrer, no és vera?
0: Sí, i també se li deia, com has dit tu abans, carrer de Can Torres.
1: I carrer de Can Torres.
0: El carrer d'aquest Torres era un notari i la casa estava, o la illeta de Can Torres estava on actualment, o era actualment, la de Can Costa Vell.
1: Uh-huh.
0: També va tenir un altre nom. Bueno, anava a dir, per explicar un poc això de carrer, sí, de les Filoses, perquè té un nom que no sabem el per què, encara que qualcú diu, per exemple, Francesc Albertí diu, és curiós que la llegenda que contaven els padrins de les dones pollencines, que amb filoses foragitaren els moros, la qual donà nom a dos carrers, l'actual Metge Sureda i el carrer de la Pau, per on fugiren els invasors, i diu, això no ha estat mai reivindicat. De tota forma, el carrer de la Pau se posa el nom per primera vegada també en l'any 1862, quan se posen oficialment tots els noms de Pollença. I anteriorment, i només qualque vegada surt, que va ser conegut com a carrer de Can Marc. Can Marc era la illeta aquesta que estava delimitada, diríem, per carrer Major, carrer de la Pau, carrer Metge Sureda i carrer de Sant Jordi. I aquí, en aquesta illeta, va viure en Joan Mas. O sigui que això també és una novetat. Perquè era la casa l'havia comprat aquest encasador, que era un familiar del sogre de Joan Mas.
1: És a dir, que l'heroi pollencí va viure en aquesta zona, també.
0: I el carrer de la Pau...
1: No només en té res Joan Mas, sinó també per allà.
0: Exacte, el carrer de la Pau... Sí, sí. Se diu on fugiren els invasors. No és perquè se fugiren els invasors, el carrer de la Pau se posa, i segons una hipòtesi que fa al·lusió al conveni o tractat de pau de Wad Ras, que va posar fi a la primera guerra d'Àfrica entre Espanya i el Marroc.
1: Per tant, és a dir, estan parlant d'un carrer Metge Sureda, que és un carrer que, com m'has explicat, en Joan ha tingut altres noms, Bisbe Llànoves, carrer de les Filoses, carrer de Can Torres, i popularment també carrer d'Humors. I en aquest carrer, entre Sant Jordi i Ujonquet, hi peien un carrer de la Pau, que m'has explicat unes teories, un carrer de Santa Bàrbara, que són carrers que peien en un carrer Metge Sureda.
0: Bueno, en dir-lo del Bisbe Cànaves, aquest varen llevar el Bisbe Cànaves perquè això el varen llevar con l'entrada de la Primera República.
1: Bisbe Cànaves va ser des de l'any 1914 a 1931, no és veritat?
0: Exacte, i aquí el varen llevar i, bueno, va quedar sense posar cap nom de Bisbe Cànaves.
1: I Bisbe ja el va posar en una altra banda.
0: Fins 1961. En 1961 donen nom al carrer... carrer que està entre en el Camp d'en Campos,
1: sí, a la zona d'Ullamp,
0: exacte, entre el carrer de les Barques i el Verger.
1: Per tant, tot això és d'aquest carrer, que era Metge Sureda, que com mos hem explicat ha tingut molt de noms, en band enrere, noms antics, noms tradicionals, noms populars que no han estat mai oficials, etc. Però en tot cas, ara és el carrer Metge Sureda, i a baix hi ha aquella plaqueta de carrer de les Filoses, que és un nom, realment és un nom tradicional que va tenir al llarg de 300 anys, més o manco.
0: Lo curiós és això, que posin, li dediquen un carrer al metge Sureda, Gabriel, bueno, també era metge el germà, Miquel,
1: sí,
0: i que li dediquen un carrer, és una cosa rara.
1: Si no era, i no era fill il·lustre.
0: I no té res a veure el germà, que va ser Balda, perquè només va estar un mes.
1: Sí.
0: I no té res a veure una cosa amb l'altra.
1: Bueno, idò, fins aquí, però jo avui, quan estem parlant de les petites possessions de Pollença, m'ha fuit una cosa que volia comentar. Quan parlàvem de Jan Llobera, hi ha una glosa que deiu, missatges de Jan Llobera, no passeu per Can Vendrís, qui hau llenalladís del seïn de la Somera, que és un... Can Vendrís és un començament de la Vall d'en March, i supos que hi havia hagut qualque cosa d'aquesta.
0: Sí, anant al parc d'en Barqueta.
1: Exactament. I llavors, d'Urrafalet, de la Vall de Colònia, també hi ha un...
0: Una glosa
1: prescuda en aquestes, en missatges de Jan Cosset, no passeu d'allà al torrent, perquè davall el seïn calent del cavall del Rafalet. En aquest cas és d'Urrafalet, de la Vall de Colònia. I fins aquí crec que no sé si hem d'explicar res més, parlant de Jan Llobera, de la Vall de Mar.
0: La curiositat és això d'aquesta silueta que fa la muntanya de la mà.
1: És a dir, la penya d'Urrafalet, la penya Mascordo, la penya d'Urrafalet
0: és la que fa el front de l'home mort, que pareix... Només això, o sigui,
1: també això, sí.
0: Que clar, bueno. La mascorda fa el nas, etcètera, sí. Etcètera.
1: Bé, i doncs fins aquí el programa d'avui de toponímia pollencina, Ja tenim pensat el programa la setmana que ve, però no ho contarem, per donar un poc més d'emoció, I ni un nom du carrer, ni un nom de les petites possessions que encara m'ho queden moltes per comentar. No les grans, que les grans no, sinó de les petites, moltes d'elles segrellades, o moltes d'elles no tant,
2: Res, en sabeu massa, ja de ràdio vosaltres dos, sabeu com tenir enganxada la gent.
1: Sí,
2: no
1: sí.
2: Pot ser això. Bé, haurem d'escoltar la setmana que ve. Res més.
1: Res més.
2: Deixem aquí.
1: I de bé, ho deixem allí.
2: De moltíssimes gràcies a tots, el Miquel Àngel i Joan, que tingueu bona setmana.
1: Bueno, i a tots igualment.
2: Adéu.
3: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Comença ja el Consell de Política Fiscal i Financera que ha debutat la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes. Les Balears votaran en contra del nou sistema que l'Estat plantejarà avui. És una trobada, recordem, aquesta reunió es va ajornar el mes de juliol per donar així més temps a les comunitats a analitzar-la i va ser, recordem també això polèmic, pactada al gener amb Esquerra Republicana de Catalunya.
1: I precisament és aquest acord entre l'aleshores ministra Maria Jesús Montero i el Partit Català el que tira enrere l'executiu de les Illes. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat, que les Balears, en definitiva, no hi hagin participat en res. Per això ha dit Costa minuts abans d'entrar a la reunió. Avui es votarà en contra d'aquesta proposta. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les Balears, com per exemple la insularitat, i que tampoc reconeix el pes de l'increment poblacional o de la població flotant.
2: Mos duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients, i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
1: Costa ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat autònoma que més aporta l'Estat i la desena que rep. És una desproporció que la nova proposta de finançament de Madrid, ha criticat, tampoc no equilibra.
0: I més qüestions, perquè els treballadors de la plantilla de la residència de gent gran Domus Vi de Palma protesten a aquesta hora contra la sobrecàrrega laboral que, diuen, pateixen des de fa anys. De fet, és la tercera concentració que organitzen i adverteixen que si l'empresa no resol els problemes que denuncien, continuaran amb aquestes mobilitzacions. I de seguint la protesta hi ha Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
3: Bon dia. La representació dels treballadors integrada per Comissions Obreres, UGT i FOL ha denunciat que la manca de treballadors complica, dificulta la tasca diària de l'equip tècnic i de cures i que afecta tant les condicions laborals de la plantilla com l'atenció que reben les persones residents. Des del comitè d'empresa adverteixen que si l'empresa, com deia, no té aquestes reivindicacions, continuaran amb les aturades en tot. Divendres que ve aturaran, no faran mobilització, esperant una negociació, però adverteixen que si no tenen una resposta, continuaran amb aquestes. La solució que l'empresa els ofereix és un escàs incentiu econòmic i demanen millorar aquestes condicions de feina, més treballadors i més salaris. Escolta'm, Esteve Rom, representant d'UGT.
4: Hi ha un dèficit de cuidado que, òbviament, passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca, o, bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten els pacients, els usuaris i els treballadors.
0: I no ens movem de Palma perquè el PSOE denuncia que les noves cotxeres de l'EMT no inclouen aparcaments per als treballadors i per visitants del polígon de Son Rossinyó, tal com diuen, va prometre el baile Jaime Martínez. Ho ha explicat el portaveu socialista Cor, Francesc Dalmau.
5: Ens trobem amb una altra mentida del baile de Martínez, del Partit Popular, que, com amb Son Sardina, promet coses que després no fa. I, a més, no dona cap alternativa, perquè aquesta setmana tanquen l'aparcament i no han donat cap solució per alternativa d'aparcament a Son Pardo o al voltant d'algun altre solar.
0: I amb aquesta informació arribem a les 11 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Andreu? Andreu!
1: Ai, bon dia, com va això?
2: Passa, dormíem.
1: M'acaba bé, perquè ara mirau una cosa.
0: Estàs, el darrer, avui estàs.
1: Estic que no estic.
0: Què vas fer a nit?
1: Pues vàrem fer mala vida, el darrer mala vida de l'estiu, i, claro, se va liar, el meu becari va fer uns anys, i vam haver de fer festa, i vaig haver d'anar presencialment, no me podies quequetjar, i he fet tard, he fet les 3, i clar, tu m'has criat a les 11 aquí a Ràdio Pollença i he hagut de venir.
0: Pensa que guanyes un milió en el segon.
1: Exacte.
0: 30, ok, un milió, no,
1: un milió segon. Són 210...
0: I a més això comença a comptar que t'aixeques el llit fins que arribes.
1: Fins que venc, eh?
0: Per tant...
1: No me surt de compte, jo crec que ho deixaré.
0: Ho deixaràs,
1: sí, eh? Sí, massa pot dos ves.
0: Jo també, tio. Tenc 40 Rolls Royce dins el cotxe, que no sé ni com els de coca.
1: No sé com fiquen-los.
0: Saps què faré? Dic, mira, pas, tio.
1: Pas, eh? Ho també no són tot.
0: M'avorreixen.
1: Exacte. Val més tenir salut, exacte, amistat, amor. Sí, sí.
0: Sí, sí. Un valor.
1: Un cindri. També. Pues per l'estiu te salva, perquè quan estàs fotut o tens ressaca, un cindri o un valor te refresca.
0: Així és, així és.
1: Amb aquesta calor que ha passat. Bueno, tu com estàs, Jaume?
0: Jo estic a punt d'encetar-me sobre la festa del meu poble.
1: Per això t'ho demanava.
0: Avui repicaran les campanes i començarà la festa grossa.
1: Però bueno, ahir vareu tenir playback.
0: Ahir vareu tenir playback, avui tenim festa jove i demà tenim a Saravalda.
1: La Beata.
0: Seria gros, diumenge, primer diumenge de setembre, la Beata. Que per cert, au, vinga.
1: No sona?
0: No sona.
1: Ara.
0: Que costa.
1: Tardaven un poc.

0: Mem, i abans de començar les festes, per què no m'expliques un poc el que feis? Perquè, clar, jo, mem, jo sempre venc vespre i és beure, rebel·la, i després te tiren aigua.
1: Clar, després fan el gat escaldat perquè enganxam, és com una espècie del que feis aquí de l'alborada, que feis, enganxau la rebel·la del dia anterior amb el dia de la patrona, i d'allà ja enganxam la rebel·la, fem el gat escaldat, que és això que vos tiren aigua.
0: Bé, un cotxe, un camion.
1: Sí, un camion, vos tira aigua. I després heu gat escaldat, que són aquestes pancates que anem a cercar el dimonis. Que es acaba
0: aquí ja no rip.
1: I aquí ja se cerca el dimonis, ja enganxam, perquè clar, en teoria ja és de dia. I ja enganxes perquè el dimonis després a les 6 i mitja ja surten esos picarals de despertar el poble i després anem junt a les 11 a l'ofici, com sempre, com aquí la patrona. I després, de cap vespre, a les 9 comença la processó. La processó que és la més típica de Mallorca, està catalogada com a tal. I, bueno, són 13 carrosses que inspiren la vida de la Santa, de Santa Catalina Tomàs.
0: I tiren...
1: I
0: ses... gerros.
1: Exactes, gerros.
0: Que són, idò?
1: Gerres.
0: Bueno, gerros.
1: No.
0: Són gerres.
1: Gerres, igual com hi ha gent que me diu sa beata, dic no, és la beata.
0: La
1: no?
0: Beata.
1: Sa beata, nosaltres aquí tenim un truï amb això.
0: Però voldre fer sa?
1: No tot sa... Bé, però de totes maneres sa l'ampra la dins sa reina i el rei, de... la reina i el rei. És a dir, sa fa, sa poeta literari quan té un cert respecte, i en aquest cas la beata, no sa beata.
0: Ah, vale, vale.
1: És a dir, una beata d'aquesta de pau,
0: li pot dir sa beata,
1: aquesta és una beata. Però la beata com a tal és la beata.
0: Però és un referenci.
1: Totalment. Fem una processó que comença a les 9, que per cert retransmet IB3 en directe, des d'allà, i després del processó, el que tu dius és perquè la història o la llegenda diu que el dimoni li trencava la gerra quan anava a dur a dinar en un pobre de segadors. I d'ahir, la seqüència, o per seguir la tradició, el que fa és que la santa que ve darrere, que és la santa, la beata major...
0: Que enguanyes na...
1: Enguanyes...
0: Una nota jove?
1: Sí. Ara és nom a fulls d'escaps, no els tenen molt controlats.
0: Catalina, no me'n recordo que no havia. La tens per Instagram.
1: Ah, la tens per Instagram.
0: Sí, sí, m'ha sortit que va...
1: A més, va ser molt curiós perquè el dia que la vàrem triar...
0: Era Menorca.
1: Era Menorca, i vàrem va de fer un... Vàrem va de fer un...
0: Online, un FaceTime d'aquest. Una videollamada.
1: Una videollamada. I exacte, i així va ser, bé, res. I això, trenquen les gerres per commemorar que el dimoni li trencava la gerra. I el que li fa és el símbol de la creu per espantar-lo, com que dir, bé, és la lluita del bé contra el mal, com sempre.
0: Quan tu fas la creu a qualcú és perquè no vols saber res d'ella.
1: T'ha fet de tu quan te fan la creu.
0: T'ha fet la creu. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Jaume, per aquesta explicació, perquè no hi havia anat mai.
1: I
0: així ja sabem de què va.
1: I convidadíssims, tots els qui vulgueu anar, pollencines, pollencins...
0: Sou vegins, manacorins,
1: gent de Mallorca,
0: artenencs... Palmesanos no.
1: Sí, hem de dir tots els pobles de Mallorca.
0: No, ja estan, hem dit quatre.
1: Ja els quan feien les festes, o sigui, exacte. Ho podem fer també. Per si vols, podem anar, podem fer un recorregut, que ja ho vareu fer altres, a més, que no direm res. Me'n recorda-vos aquest programa d'IB3 que comença aquest dia 20 de setembre.
0: Dia 20 de setembre comença El meu poble és el millor, on Pollença competeix, per tant, ja ho sabeu. Teniu una quedada davant la televisió, Rebessó, Orrac i jo fent de presentadors. No sé si sortirà bé o malament, supos que més malament que bé. Però bueno, esteu convidats a veure aquest programa. Home, si nosaltres som un presentador, no pot sortir mai bé, això.
1: Bé, però escolta, el millor ser gràcies està que no surti bé. Mem, jo també no he de ser tan modest. Jo crec que ho feia molt bé, tant amb Rebessó com tu, com Norrac, ho feia beníssim. A més, feis contingut en català, que ja és molt d'avui en dia. Això és una passada i és d'agrair. I sou joves? Que per cas, bueno, si la gent major diguis, up, ja, però sou joves.
0: Vaig fer 29, eh? Estic casquet.
1: 29? I trobes jo, deia, que som un porcosauria.
0: No. Però ja m'anot, ja m'anot bé.
1: De totes maneres, ja tornem entrant en aquesta dinàmica de ser joves i tal.
0: Això és vera.
1: Tant i sa mentalitat està a dins escapat.
0: També és vera. L'edat és un número. I d'allà ja ho sabeu, dia 20 de setembre comença El meu poble és el millor. Supos que per octubre, novembre sortirà Pollença. Però esteu convidats a veure tots els pobles i a votar. Perquè finalment, el poble guanyador, que s'ha donat per desembre, se farà les campanades a la plaça del poble. Així que pollencins, votau i a menys si podem fer les campanades allí. Te pareix bé? O Santa Margalida vol que guany. Bueno, no hi vam anar.
1: No ho vareu fer.
0: És que passant, pobles petits i que no mos interessen.
1: Gentussa, no?
0: És que ja fa pica fort. No podem fer un puesto
1: neu. No, però el municipi ja sabés igual. Ara no mos enredarem amb això, però sí que veuré que interessantíssima aquesta proposta que fa IB3 per aquesta temporada d'hivern. O sigui que, au, vinga.
0: I si va bé, se farà segona temporada i podrem anar a Santa Margalida.
1: No vos deixarem entrar després.
0: Ah, ja no, ja no voldrem.
1: Barrerà a la porta i direm, aquí no entri.
0: Ni Cristo.
1: Ni Cristo, que bé.
0: Que també hem de dir que fem Eivissa a Menorca i Formentera.
1: Bueno, aneu a Eivissa.
0: no m'he vist.
1: Tancament no vengau.
0: Vale, vale. Idò,
1: quebrem... Estem enfadats.
0: Estem enfadats. Quebrem amb municipis d'Eivissa.
1: No, no.
0: Bueno, idò, avui, divendres, dia 4 de setembre. Ja estem a setembre, Jaume.
1: Ja estem a setembre.
0: Ja ha passat estiu, darrer programa de Only Payam.
1: A veure, mos enyoraràs. Nosaltres t'enyorarem.
0: És que ara me'n vaig a fer el camí, no?
1: Ja, ja ho sé.
0: Estaré un poc distret.
1: No, però de totes maneres fem aquestes connexions.
0: Sí,
1: no?
0: Un dijous se'ls van dir.
1: Dijous o divendres.
0: Cap vespre, o divendres.
1: Érem aquesta hora, crec. Bé, no vull, no sé, una hora, òbviament.
0: Bé, quan...
1: Tot enyorar el telèfon.
0: Tu ho deies, jo mateix estaré caminant, no tens res a fer.
1: Deia, però de totes maneres no te volen interrompre, a veure què volen que ho facis. Però on has passat? Et viu, et mort, ets...
0: Ja està.
1: No, però et viu, per vol que pegues.
0: Exacte, has dormit, en qui has estat, què fas? Bé, caminant, però...
1: Exacte, però...
0: Has tingut diarrea, ja? Bueno, si pous aigua dolenta, pot tenir diarrea, o si menges un pot de... Però no.
1: Exacte, però de totes maneres, te dic que això és més que res per saber si estàs viu. Això és que igual que en Rosó, que se'n va de, també de viatge, i també li farem un seguiment, perquè...
0: Per saber no, mem, manera, clar, si hi ha un lleó, un cocodril o un serp...
1: Si van anar al Durredil, vos han de, saber... Ah, t'ho imagina't, perquè tu te'n vas a un camí. Crec que no sé on se'n va en Rosó, perquè mos ho té en secret, secretíssim. Però crec que se'n va bastant un poc més enfora. A més, va,
0: passa...
1: va fer una preparació per xarxa, va dir, mireu el que m'endugui i tal. I dic, espera, i bon va, que és el lot en el Narsal.
0: Passa a Ceuta, creus?
1: Crec, bueno, no ho sé. Bé, si
0: va
1: si
0: Ceuta...
1: per damunt, no hi haurà problemes. Si ha de passar per mig, crec que tot, ho tot ja creus.
0: Ahir van allà amb un delfín, he vist.
1: Sí.
0: T'ho juro, una cria de delfín.
1: A Ceuta, però.
0: T'ho juro.
1: Ai, bé, mira, no tot és dolent, a Ceuta i tal.
0: No, sí, el van matar.
1: Ah, el van matar?
0: Sí.
1: Espera, no hi havia res d'això.
0: Vale, bueno, i de venga, dia 4 de setembre, vols que anirem al teu poble o passem un altre?
1: Que fa, que 4 de setembre és avui, no?
0: Claro,
1: no,
0: per dalt.
1: Festa jove, ja l'he dit, en Escolomé.
0: Sí, bueno, sí. Però passaré a Maria de la Salut. Au, no vull anar al teu poble.
1: Però quan
0: no, ja ha passat tot Rock and Rostoll.
1: Ai, bé, va ser dissabte.
0: Cago en d'ell, qui fu, quin cap. I d'avui tenim Maria Bauxa, no s'ha matat massa.
1: Maria Bauxa.
0: Maria, i fan una Bauxa, doncs pues Maria Bauxa. T'apareix bé?
1: M'apareix fantàstic tot el que tu diguis. A més, és el darrer programa.
0: Mos poden posar un pèl, també tenim un alborà.
1: No passis, però no va ningú.
0: Bueno, per la finestra.
1: Ningú en dona l'alerta.
0: Vinga, avui a Maria la Salut, quart aniversari de la Maria Bauxa. La millor música dels 80, 90 i 2000. Festa per tu. Sempre ho tenim.
1: Sí, sí. Gràcies, eh? Jo també t'estim.
0: Avui, a la plaça d'Espou, a partir de les 11, tenim Juan Campos, és que no podia fallar.
1: Juan Campos, eh?
0: Pep Benrey.
1: Què, Juan Campos? Quina edat deu tenir?
0: En Juan Campos, que deu tenir ja 60 anys.
1: Però també m'hi gran que jo,
0: Juan més.
1: Campos. Mai m'he romant com puc estiu. Jo en tenc 58, sí, 60.
0: Ja en
1: tenc
0: 58?
1: Ja, sí.
0: M'estàs vacil·lant. Ja m'arrenya perquè estem ficant el vídeo primer d'en Jaume
1: vida
0: i no
1: personal,
0: vol dir
1: i això no està per fer vídeo personal,
0: bueno,
1: per entretenir en els pollencins
0: i però no, són cotilles, volen saber quina edat tens.
1: Bé, ja està,
0: ja ho has dit, també
1: ja dit, és igual.
0: Sempre t'estiri de la llengua
1: i el multa que ha gravat.
0: Vinga, tenim en Juan Campos, que és més vell que en Jaume, Pep Benrey, Petrònic, també.
1: Petrònic,
0: està bastant per tot. Vialianto, sí. No podíem fallar mai.
1: Petrònic està de gira, a més, eh?
0: Jo crec que ja tots ho DJs estan de gira per l'estiu. DJ Leiva, que és des de Maria, serà local.
1: Sí.
0: Jordi Samola, deu ser de... Samola no n'estava, Formentera.
1: Samola és Formentera, sí.
0: I deu ser de Formentera. I Tormenta.
1: Tormenta, però d'estiu.
0: No ho sé, però Tormenta. Si és d'hivern, serà feixuc.
1: Tormentassa. Bueno, diuen que ve un niño d'aquest de Ferreta.
0: Quan?
1: Has fet les terrasses netes. De que teva.
0: De què?
1: Ha desembossat les aigües.
0: Per què?
1: Les canals les tenen netes. Perquè ve un niño d'aquest de gota freda.
0: Quan, però?
1: De pa, mem. Per mi me'l volen demanar una cançó, mem. Veig qualcú per allà. Mem, digue'm el títol. Mem, xerra tu. Estem que molla molt de manes.
0: Vinga, idò ja ho sabeu. Avui, 4 de setembre, Maria Bauxa, plaça d'Espou, a les 11, a Maria la Salut, quart aniversari. I de Maria, saps on anirem, Jaume? I d'on anem, també al teu poble. A Moai.
1: Ah, exacte, sí, ué, a veure que fan coses de Moai. Perquè
0: idò,
1: també
0: sí.
1: Deu ser darrere, això,
0: sí, és el darrer. Le Comité Club, que ho fa en Miquel Cals, que són els meus jefes de Cercant Festa. Idò també fan festa a Moai.
1: Que nou, teu jefe?
0: Miqui.
1: Miqui
0: Cales. Miquel Àngel.
1: Miquel Àngel, què més?
0: López.
1: DNI.
0: 4, 3, 2, 1.
1: He dit esta data, 4, 2, 3, 1, 6, 4 graus. 7 anys.
0: Pues el meu és més o menys així. Per això ara jo pensava el meu. Bueno, avui teniu el Comitè Club a Moai, crec que és el darrer de l'estiu, 04/09/2026. Tindrem Miquel Calç, Jotres, que també és Lluviner, i Tom and Jerry, que també són pobles. I...
1: Tom and Jerry, eh?
0: Tom and Jerry.
1: Warner Bros.
0: Exacte, ah, venen a posta.
1: Teniu una petició, Andreu, musical, sí, sí.
0: M'ho han creat per WhatsApp.
1: Sí, mos han fet, així per la finestra, com que dir, me despedes, que me'n vaig.
0: Vale.
1: I ja està, i doncs res, li dedicam, si t'assembla, i fem una pausa i tu descanses un poc.
0: Vinga, idò. Bé, espera que acabi. Avui el Comitè Club Son Balona, a Moai, amb aquest DJs. Au, vinga, ja pot parar la música.
1: Ja has acabat, jo pensava que havies acabat.
0: No, feia ràpid així, pim-pam.
1: Vinga, va, li dedicam.
0: Vinga, li dedicam. Vinga.

0: quina cançó més guapa?
1: Molt guapa i molt xula. I res, dedicada queda. Que tingui, que li vagi bé sa vida en general. I exacte, ja està. I res, nosaltres continuem
0: amb aquest ridícul.
1: Tu què vols escoltar ara? Te fa ganes d'escoltar qualque cosa?
0: Posa Naitana Superestrella.
1: Naitana Superestrella. Per qualsevol cançó vols escoltar?
0: No, Superestrella.
1: Bé, jo què sé.
0: Tu me demanes quin me vol poder dir Naitana Superestrella.
1: Ah, pensava que li de Superestrella Naitana.
0: Ah, no, bueno, també ho és.
1: Sí.
0: Però aquesta cançó tothom la coneix.
1: Vinga, començarem amb això. Suau.
0: Estrella. Bueno, idò.
1: Va, vinga, anem.
0: Vinga, passarem, idò, d'avui moai. Saps a on anem?
1: A on? Qui sap a on anem?
0: A Lloseta.
1: A Lloseta.
0: De la disco.
1: Baixarem un poc això, amb Naitana. Naitana, mos encantes, però...
0: Però nosaltres som més importants, eh? Bueno, idò... Bueno, de on anem? Són les festes patronals de Lloseta, du Cocó. Ho sabies?
1: Ah, per cert, com va anar la quintada?
0: Molt bé.
1: Sí, te va agradar?
0: Sempre
1: no he vist mai, eh?
0: No, que va, només cada any.
1: Ah, no.
0: I que, molt...
1: Que pare, que Lloseta.
0: Mon pare és Lloseta. Mm-hmm. Però hi havia menys gent, en guany.
1: Ara estiré en vida privada, tu has estirat en vida privada.
0: Jo em puc dir, jo, pot dir, jo m'és igual. Jo m'entenc,
1: cosa. Digues-ho té el telèfon.
0: 608 de 9 i me'n falten 4. No l'he dit.
1: Quasi. És un partidà, Sant Andreu. Seguiu guapes que rei, seguiu guapes xerxes, també.
0: Per què arribant de seguir? M'han sentit de denunciar qualcú?
1: No, t'ho denunciar, no, no, no cosa.
0: Exacte. Segui... Bueno, tu m'has dit seguir per un carrer.
1: Bé, seguir per un carrer, si, clar, si vols coses rares, vols ser gent, jo què sé, si vols volar com un ira de tau. No?
0: Hombre, partiré corrent.
1: Clar.
0: O arroba policia.
1: Arroba policia.com.
0: Exacte. Bé, i demà anem a les festes patronals de 2026 de Lloseta. I avui hi ha grups. Avui només toquen grups, que és Burning en concert 50 aniversari.
1: Hòstia, Burning és... Per...
0: El coneix?
1: Sí, no sí, sé. Han anat a un Grammy, fa poc.
0: Burning
1: és de la meva època, dels anys del segle XV.
0: Hombre, fan 50 aniversari, sí, joves no són.
1: Del 1500, crec que hi ha.
0: De quan hi havia en d'allò, aquí, heu parat amb Barba Negra.
1: Exacte.
0: De quin segle era?
1: Barba Negra. Barba Negra és un pirata.
0: Com en Dragut.
1: Bueno, que sé,
0: segle XII.
1: I a més, de parell que ens ostres, jo li interessa ara mateix sobre de quin segle era en Barba Negra.
0: Però per que ho ara vull saber.
1: Va, vinga,
0: ara em fa ràbia.
1: Vinga.
0: Després tenim Toc de Queda,
1: sí,
0: que n'hi va per Covid també.
1: A on som, per cert?
0: A Lloseta.
1: Bé,
0: tenim Burning, 50 aniversari, Toc de Queda. Ah, sí, i de no final hi ha Mercy DJ.
1: Merci,
0: que dones gràcies.
1: Va, exacte.
0: Diu, quan toca, dones gràcies.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur.
0: Saps francès?
1: Je suis
0: francès. Perquè de petits, vosaltres estudiàveu...
1: No, jo fa anglès.
0: Ah, feies anglès?
1: Sí, havia estudiat francès o anglès i ja hi havia cosmopolita.
0: Ah, vale.
1: Vaig dir, francès... Però així tot m'agrada molt la cançó francesa.
0: Quina?
1: Ja no sé, la cançó francesa. La chanson francesa.
0: Quina és l'himne?
1: La Marsellesa.
0: La Marsellesa.
1: Aquella de... A los enfants de la patria.
0: I en sap? Per dir per francès?
1: Clar, bé, francès. Mallorquí.
0: Mallorquí.
1: Mallorquí.
0: I de, bueno, després d'en Jaume, que mos contesta en francès. Tenim avui a Verbena a la plaça Espanya a partir de les 12 a Lloseta. No es pegui molt en fora, si no sabeu on anar.
1: Això és un poble preciós, té un patrimoni...
0: Bueno, preciós tampoc és.
1: Bueno, però...
0: No, guapo, Lloseta. No, mem, està a la serra.
1: No entrem en aquesta dinàmica perquè sap que han dit que Manacó és el poble més lleig de Mallorca.
0: Ho és, però...
1: Bueno, qui és que ho diuen, això?
0: Manacó i Inquia. Tu has d'anar per Manacó.
1: Bueno, mem, tu t'ha parit que un manacori li fa gràcia que li diguin que el seu poble és el més lleig de Mallorca.
0: Ells ho diuen.
1: Però qui és que ho diuen? Ah, ell mateix, això.
0: Jo he estat molt de manacori i ens diuen, mem, poble guapo no és? Però tenim bon ambient, bona gent, bones festes... Però no és guapo.
1: Bona teca, perquè si bona... vas anar a sopar i menjar bé... bona...
0: Ja
1: està.
0: No, no, però no, però...
1: I tot també estic una cosa... Això és el meu punt de vista. En els pobles ho fa la gent del poble. El poble en si és un... És l'estructura.
0: Sí, no, totalment.
1: Però qui enriqueix un poble és la gent.
0: Sí, però tu, si tu passeges per allà, que no coneixes a ningú, diràs...
1: Home, guapo, guapo.
0: Exacte, guapo, però, guapo, no.
1: El racó tampoc no és guapo.
0: No, o Cales de Mallorca, o... Què sé... És que és això, Inquia, yeah, tampoc és guapo.
1: Sí, no, bueno...
0: Perquè, bueno, són grossos.
1: Saps què passa? Que jo, Inquia, per exemple, sí que té trossos, però crec com que haguessin guardat trossos d'història, el tros aquell de...
0: A darrere.
1: De ses mons,
0: exacte, això,
1: que,
0: això és
1: que
0: guapo.
1: Cap a Sauba, que és guapo. Sí. Que dic,
0: Bueno, perquè també se'n va cap a Tramuntana i ho han conservat, però el que és Inquia, tu passeges per mi... S'ha fet un poc ciutat.
1: Que la plaça Espanya d'Inquia...
0: No és guapa.
1: No és una
0: Diren
1: plaça,
0: no...
1: diguéssim...
0: No és bona de veure.
1: Exacte.
0: bueno,
1: més guapo el convent.
0: Exacte, home, però que, dim un puesto feo i de Pollença.
1: Puesto feo de Pollença, can ni un.
0: No, au, has de guanyar 100 euros més.
1: No, 100, que dius.

0: Feia un any, eh?
1: I vaig anar a les festes, precisament, devien ser per aquestes dades.
0: Pues m'han dit, ara en sèrio, que hi ha bon ambient, sí. A Sarracó. O sigui, és un carrer, és veure, no té molt més.
1: Però és que si dius Sarracó perquè està arraconat.
0: Arraconat de tot.
1: Arraconat, ja no hi pots estar.
0: Bueno, Sant Elm.
1: Sí.
0: Si te'n vas a Sant Elm, ojo.
1: A l'altre té un bol llamp, a Sant Elm. Si te té un llamp pel cap, mal assumpte.
0: I quedaràs com nosaltres. I d'avui, divendres, dia 4, tenim Rebel·la a Sarracó. Si voleu saber on està, està passat aquí al Vià. Tenim Orquestra Nexus, que també els he sentit bastant aquest estiu. Jo que sé, també ja els havien comentat.
1: Jo sé que no ho sé.
0: No t'ho conec, jo que sé. I després DJ Calet.
1: DJ Calet.
0: Però en K, Calet.
1: A Santa Maria Lídia hi ha uns calets de mal nom.
0: Sí, però són en C, crec.
1: No sé, no tenia, sí, no, que cantar fa el calet, no?
0: D'en K.
1: En K, no ho crec.
0: Bueno, idò, a partir de les 10 i mitja, pollencins i pollencines, si voleu anar a Sarracó, agafeu bus i potser demà arribeu. I ja molt anem a la darrera festa d'avui dijous.
1: Dijous, dia 28.
0: Divendres, dia 4, tenim...
1: Sentirem això que dieu, això és una gravació, això és una gravació.
0: I ja tenim festa a Can Jaume, festa a la vila a Santa Maria Lídia, en el Papa Escolomé.
1: En el Papa Escolomé, eh?
0: Sí, que per cert, avui crec que hi ha correbars, o no? Ja tornem a ser la Beata.

0: Dedica-te a Dona Rita. Ué, até botejats, espera un segon.
1: Estic acostumat.
0: No, saps què passa? Que m'he equivocat de botó.
1: De botó.
0: Botó.
1: Escolta, ja m'han fet una putada, perquè si hi havia un electricista, un fuster, escoltant la ràdio, s'ha dormit amb aquesta cançó i s'ha tallat un dit.
0: Aquí?
1: Això... Un fuster, si ara un fuster té ben fent amb aquesta ràdio.
0: Sí.
1: Amb, bueno, amb la ràdio, amb un altre
0: aturat. S'ha tallat un dit en sort, home, s'ha tallat.
1: Claro, perquè això dorm.
0: Què dius, que dorm?
1: Coño. Toma, això és una cançó per una nana per posar a dormir qualcú. Ja vos està enfadant, eh? Crec que m'ho toparà.
0: L'estic posant vermell, eh? L'estic posant vermell. Bé, és igual, t'ho agafes, és vera.
1: És vera, però no.
0: Ja veus, em vas per dormir.
1: Ja veus, i no dic mentides.
0: Sí, sí.
1: Bé. Ara ja dut dos dits teats.
0: Sí, ja dut dos dits teats.
1: Vinga, idò, avui tenim festa jove de divendres de la Beata. 4 de setembre, ja ho han dit, a partir de les 9... Ah, em sembla tornar a suporar la Beata.
0: Oh, la Beata no. Ara a partir... ja fins... posaré... Tot tres, que... tres vegades més. Cada vegada que digui Santa Margarida,
1: pum. I de partir de les 9 i 45, 10 menys quart, en un Papa Escolomé tenim Humbert, Òrbita 90, també que són bastant coneguts, DJ Pasquale,
0: sí.
1: Butxena Tàrtic.
0: DJ Pasquale és molt amic meu, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, es posa música dels 80, que és de la meva època. Sí, sí, DJ Pasquale, davant... Sí, Santa Margarida és un clàssic, és a dir, no ha cap, no ha cap dissabte ni cap divendres de la Beata en Escolomé que no pinxi DJ Pasquale.
1: És raro que no hagi per a Neugeni.
0: Neugeni no és.
1: No? Hi ha Butxan Antàrtic, també són...
0: Butxan Antàrtic són de Can Picafà, són residents de la Santa i de Maripàd.
1: Sí, aquesta... però bueno, són veleros.
0: Sí, bueno, en Butxa sí, en Antàrtic és de Can Picafà.
1: Però no el mateix.
0: Sí.
1: Ah, vale, vale.
0: Sí, sí, però bueno, mai més com aquí un moll i que de Sant Vicenç i Pollença.
1: Bueno, però...
0: molleros són molleros.
1: Sí, sort, però...
0: Allà...
1: Però és terme de Pollença.
0: Sí, és terme municipal de Santa Margarida.
1: Vale, i els compten com a locals.
0: Inclou el nucli urbà de Can Picafort, Sant Serra i Santa Margarida.
1: Vale, perfecte. Idò. Així ja...
0: Això?
1: Sí, sí, no, perfecte.
0: Vols que t'ho veus sort com a sota una altra vegada? Te dormiràs.
1: Se dormiràs de tirar tres dits.
0: I si li véssim els ulls, Andreu, tia, tens ulls de ressacota?
1: Jo vos ho he dit, que hi vaig haver de fer llarga mala vida a Milano i no vaig veure, però tenc una edat, ja tenc 29 anys i me'n vaig a dormir.
0: Hòstia,
1: doncs 6 hores i ja m'acosta.
0: Ja has pensat en la jubilació? Ben, qui
1: ojalà. Però després m'avorriria, crec.
0: No, no pensis, si toques una loteria i si deixes de fer feina t'hi acostumaries.
1: Jo crec que hauria de fer feina. Digui, ara no, ara fora
0: una, cosa no fer, una cosa és estar actiu, fer bueno, coses, ja. I una cosa és fer feina.
1: No,
0: fer ja. Feina per una altra.
1: Hombre, no m'aniria a fer de pic i pedrer. També t'he dit.
0: Ni faries feina per una altra.
1: No.
0: Te cercaries activitats que amb 28 anys...
1: Lúdiques, per allò.
0: Viatjar, per exemple.
1: Bueno, però això no és fer feina.
0: Bé, sí, però pot fer un... Tu fas continguts.
1: Sí.
0: I ja està, potser tenir de viatge, ja, o que fa passó, i el que fa, saps? I faries contingut d'una altra manera, potser muntaries la teva pròpia empresa, ara estàs per una altra empresa, potser muntaries la teva.
1: Pot ser, pot ser. Saps? Bueno, ara amb el que va el camí de Santiago, que m'han dit que me canviarà...
0: Te canviarà la vida.
1: A la millor tenc...
0: T'ho vaig dir jo, per mi.
1: Tothom ho diu.
0: Jo t'ho vaig dir.
1: Però per què, men? Què me passarà?
0: Home, domets la gent que te trobarà. No, men, que te passarà. Primer te trobaràs amb tu mateix perquè duràs molt...

0: estirant molt de temps caminant tot sol.
1: Exacte,
0: per tant,
1: per rumiar.
0: Si ets persona que... Arriba un moment que te trobaràs en tu mateix. Ara, això no pega gent, vol dir que t'ho diguem, però és igual.
2: No, per això...
0: És igual, exacte, m'ho fan massa transcendental. Te passarà això perquè te trobaràs gent. Primer te trobaràs gent de per tot.
1: Això sí,
0: internacional,
1: i d'Estats Units i tot.
0: Exacte, te troba gent d'Austràlia. Jo tenc amigues, la Karen, d'Austràlia, que la vaig conèixer, que mi Santiago.
1: Albert, tu el vas fent, però 5 dies, no?
0: Sí, jo vaig fer de Oviedo cap a darrer, més antic, més curt.
1: És un nord.
0: És més curt, de Oviedo fins a tal, que quasi res ho fas amb...
1: Bueno, però 5, 6 dies o 7.
0: 10 dies.
1: Ah, bon, 10 o...
0: Sí, sí, 10. Tenen 30 quilòmetres cada dia més o manco, una cosa així, no tants.
1: 25, doncs.
0: No tants, no, ni 20, eren 17 o alguna cosa així. Depenia de sa jornada. I res, hi vam arribar. Però sa gent que coneixes, tothom te conta sa seva vida. Tothom està allà i estan coincidint i anau allà mateix, anau en el mateix punt, anau cap a sa mateixa finalitat. Per tant, és això el que te canvia. I depèn de bé com t'agafis. Si tu te vols deixar canviar, te canviaràs. Si no te vols deixar canviar, si estàs tancat en banda... No,
1: però que si som perfecte, què he d'anar a canviar?
0: Molt bé, idò, i amb això, amb aquesta pregunta...
1: No, sí, ja quan torni vull venir aquí i t'explicaré amb què he notat, què he sentit, que...
0: Això, sí, exacte, jo t'ho dic, jo em va canviar, però pensi que vaig anar al millor de 8 anys,
1: ja.
0: Vaig fer Oviedo a Santiago i vaig fer 10 dies,
1: claro.
0: I no és el mateix que anar tant i fer 800 quilòmetres.
1: 33 dies.
0: És que te'n vas un mes, per tant arribarà un moment que primer mullaràs tot el que fas normalment, és a dir, canvies la teva rutina,
1: no, claro,
0: i te trobes tu tot sol, aquests 30 quilòmetres que faràs o aquests 28 quilòmetres que faràs cada dia, tu tot sol, vas tot sol, perquè entenc que vas tot sol, i que no, sí, després he dit que vas acompanyat de no sé qui,
1: no, vaig tot sol,
0: sponsors,
1: són esponsors,
0: estàs caminant tot sol i ets tu i estàs xerrant amb tu mateix i després paisatges,
1: ja, brutal,
0: que diràs m'aturi aquí i em toca anar si fa fosca.
1: No, totalment.
0: Saps? Si no,
1: i que després te conten històries tipus, potser, m'emar molt bé, però hi haurà gent que mirant que potser ha tingut un càncer, s'ha curat i vol fer això per tal, que i tu penses en la vida i dius, hòstia, és que a vegades tenim molta sort i no ho sabem.
0: Ha de fer un reset.
1: Hem de fer un reset.
0: Unes edats per fer reset, jo vaig fer uns 50 darrer. O sigui que arriba un moment que la vida te posa puesto, a vegades.
1: No, totalment.
0: I està bé que t'hi posi, ja.
1: Idò, ja ho sabeu, avui teniu festa i també si voleu seguir aquesta aventura a les meves xarxes socials i per Ràdio Pollença, l'anirem contant. Ha quedat bé aquest resum, ha acabat la música, hem contat un poc de... hem estat un poc místics.
0: Exacte.
1: I ara passem a dissabte.
0: Molt bé.
1: T'ha parit bé?
0: Vinga, doncs, anem a per dissabte i començam amb aquesta cançoneta que t'ha parit per dissabte.
1: Vinga, posa-la. Yeah!
0: No és aquesta, però és igual.
1: Ah, vale.
0: No,
1: d'això és reggaeton pur i dur.
0: Vull per aquesta.
1: Ah, vale, bona.
0: Aquesta m'agrada molt, això.

0: Doncs ja m'agrada.
1: És que antes se feia música de veres.
0: Antes, en què te refereixes?
1: Fa, no, conya, fa 15 anys, 20.
0: Hi havia més per triar, hi havia
1: sí,
0: la veritat.
1: Fito Fittipaldi també, molt bons, o sigui, ara el pop ja és un poc també reggaeton, saps? I antes el pop era pop.
0: Ja t'ho dic, sí, triaves, podies triar, tenies música gòtica, tenies música tal, tenies, inclús a dins la diversitat, és veritat que nosaltres veníem, va ser l'esclafit dels 80 que venien de la dictadura, bé, que dic, ara, tota la gent se va poder cantar, tothom tenia bou i hi havia grups.
1: Llibertat d'expressió.
0: Sí, sí, totalment, com hauria de ser.
1: Bueno, què fem, idò?
0: Estic com a...
1: Sí, melancòlic.
0: Estic com a llicos, avui.
1: Claro, perquè és el darrer programa.
0: Bueno, no
1: menys normal que m'has dit xampany i coses, sí, i després ho celebrarem.
0: Sí, farem cosa per aquí.
1: Farem cosa. Tenim comptes a rompre una finestra o algo. Bueno, idò, avui no, demà, dissabte, dia 5 de setembre, tenim verben a Son Sardina.
0: Son Sardina?
1: Sí.
0: La meva germana hi viu, a Son Sardina. Per una urbanització per davant, sí, sí.
1: I tot demà té festa?
0: Sí, perquè ella, a més, fa escola a Son Sardina. Ara ja estic donant massa dades, que no... Mare meva, i després me dirà, escolti, tu qui ets per dir això per la ràdio?
1: Bueno, no la perseguiran, no saben qui és.
0: Espero que no, espero que no.
1: Bueno, tenim Revelació Son Sardina 5 de setembre a partir de les 10 de vespre. Tenim de baix.
0: Sí.
1: De
0: quines festes són, Son Sardina? T'has apuntat?
1: Revelació Sardinera, posa.
0: Sí, però quines festes són?
1: Ah, no ho sé.
0: Deu ser per...
1: No sé. Per la Beata?
0: No, la Beata.
1: Sí, no sé. No sé, no sé.
0: Trobes que és per la Beata. Vinga, va, Andreu, que duim molta perdoneria avui. Entre jo que... Ja t'ho han botejat, però... Ja m'ho he botejat el joc.
1: Ara, cago en dir. Sempre m'ho botejat, eh?
0: Perquè micros aquests inalambri em fa m'equivoc de botó.
1: Bueno, ja tenim Ubalda, ja m'ho han agradat 10 vegades dient... Què putes poden votar la Beata?
0: Vol fer el favor que la Beata no va passar ni per Pollença.
1: Exacte, no li interessa a ningú la Beata, només en un de Santa Margalida. Bueno, ja tenim de baix, Gas Butano i DJ Mood avui a la plaça del poble. M'agrada, perquè no tenen... O sigui, és plaça del poble.
0: Nosaltres a la vila és plaça de la vila.
1: Ah, sí?
0: És la plaça major, sí.
1: Bueno, però vols plaça major...
0: No, no, plaça de la vila, se diu.
1: La plaça de la vila és la plaça major, no?
0: Sí, sí, la placa posa plaça de la vila.
1: Bueno, ja ho sabeu, demà a partir de les 10 a Son Sardina teniu Rebel·la. Perquè no és verbena, és Rebel·la.
0: Rebel·la.
1: Però clar, tothom ho coneix com verbena.
0: Man, verbena no està acceptat, és Rebel·la. El que passa és que, clar, verbena, si ho dius, tampoc no passa res, no es portarà al món.
1: No,
0: espera'm.
1: Jo estic acostumat a dir verbena, perquè és un castellanisme, però quant de castellanismes hi ha en un mallorquí?
0: No ho sé.
1: Molt, per sort o per desgràcia, no el deixarem així. Què hem de fer?
0: No sé què t'he de dir.
1: Passam a un altre poble.
0: Sí.
1: Antes que ens fiquem en un lío.
0: Sí, perquè són melons que no...
1: Ja, i darrer programa tampoc hem de que va malament.
0: No hem d'entrar...
1: Exacte.
0: En aquells jardins.
1: Exacte. Bueno, demà tenim Tardeo a Llubí.
0: Tardeo Llubí, eh?
1: A Llubí, o Quintos, per quin Quintos? 07.
0: 07.
1: Quintos 07, per tant, podeu anar a fer gasto, perquè quan sempre fan coses a Quintos, podeu fer gasto, perquè fan coses per al poble.
0: Ara, què me dius el Quintos? Avui també hi ha hagut un... Per mi m'ha dit que era... Home, ara no me'n recordo exactament el nom que m'ha donat, però m'ha dit que estan programant un sopar, una festa dels Quintos de l'any 46 d'aquí de Pollença. I m'ha dit que on diguem, jo ja ho dic en primícia,
1: que faran un sopar.
0: Faran un sopar i festa, però una festa grossa.
1: De Quintos 46?
0: De l'any 46, pensa que en quan faran els 80 anys.
1: Ah, vale, t'ho deia, imagina, no s'ha de desmaiar ningú, eh?
0: No, ho esperen que no, esperen que no, però bé, ho he avançat, m'ha dit la data, però no estava molt confirmat.
1: I tothom està convidat, però?
0: En principi, supos que qualsevol fes una crida perquè tota la gent nascuda l'any 46 se mobilitzi.
1: Ah, vale. Jo no hi puc anar.
0: No.
1: Vale. I la festa?
0: Tu pinxes. Ah, els hi poden dir, els hi podem oferir.
1: Sí, 5.000 euros.
0: 5.000 euros, eh?
1: 5.000 euros l'hora.
0: L'hora no, el minut, que dius. L'hora no ho cobri ningú ja avui en dia.
1: Avui ja.
0: Això ja és de xat de boomers, tio.
1: Xat de boomers. Bueno, he de 80. I de, bueno, tenim Tardeo Llubí, a partir de les 6 tenim en Jotres, que ja també l'hem dit bastant, de Tròpic.
0: Tardeo aquests són Quintos de Llubí, eh?
1: Són Quintos 07 de Llubí. Tenim Jotres, que és Llubiner, a Tròpic, Quinotròpic, crec que també és de Llubí, si no vaig malament, en Biel i de Margarretes, que deu ser un grup. Per tant, el plaça de Son Ramis demà a partir de les 6, tarda a Llubí. Com ho veus?
0: Estupendo.
1: Hi ha bona gent a Llubí, eh?
0: Sí, sí.
1: És veritat que no...
0: Ben avengut.
1: Tort, també veuen bastant.
0: Tu, és que trobes tot en tard. L'altre dia també vaig veure una història que no vaig dir, estic un pavo de tard.
1: Ah, Porto Cristo.
0: Per cert, he vist que fas les xarxes, és a dir, fas els teus continguts a un locals en concret, supos que te patrocinen.
1: Com a un locals concret?
0: Has fet ara darrerament, has fet contingut, per exemple, a Gran Magatzems, a...
1: Ah.
0: Que te patrocinen. No, ah, no, no. Ho fas gratis?
1: Ho faig gratis, tio. Però sap per què? Perquè se m'acaben les idees de com fer coses i jo penso, qui no ha anat a l'IKEA?
0: Andreu, te seus un vàter i te vens.
1: No, però jo no... Però te va agradar aquest vídeo. Per jo és el millor. Però perquè vaig passant de...
0: Aquella vista que se veu ultramuntant ja és pollensa.
1: No.
0: Saps que t'asseus i dius...
1: Sí, sí, sí, sí. Vista... a la tramuntana.
0: No és pollensa.
1: No, jo crec que era deia o algo així.
0: La deia no.
1: Deia ah, que no. Però és que un campanar era petit, no era pollensa, 100%.
0: Però és tramuntana, això.
1: És tramuntana, 100%. El que no sé on és.
0: En tornar, ho mires, ho apuntes i ho miraré.
1: Sí, perquè vaig dir, no sé on és, però mil per mil és tramuntana. Però ara m'ho anem a Nussut.
0: Molt bé, continuem en dissabte, ara.
1: Claro, ja no hem canviat de dia, ara només farem dissabte. Sí. Dissabte 5 de setembre m'ho anem a Cas Concos. Saps on és Cas Concos, no?
0: Cas Concos, Santanyí.
1: No. Barriada de Felanitx. Bueno, Barriada no, és un llogret.
0: És un llogret com... N'hi ha molts, eh?
1: Uf, és que Felanitx en té un munter.
0: Munter, sí, sí, sí.
1: Idò, i saps quin és el poble amb més llogrets de Mallorca?
0: No.
1: Idò. Ho hauries de saber.
0: Quina és el més llogrets?
1: Sencelles.
0: Sencelles, eh?
1: I el segon?
0: Sencelles de Roberts.
1: Vinyali.
0: Vinyali.
1: No.
0: Si Vinyali ho és, m'ho has dit.
1: Espera, ara no sé si és Sencelles o Algaida.
0: Algaida, que... Jo és que Sencelles és molt petit per tenir...
1: No, però Sencelles té molt de llogret al voltant.
0: Al voltant, eh?
1: Sí. I si no, Sencelles... No, és Sencelles. I després tenim el segon és Manacor.
0: I segon és Manacor, Pep, Manacor, que Manacor...
1: És gros, és de distensió. Bé, molt distanciat. Ara érem el Cas Concos, pobret.
0: Sí, sí, sí.
1: Els deixem oblidats.
0: Cas Concos, vinga.
1: Bueno, hi ha bona festa perquè és verbena jove. A Cas Concos és el camp municipal d'esports. Només n'hi deu a un. A Cas Concos és petit. I de... No, perquè pollença tens humor i això, i pot haver... Però no. Tenim, idò, a partir de les 11:30, fins a les 5 del matí, aquest concurs no van de broma, tenim Romandre, en Sergi Ales, també és conegut per aquella zona, i DJ Coro. Només efectiu, només volen dobbers negres, que ho tingueu en compte, no anigueu en targeta, vale?
0: No, a TPV en 50 quilòmetres a la redona d'aquesta festa.
1: Exacte.
0: Vaig,
1: home,
0: ja hi aniré, també.
1: És que tampoc no hi ha cobertura.
0: Sempre hi vaig. Quan hi ha caix, vaig a blanquetjar un poc.
1: És veritat. Però si no ven res, què has d'anar a blanquetjar?
0: Però si tu... Si
1: ah, bueno, que tu...
0: Jo
1: tu
0: blanquetges...
1: Sí, sí, vale. Bueno, però per blanquetjar necessites mem. Ara vos donaré idees, vale? Quan aneu a un súper, quan aneu... quan aneu a la benzinera... Bueno, @policia.
0: Exacte, @policia.com.
1: Bueno, demà teniu verbena jove. Aquest, és el darrer programa. Si ara ho val de bé i mos diu bona nou a la merda, nosaltres tenim, bueno, ja m'ha acabat. No podem fer res.
0: I de totes maneres, si mos esperen aquí de fer dos carabinieri, morirem dos carabinieri.
1: I ja està, i després mos tornem a treure per pesats.
0: Exacte.
1: I bueno, idò, mon anam d'aquests concos, a bon mon anam, idò, a Manacor.
0: Manacor.
1: Saps què hi ha a Manacor? A la Rafa Nadal.
0: A la Rafa Nadal?
1: Sí, hi ha un tardeo.
0: Hi ha un tardeo?
1: Tardeo a la Rafa Nadal, 5 de setembre, a partir de les 8:30, fins a les 12:30. O sigui, serà breu, però hi ha un tardeo.
0: Perdona, de quina hora has dit?
1: De les 8:30 a les 12:30, 4 hores.
0: 4 hores.
1: I de toquen Val Nou.
0: Surt en Rafa a cronometrar. Pam, ara!
1: T'imagines, a pegar dues raquetades. Tu, Déu, si t'ho fera, un rebet seu...
0: No, perquè te pega una hòstia en sema plana i fa girar en Molina.
1: Està fort.
0: Sí, està fort.
1: I de tenim Val Nou i Anton Cabanelles i en Biel Castell. Entrada gratuïta.
0: Envia el Castell, va per tot. Envia el Castell, no podria fallar.
1: M'ha dit, s'ha de casar, ha de pagar una boda, ha de pagar una casa.
0: Sí, m'ho vas dir, això.
1: Sí, s'ha de casar. Crec que se casa per novembre, si no vaig malament. D'aquí un mes? No, per octubre, perdó.
0: Qui era, això?
1: Enviar el castell i anant toquem en elles. Que enviar el Lluviner.
0: Sí, sí. Ah, enviar el castell. Enviar el Lluviner.
1: El Lluviner.
0: Ostres, no ho sabia, no?
1: Bo, t'estic donant dades que estic sorprenent.
0: No, no.
1: Jo demà, tarda, o 5 de setembre, de 8 i mitja, 12 i mitja, a la Rafa Nadal, gratis, a Manacor.
0: No.
1: I d'aquí m'on anam... Mira, els pets i Suassi.
0: El Pets i Suassi. Suassi és en Pets Suassi, el que se troben de fora del sembrat.
1: Sí, i de concert a Binissalem demà, dia 5, és en Pagando.
0: Uh-huh.
1: Per tant, si no voleu pagar, no hi aneu. Però, bueno, vos ho dic per la gent que els agrada els Pets i Suassi, demà a Binissalem hi ha concert. codetickets.com,
0: uh-huh.
1: Si heu de comprar les entrades. No sé si encara n'hi ha, però
0: no posa,
1: don...
0: no posa les dades...
1: Com les dades demà?
0: No poso les dades de...
1: De l'hora?
0: Sí.
1: No, no me surt. Però si ho cerques, supos que sortirà a code entrada per demà. I bueno, m'on anant de Binissalem, s'arracó una altra vegada.
0: Uh-huh. Bé, te poso una petita deixada de Suassi.

0: así.
1: I d'aleshores això és un Petro Así.
0: Petro Así, per si demà voleu anar. Sí, ja ho he escoltat 10 segons. Si vos ha agradat amb aquests 10 segons, sí, podeu comprar entrades.
1: No sé quan, si te queda molta cosa, perquè t'anem un poquet...
0: Un poc,
1: com però... Com sempre, anem, que mos divagam i...
0: No te preocupis, faré bé. Mira, tenim Rebel·la a Sarracó, demà també Orquestra Berimbau, Flamingos i La Movida Band, a partir de les 10:30. Sarracó, per ser un raconat.
1: Sí, té unes bones festes.
0: Té dues festes de verbena.
1: Però també deuen tenir això tot l'any, no deuen fer res més.
0: No, fan cosetes.
1: Ara t'imagines, veu fer Sarracó amb Ivetres, t'imagines que no. Tens les campanades i Ivetres. Bé, però això és Sarracó...
0: No, perquè seria Andratx.
1: Seria Andratx, exacte.
0: Seria Andratx, sí, sí, sí. Anava a dir capital, Andratx municipi. Bueno, de demà estem preparada la Beata?
1: Per...
0: Perquè demà és la Beata de Santa Margalida. No sabia si vos em havia donat compte.
1: La Beata de Santa Margalida, demà?
0: Sí, és demà.
1: No, demà no. El diumenge, la Beata.
0: Bueno, rebel·la, gran rebel·la del dissabte de la Beata.
1: Clar.

0: amic Andreu, que si no m'ho dirà a mi, que basta.
1: A tu t'ho diran. Qui està posant la música? Tu, jo.
0: No, només jo tinc... Què dius? Mentidora.
1: Jo només tinc un guió xapat per la meitat, posat en celo.
0: I tu m'has dit, passa el Tomasota, passa el
1: Tomasota. Bueno, perquè ara pegava, però les altres vegades no. Bueno, la gran revelació de dissabte de la Beata, 5 de setembre, a partir de les 10, a la plaça de la Vila, correcte, que tu m'has dit,
0: sí,
1: que és plaça, la plaça major.
0: Sí, sí.
1: Tenim... Tu, hi ha un bon cartell, eh?
0: Sí, no m'ho has queixat. No, però...
1: Val Nou.
0: Sí.
1: Enrocats. Circo.
0: I això, Tomas Sota.
1: No, però la primera vegada que vaig, aquests tres grupos, junts, sí.
0: Val Nou, què ha dit? Val Nou,
1: Val Nou, Enrocats i Circo.
0: Val Nou sempre venen. Circo, ja sap que estan de gira.
1: No, sí, i Enrocats,
0: i Enrocats no fallen mai, tampoc a Santa Margarida. Tenen molt bon... És a dir, Val Nou... té bona vibra arreu de Mallorca, perquè Val Nou no ha revelat que no hi sigui. Enrocats té molt bona, crec que un dels cantants, si no vaig equivocat, si ara ho dic un pot de memòria, és cantant o un dels cantants o un dels músics, és mestre a l'Institut de Santa Margarida.
1: Ah,
0: per tant, crec
1: té
0: que... Sí. No, bo no. Que bueno, té un especial, no. Especial estimació per la vida. Exacte. I després
1: hi ha la Rana.
0: Estan de gira.
1: Tenen la Rana. Molt bé. I després segurà Big Yesterday i DJ Eugeni. És que no podia faltar en Eugeni.
0: En Eugeni havia de ser... Però us ho han pot a ser rebelde i ho han llevat a la nit jove d'avui.
1: Bueno, no, perquè la nit jove de... El Papa Escolomeda ho tria i ho...
0: Probablement sí, i te dic una cosa, jo crec que no estic segut en pecar, ho dic un pot de memòria, no m'ho voldria equivocar, però crec que el Papa Colomer també tria sempre en Antàrtic i això. O sigui, jo crec que no és que ho triïn.
1: No, s'alternen.
0: S'alternen, perquè no donen-ho tot un.
1: Ja, això és veritat. Demà, gran revelació de la Beata, crec que n'han donat tot el dia.
0: A més, jo crec que en Triai ja s'ha compromet sempre per la revelació. Penso que després el que t'ha dit, bé, el gat escaldat, tot això.
1: Ja, està. Vale, perfecte. Hi ha molt bon cartell, no és perquè hi hagi en Jaume davant jo, però és perquè hi ha bon cartell i està bé, està bé. I damunt anem ara Festa Flower Power, sí. A on? A Maria de la Salut.
0: Mary of the Health.
1: Of the Health. Plaça d'Espou, a les 11, DJ Miquel Nadal i DJ Leiva. Si voleu anar amb floretes...
0: Demà. Pensa que conduc xingles, va bé.
1: Fatal.
0: Sí. Has d'anar a una acadèmia d'aquí, que és molt bona.
1: A Matcacà, Academy. Varen fer una publicitat. Ho vaig veure.
0: Però t'ho dic.
1: De Maria
0: of the Health.
1: I després de Maria de la Salut, perquè ara ja faig un pot de Vic i mos queden 5 minuts per les notícies d'IB3, perquè m'atreuen sempre, tenim nit jove a Costitx.
0: A Costitx.
1: A Costitx, perquè m'ho fas...
0: Sí, perquè per tu...
1: Ja, perquè estàs mirant coses, eh?
0: No sé,
1: i de tenir nit jove a Costitx, dissabte, dia 5, de 10 a 5 i mitja, tenim Duo Ones, Circo, Madison,
0: sí,
1: també que són coneguts, DJ Teregi, que és de Costitx, i DJs Bimba Lola.
0: I quines festes són a Costitx?
1: Bo, això ja m'ha perd.
0: Ja te mata.
1: Sí.
0: Bé, ja està, no te preocupis.
1: Passam a la següent.
0: Passam a la següent.
1: Vinga, mon anirem.
0: Començam a divagar i després hem d'anar a tope.
1: Ja, perquè no passa res. És que crec que ja l'has dit... Ah, no, espera. Hora Bauxa a Bunyola.
0: Bunyola.
1: Perquè me fas...
0: Perquè de sentiment, que vol que et digui.
1: Quin sentiment?
0: D'assentiment, de dir...
1: Pues no, m'on anem a Lloseta.
0: A Lloseta una altra vegada.
1: M'on anem a Lloseta, gran rebel·la.
0: Un poble que te va... Bé, un poble ton pare.
1: Un poble de mon pare.
0: D'en Jaume Canyelles.
1: I de tenim Orquestra Calypso, gran orquestra Mallorca, i ja està.
0: I poc cuidar, ai.
1: A les 10.
0: Cartellasso també, eh?
1: Ha quedat com a magre, això.
0: Dai.
1: A partir de les 10, Plaça Espanya, Orquestra Calypso i Orquestra Mallorca. Però no, DJs és raro, eh?
0: És raro. Lloseta és raro, eh?
1: Però bueno, també és ver que ho
0: vas... Són
1: tards, sí, són un poc tards. És ver que ho vas de debora, ho vas més tard i tot això. Sí. Sempre fa també...
0: Què dius, la plaça?
1: Sí, la Plaça Espanya, sí. Debora hi ha bars i també posen música de DJ de dins.
0: El descarrer petonau dalt de tot, no ves?
1: Sí, però que fa aquest de cantó.
0: Sí, que és per aquella escala que baixa de l'igua.
1: Correcte. I d'aquí també solen fer coses. I mos quedo darrer, que és Hora Bauxa Bunyola, que no ho trob. Ah, no, i White Party a ser ràpida.
0: Que ahir te vas oblidar.
1: M'haig oblidat i vaig haver de posar...
0: En aquell gran magatzem que vas anar, segut un vàter i segut un tal i el teu salon, quan vas dir, m'he oblidat, tal... I justament era la White Party. I jo li dic, això no pot ser, tio, és cap, te va a mil, eh?
1: Va a mil. I damunt vàrem fer una...
0: 28 anys tard de cuidar, tio, ja.
1: 29.
0: 29, eh?
1: 29, me n'has baixat un, m'agrada.
0: Tard de cuidar.
1: I llavors vàrem fer també una publicitat per un àtic de ser ràpid i m'ha dit, ei, que no m'has posat, i jo, és vera. i vaig haver de fer una història després arrepentit, que hi ha una white party davant la mà, DJ Coro, DJ Enamo, DJ Titi, DJ Trifàsic, a partir de les 5 filles, 12, dress code blanc. Has d'anar de blanc.
0: I fins quin punt has fet que tot el vídeo d'una festa no la promociona més? Perquè cada promocionada més.
1: Claro, perquè després li vaig fer.
0: L'has separat de ses altres i ara heu de fer una story posta i l'has promocionada més.
1: I ell content, jo content, i el meu jefe s'està enfadat. Però no passa res.
0: Les teves neurones segueix quin sense funcionar.
1: Estic a massa coses. Jo és que vull dir que a vegades no hauria d'estar tantes coses, però després me perd. Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: I sé que també hi ha la darrera festa de dissabtes, hora baixa, a Bunyola.
0: Sí.
1: No tinc el cartell, l'he perdut, però que la gent sàpiga que hi ha festa a Bunyola.
0: Amb bona paraula.
1: I amb això, Jaume, amb acaba això, aquesta secció d'Oli Peyam. Aquesta temporada ha estat meravellosa, esplèndida. Donar les gràcies a Ràdio Pollença, a Nubalda, per tot el que m'ha donat. M'he pogut fer 2 xalets aquí al Vià. I res, estic un poc trist. Bueno, ara me'n vaig un aquí més a Santiago, tornarem a connectar junts. Però pensar que la setmana no he de venir a xerrar amb tu me posa molt trist. Per què me rius? Jo estic melancòlic.
0: No, melancòlic, ets un pes de tort.
1: Perquè per veure que m'ho he passat molt bé, espero que us ho veiem.
0: No, t'agraïm moltíssim que haguis vengut, perquè saben que vas atabagadíssim de temps.
1: No, per dalt, som un niní. Bueno, som autònom.
0: Bé, però estàs encercant festes, et fas contingut, i després, a part, tens la teva vida personal, que és totalment respectable, que no me n'has contat molt, però bé, jo n'he contat més que tu.
1: Quasi.
0: Andreu, moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: No, però sempre agraït, i sobretot ho deim ara a ell i ho deim a tots els col·laboradors. Tots els col·laboradors que heu passat aquí l'estiu heu fet vosaltres el contingut de Ràdio Pollença, realment, de l'estiu. Per tant, emotiu, i molt agraïts, perquè si no fos per l'altre no hauria contingut.
1: Idò, moltes gràcies, no tens res més a dir, i bon hivern.
0: Bon hivern.
1: I molt bé, m'entorn a Ducamino.
0: Exacte, i res, estem en contacte per la de Ducamino, és que te vagi molt bé, de caminos, de camino.
1: Buen camino peregrino.
0: Buen camino peregrino.
1: Això no se diu així.
0: Sí, exacte.
1: M'avorriré de sentir-ho.
0: Exacte.
1: Vinga, i t'aporar les notícies, que segur que són més importants que jo, i un besito a tots, i res, bon setembre.
0: Bon setembre, bon hivern, i gràcies, Andreu, per seguir, i l'any que ve hi tornant, si som.
1: Perfecte, si som, hombre, espero que sí. Un besito.
0: Un besito, adeu.
2: Poc a poc, intentant no fer nosa, me tremolaven els peus i ses mans.
3: President Pedro Sánchez, en els quals s'alertava d'un increment en l'arribada de migrants a la península i a les Balears.
4: De les paraules de Sánchez, però ens dedueix que li va ocultar la informació durant la trobada que varen mantenir el 29 de juliol a Palma. Els informes, segons Sánchez, són previs a dia 30 de juliol. Però ens ha reconegut sorpresa i profunda preocupació, i a banda dels informes també demana informació sobre les mesures que ha pres el govern central.
5: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
3: I deixem el plànol polític i anem amb l'educatiu, perquè la Universitat de les Illes Balears celebra avui l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027. Un acte marcat per l'entrega de la medalla d'or de la UIB a Carlos Gómez, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes. Seguint aquest acte, hi ha Pere Morell. Bon dia, conta'ns.
6: Bon dia. Enguany la UIC compta amb més d'11.000 alumnes de grau, més de 3.500 del qual són de nou ingrés. A més, aquest curs s'estrena en el doble grau de matemàtiques i física i el grau de ciències de la mà. Carlos Gómez rep la medalla d'or amb honor i ha destacat l'importància que la universitat i la judicatura vagin de la mà.
7: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades.
3: I no deixem l'àmbit educatiu, perquè l'Escola de Música de Ciutadella s'enfronta a un inici de curs incert. L'Ajuntament ha avisat que fins novembre no començaran les classes per als 600 alumnes que hi ha inscrits.
4: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei farà impossible que l'escola reobri les portes al setembre, com cada any. En aquests moments la licitació ja està en curs, però fins que no resolgui el contracte el nou gestor de l'escola no es podran iniciar les classes. La formació musical del municipi també està pendent del seu trasllat a un centre de nova construcció. Sentim la batllessa Maria Jesús Begut.
8: I per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar s'okei a tot el nou projecte bàsic atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
4: El nou contracte suposa més de 500.000 d'euros anuals.
3: I aquest migdia està previst que passi a disposició judicial el conductor ebri d'un camió que hi va causar una col·lisió en cadena a l'autopista d'Inca i va deixar una quinzena de persones ferides. La Guàrdia Civil el va detenir després de donar positiu a la prova d'alcoholèmia i també per intentar fugir, per evitar fer-se aquesta prova.
4: El sinistre es va produir abans de la sortida de Sant Fuster en sentit cap a Palma quan el vehicle de gran tonatge va col·lidir amb els vehicles que estaven retinguts. L'accident va afectar 7 cotxes i va deixar una quinzena de ferits, 5 d'ells traslladats a centres sanitaris. L'accident va provocar retencions importants tot el matí en un dels principals accessos a Palma que es varen estendre al llarg de 4 quilòmetres.
3: I un apunt més en aquest cas de la plana internacional perquè han trobat en vida 2 persones 10 dies després de la tràgica riuada al Nepal.
4: Els equips d'emergència han rescatat 2 treballadors que es trobaven en un túnel d'un projecte elèctric. Després de sentir bous a l'interior del túnel, els equips de rescat varen intensificar les tasques per localitzar els 2 supervivents.
3: I d'home, aquest apunt arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Molt bé, 12 i 7 minuts, i és moment de fer un repàs de l'actualitat de Pollença. Hem de començar a informar-vos d'una notícia darrera hora, i és que l'Ajuntament de Pollença ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026, que preveu diverses ajudes dins l'àmbit de l'acció social. Entre aquestes hi ha una partida de 20.000 euros destinada a ajuts per cobrir necessitats urgents de famílies i persones en situació de necessitat gestionada des de l'àrea de benestar. El pla també contempla dues subvencions nominatives de 1.500 euros cadascuna. Una serà per a l'Associació de Tercera Edat de Colònia i l'altra per a l'Associació de Persones Majors de Pollença, en dues destinades a donar suport a aquestes entitats socials. En total, el document preveu 23.000 euros en aquestes tres línies d'ajudes socials per aquest any. Més informacions de l'Ajuntament. Renovarà la canonada principal que subministra un 90% de l'aigua a la cala Sant Vicenç. EMSER ha iniciat el procés de licitació per substituir la canalització principal d'aigua potable del carrer Torrent de Can Botana a la cala. L'obra compta amb un pressupost base de 96.651,28 euros i té un termini d'execució previst de 10 setmanes. És el gerent d'EMSER, Sebastià Sansó, qui ens ho explica.
4: Bon dia. Dins la línia de feina d'aquesta legislatura d'EMSER de renovar progressivament la xarxa més antiga, d'actualitzar les instal·lacions i d'avançar cap a la digitalització, la propera tasca que ha sortit a licitació és el canvi de canonada del carrer Torrent d'en Botana de la cala Sant Vicenç. Una canonada que és la principal que du aigua a la cala i que compta amb un pressupost de quasi 100.000 euros i va inclòs amb un termini d'execució de 10 setmanes. Per tant, amb aquesta actuació que durem a terme dins enguany, ja avançarem cap a la renovació de la xarxa d'aquesta zona de Pollença.
3: I avui és la conferència i la festa del 12 de setembre, l'invenció d'un fet a càrrec de Gabriel Ensenyat Puyol a les 6 a Can Llobera. Parlaran d'aquesta qüestió avui divendres a Can Llobera, acolliran aquesta conferència que pren com a punt de partida el seu darrer assaig publicat per Illa Edicions i que posa el focus en una de les qüestions més debatudes dels darrers anys, com i per què es va construir el relat de la festa del 12 de setembre com a diada de Mallorca. La cita és a les 6 de l'hora baixa a Can Llobera i ahir ens ho explicava en Gabriel Ensenyat a Ràdio Pollença.
5: Podríem dir que va néixer arran de que l'Obra Cultural Balear ara farà 3 anys, quan el Consell a final d'any va provar de tornar a fer la festa, em varen demanar que intervengués durant la sessió del Consell, que hi poden intervenir algunes persones en representació d'institucions, per exposar un punt de vista que en aquest cas era contrari a la reintroducció de la festa. I bé, la meva intervenció va ser breu, perquè només tenia una sèrie de minuts, però vaig pensar que valia la pena comentar el fet des d'un punt històric, llavors a partir d'aquí un pot tenir o ha de tenir el seu punt de vista, lògicament, però que històricament sí que valia la pena saber què havia passat dia 12 de setembre de 1976, a fi que un pugui arribar a la conclusió de si això va ser molt poc o gens important. I aquest és el contingut del llibre, en definitiva, el sentit, sobretot.
3: Yeah. Demà divendres, la Cala Sant Vicenç acollirà la desena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu, una proposta cultural que combina dansa, teatre, xerrades i gastronomia. Començaran a les 7:30 amb tres propostes teatralitzades. A les 8:15 hi haurà una conferència i taula rodona anomenada I que en feim d'un pessí com aquest. I per finalitzar, a partir de les 8:15 hi haurà Vitasta, la fresca càrrec d'Helena Inglada. Se necessita inscripció prèvia, té un preu de 10 euros I vos podeu inscriure a través de ticketit.com. El Club Pollença té dissabte una altra proposta. Podreu gaudir de la representació de La Denúncia, una obra original pròpia que ha sorgit d'un taller de teatre que aquest estiu ha dirigit Pere Peiró en un mateix club. Començarà a les 8. Són 3 euros per socis, 5 per no socis I podeu comprar les entrades en un bar del club. I Can Escarrinxo coirà aquest dissabte el fi d'estiu, una nova edició que començarà a les 8, s'allargarà fins a les 2:30 de la matinada amb actuacions de Diablo com Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas I DJ Fuac. Amb entrada gratuïta hi haurà servei de barra I menjar a càrrec de Prodis. Dissabte, una segona proposta, els Jardins del Convent acolliran la Fira Connexió Coop, una trobada dedicada a les cooperatives I a un producte de Mallorca que té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu de l'illa I impulsar una economia més social I sostenible. Començarà aquesta jornada a les 5 del capvespre amb un torneig d'escacs. A les 6:30 serà el torn d'un contacontes infantil. A les 7 hi haurà una actuació de música infantil amb Músic Mec. I finalment a les 8:30 acabaran la jornada amb una ballada popular amb Bellugall I Magranes. Durant tota la jornada també hi haurà paradetes de producte local I cooperatives, així com una exposició sobre cultura I gastronomia. Amb il·lustracions de Melicotó. Són el regidor Toni Cànaves I Clàudia Trullols, de Cordi Poal, coordinadora de la Fira.
6: Enguany tenim una participació molt alta de les cooperatives, de fet confirmades I se'n poden sumar més d'aquesta setmana. Tenim Ecotxa, tenim Altra Llum, que antes era Som Energia, tenim Arts Cooperativa, Espirafocs, Subtaip, vendrà COP57 segurament també I Sus Cultura. O sigui, I a part d'això tindrem també fulletons de Terra Nostra, de Mujeres Valientes, que no podrà venir en persona, però sí que mos duran material des de Treball Solidari i moltes més que podran trobar allà mateix.
7: Aquestes paradetes, que ja he dit, amb molta participació d'aquest diferent model de cooperativa que tindran un poc explicaran els seus projectes, per tant, també és un bon moment de passar-ho d'una manera amb entreteniment, amb degustació, menjar I beure, però també per interessar molts de... Bueno, de fet, és una opció, és un moment per acostar molts I per a conèixer les opcions que hi ha.
3: I la Fundació Roger Villalonga, juntament amb l'Associació Fotogràfica Mussols de Llubí, Perdoneu, com dèiem, la Fundació Roger Villalonga, juntament amb l'Associació Fotogràfica Mussols de Llubí, ha organitzat una marató fotogràfica inspirada en el conegut poema Damunt l'altura de l'escriptor pollencí Miquel Costa I Llobera. Les inscripcions estan obertes fins aquest diumenge I les fotografies es poden fer des de qualsevol punt de Mallorca. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies que s'hauran d'enviar entre el 30 de setembre I el 4 d'octubre. I el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola aquest mes encetaran una nova sèrie d'activitats. La primera d'elles serà dia 19 de setembre. Es farà un bany de bosc amb Malena Bibiloni, biòloga I professional de teràpia forestal. Bibiloni guiarà els assistents en un bany de bosc per les zones humides I bosc de la Gola en una activitat gratuïta I de places limitades. Vos heu d'inscriure a través de l'enllaç que trobareu als seus perfils de xarxes socials si estàveu interessats. Continua la bandera vermella a la zona de la platja del Barcuig, en el port de Pollença. La bandera vermella es va hissar per contaminació microbiològica. A la zona, recordam, està prohibit el bany des del passat dilluns. L'Ajuntament sospita que es tracta de filtracions, ja que no han detectat vessaments directes, tot I que la causa podria ser l'alta concentració d'embarcacions a la zona. És la delegada del port de Pollença, Junaina Campó.
8: Fa uns dies tenim la primera bandera vermella en el port de Pollença a la zona de Barcuig. Molt rarament, a final d'agost, en aquest punt sol ser freqüent que hi hagi problemes i estan fent una feina intensa per veure de bon prové aquests problemes, com poden solventar. No han detectat cap embòs ni cap avaria de la xarxa de clavegram que pugui donar aquests problemes. Per tant, ara fem una recerca a tota la zona de pluvials de la zona a veure de bon pot sortir la contaminació i esperant que pret se resolgui.
3: Tenim més detalls de la Cala Brutal local, dia 19 de setembre. Torna amb aquesta segona edició. La programació s'estendrà durant tot el dia a partir de les 9:30. La cursa Brutal Autos. L'accés serà gratuït i la informació la podeu consultar a les xarxes socials de l'Ajuntament de Pollença i a la seva pàgina web. Aquesta setmana també estan obertes les inscripcions per a nous alumnes de l'Escola de Música. Té obert el període de matrícula. Us podeu inscriure a la secretaria de l'escola de 4 a 7 de l'hora baixa. Vos han de recordar que oferten classes d'instrument individual en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. I el curs s'iniciarà el 22 de setembre. En planes esportives del nostre municipi, vos hem de comentar que FAMA Pollença organitza el proper diumenge 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer que tindrà lloc en el claustre Sant Domingo. Serà de 7 quilòmetres, començarà a les 9:30 de matí i té un preu de 10 euros si la inscripció es fa en línia. La podeu fer presencial per un cost de 15 euros i també hi ha l'opció de llogar així per 2 euros més. Per participar en el federat s'afegeix un euro extra. A més, hi haurà curses escolars en distància adaptada en sortida a les 9:00 de matí i participació gratuïta, així com un trofeu especial cronoescalada entre el carrer Ferrà i el Cinc du Calvari. Les inscripcions a elitechip.net. La jornada comptarà també amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11:00 hi haurà vermutada i música en els jardins del claustre Sant Domingo. Més curses, la maleïda Swim Run Mallorca, dia 12 de setembre. La distància sencera són 20 km i mig, 2.360 de natació, 500 de desnivell, o sprint, 8,5 km, 1.330 metres de natació, 220 metres de desnivell. Vos podeu inscriure a la seva web lamaleïdaswimrun.com. El 26 de setembre és el Pollença Running Fest. En Omoll, la cursa popular a 10 km i 5, la popular i elite en campionat de Balears. Vos podeu inscriure també a elitechip.net i el 3 d'octubre hi haurà la Mallorca 5000 Sky Running, la seva 10a edició, campionat Balears d'ultradistància 65, més 5 km, amb la Mallorca 1000, amb 24 km i 1000 extras, i la modalitat per relleus són 65 km. Vos podeu inscriure a elitechip.net. Abans de finalitzar, vos hem de recordar que el Club de Bàdminton Pollença ha obert les inscripcions per la nova temporada en grups per adults i infants, entrenant dimarts i dijous de 8:30 a 10:30, perdoneu, pel que fa al grup d'infants. Els entrenaments seran dilluns de 6:30 a 8 i divendres de 5:30 a 3:30 a 5:30.

0: finalitzem així un repàs de l'actualitat i abans d'acabar la programació d'avui haurem de fer el cinema amb Pep Solivelles, a qui rebrem d'aquí una estona. Fins en aquest moment fem una pausa musical.
1: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: recuperat aquí la falca de fa molt de temps, de les estrenes de cine...
1: És molt xula.
0: Perquè no... Ai, espera, deixa'm que va de frase, eh?
1: Perdó.
0: Perquè no... Perquè no ha d'haver preparat aquest cançó. Pet Salivelles, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: El micro, treu les coses de la motxilla...
1: No, esperava mirar si el mòbil estava en silenci.
0: Estàs ben situat, col·locat, organitzat.
1: Sí, total i absolutament.
0: Amb les pel·lícules davant...
1: Tenc una birra que m'ha dit en Bruno, que lo necessitava, em necessitava veure vos, venir aquí, estar en aquest espai tan cultural i relaxant, però una birra fresca, ho necessitava com espai.
0: En Bruno t'entén bé, el que necessites.
1: Ai, homonots.
0: Homonot de la ràdio.
1: Con tremendos.
0: Escolta, que hi ha cosetes, no? Aquesta setmana. Tu has d'anar al cine avui.
1: És que han de xerrar de moltes coses, perquè dilluns passat, a Euroclub, hi va haver...
0: La gran estrena.
1: La gran estrena del Món és una merda, la pel·lícula de Faves Films, que ja han xerrat molt aquí, perquè jo els vaig entrevistar divendres, llavors ells van venir dimarts. Si no em porto xerrant només, només comenteu vos que està a YouTube, si la voleu veure. El Món és una merda, de Faves Films. Punt. Crec que vos agradarà. Sincerament.
0: A jo m'han contat coses, m'han d'arribar molt bones crítiques.
1: Molt amateur, molt, però és molt xula.
0: De què vols? Quan hem té la teva filla?
1: 15.
0: I
1: ningú havia dit que fos filla meva, però bueno, ja ho dius tu. Però,
0: ja, Solivelles.
1: Banda sonora, feta de lloc nois, és artesania pura.
0: Que xula. Tant de bo tots els joves fessin coses com això.
1: Bé, farà altres coses millors i com pitjors, i tothom fa el que li agradi, el que pot. Anem a xerrar de cine, perquè també ahir vaig anar al cineclub de club.
0: Oh, què tal, Forastera?
1: Molt bé, molt bé. Jo me va encantar la pel·lícula, sincerament. Jo hi vaig entrar. Hi ha gent que potser no entra dins aquesta tipologia de pel·lícules, perquè és una pel·lícula un poc, no té idea d'un realisme màgic, però sí que, com molt bé va explicar després la directora, perquè no van tenir gust i sonor de tenir-la allà plantada per explicar-nos tot i més sobre la seva criatura, o sigui, em va poder demanar tot el que va voler. De fet, jo crec que la tertúlia va durar un... T'he dit una horeta bona. Si la pel·lícula va estar d'una hora i mitja, si més o manco calcul, 9:30 i 5 d'aquest que va ser pel·li, i bon anàvem a les 10:30 llargues del club, després d'escoltar les explicacions que ella m'ho va donar, en base a les preguntes que li feia, unes més afortunades, unes manco, qualcuna demanada un poc per riure, la veritat és que està molt bé.
0: Vas fer preguntes, tu?
1: Jo no me vaig atrevir. Tenia una...
0: Ets empagueïdor.
1: Sí, no me vaig atrevir. A veure que molta gent va demanar, i vies d'alçar la mà i demanar turno, però bé, va estar... Jo la veritat és que vaig disfrutar no només de la pel·lícula, com vos dic, hi vaig entrar, sinó també de les explicacions de la seva directora, perquè no cada dia...
0: Lucía Aleñar.
1: Lucía Aleñar, de fet, son pare és mallorquí, m'ho va explicar i tal. Un poc per això ha triat aquestes localitzacions, concretament el Cudi Pollença. És un joc en el que pots jugar, si no t'agrada la pel·lícula, que és adivinar a on... diguéssim, cada plano allà on és exactament d'aquest municipi i del Cudi, i llavors si entres dins la pel·lícula té aquest punt, no? Bé, com tots sabeu, la pel·lícula conta una lota jove, una adolescent, perquè per mi està a punt d'acabar a batxiller, si mal no record, i mentre està de vacances en el seu predín s'ha mort la predina, no? I d'una manera una mica sorprenent, i llavors és un poc, la pel·lícula conta com cada personatge es predí, ella, sa germana, sa mare, que després ve a visitar-les, s'aprèn aquest dol, i sa casa, Mallorca, tot el que succeeix a sa pel·lícula forma part de sa pròpia trama, quasi. No només és una localització, sinó que, a més...
0: És un personatge més,
1: sí,
0: se diu.
1: Sa casa pren vida, de qualque manera. Llavors ella me'l va explicar... que l'havien decorat a posta i tal, no? És una casa com a molt... És una pel·lícula que és com a temporal, perquè de cop i volta pareix que estàs als 80 i de cop i volta surt un iPhone, però com un iPhone com un poc antic, i llavors se'm va explicar que ho va fer amb tota la intenció. No pots dir a quin any, ni quasi, ni a quina desena, de quin... com se diu, ni a quin... de segle, sí, no? Però és difícil d'ubicar la temporalitat d'aquesta pel·lícula, i jo crec que ho fa un poc a posta, perquè després de morir-se aquesta senyora, entres com a dins un trance, ¿vale? Allà on la pel·lícula pareix real, però té com aquell punt màgic d'irreal, no? De que el que veus realment ho pots tocar en les mans, però tant la música o l'absència de música en moltes ocasions, com la fotografia i els colors, te duen un poc a un altre lloc, val? I jo ja t'he dit, vaig entrar, me va agradar molt, si la podeu veure, Lucía Leñar Iglesias, amb elles, l'Ota, que és la protagonista, és Nathoe Stein, que ja havia fet un curtmetratge amb ella de la mateixa temàtica, i elles, que fa de predir, és un actor que no necessita presentació, és en Lluís Omar, vull dir, és un actor, en Lluís Omar, és un actor català molt, molt, molt, molt conegut, que té una presència a la pantalla molt important. Llavors acompanyen a Martina García, que és sa germana, petita, neva, i na Núria Prims, que s'agafa de sa mare. Té un lligue d'estiu, surten caletes de per aquí, però tampoc no... O sigui, és la típica postal, però no, val? Podria ser una cala a qualsevol banda, nosaltres ho coneixem perquè és d'aquí, però lo important no és tant el paisatge turístic o fotogènic, sinó el que implica l'hora de mesclar-se amb el propi diàleg, el que ells senten i com transmeten les emocions al públic. Ja t'ho dic, van passar un vespre molt xulo.
0: Això va ser ahir. Sí. No anava a dir que no és com que se diu El último amanecer, ara que tothom mira Prime i que surt Valldemossa, La Fortalesa... Bé, ja te sona d'això.
1: Sí, de fet, jo me pensava que aquí era aquí que sortia La Fortalesa i no. Aquí surt... Bueno, llavors mirareu el que surt. I surten camins de per aquí, allà van en bicicleta, i dic, hosta, mira, això per aquí he passat jo, tal. Llavors hi ha una escena que, la veritat és que és un poc random, que és una espècie de moros i cristians, però que se nota que estan fets a posta per la pel·lícula, no? Supos que no pots anar a rodar enmig, dia d'or d'agost...
0: Totalment. És que ara que ho diu, me'n recordo quan varen fer La Crida, que havien de rodar una espècie de morts cristians, que això ja deu fer tres anys,
1: fa 2023. I ella composa una espècie de festa de morts cristians i veus per mig passar extras, i de fet n'hi ha qualcuna lota de potència que l'he coneguda. Però bé, és una escena molt curta, molt petita, que no ve molt el cas... Però bé, perquè la pel·lícula en si realment està rodada evidentment amb poc mitjans, però també a poques localitzacions i sobretot a casa. Quan surt aquí en aquestes festes no m'ho va quadrar molt, però bé, supos que ella té les seves motivacions d'haver mostrat, etcètera. No?
0: Bé, això ja ha passat.
1: Això ja ha passat, el Foraster, que per cert l'estrenen dia 11 de setembre. Sí, la van veure ahir exclusiva al club.
0: Ah, no està estrenada?
1: No, no està estrenada.
0: Jo no pensava que sí.
1: No, l'estrena la setmana que ve.
0: Els pardals.
1: I no sé si ja està filming i se va estrenar com a estrena mundial a l'Atlàntida Film Fest aquí a Palma fa un mes, no? Que va ser a l'Atlàntida, més
0: o manco. Perdona, no té un premi en el Festival de Toronto, una cosa així, d'on nosaltres també?
1: Té un premi Fipreci al Festival de Toronto l'any 2025 i també se va presentar al Festival de Valladolid. Sí.
0: Uepa.
1: Però sé que aquí a l'Atlàntida Film Fest se va fer com a s'estrena, no mundial, però potser Espanya, bé, no ho sé. Igual que El Ser Querido. El Ser Querido també se va presentar a l'Atlàntida.
2: Pep, m'agradaria fer un incís a la teva meravellosa secció, perquè dilluns jo no vaig poder anar al club.
1: Vos vaig apuntar a tots els que no vareu venir. Tenc una llista.
2: Però vaig veure que, parlant de El món és una merda.
1: Se pot dir.
2: Sí. Però la vaig veure a YouTube. La vaig veure a YouTube, perquè és per YouTube. I la vaig veure i m'ha agradat molt. És a dir, per els mitjans que tenien... Gràcies, si tu no tens res a veure, tu no t'estic felicitant.
1: No, però gràcies de part d'ells, jo els hi diré, eh?
2: I molt bé, per els mitjans que tenien...
1: 7 euros de pressupost.
2: 7 euros, sí. 7 euros fer 40 minuts així, està molt bé. Va, jo crec que si tinguessin més mitjans, hagués estat una molt bona producció.
1: Entre l'anterior i aquesta ja un vot qualitatiu, i amb aquesta i la pròxima suposo que també, ara tothom se'n va estudiar i això... Hi haurà una pausa creativa, suposo, fins a l'estiu que ve, però ja estan pensant en altres cosetes. De fet, dilluns hi havia un professor, que no en Martí, d'un grau superior d'audiovisual de Palma, que va seure de barallot, a més, i va enxerrar i va dir això, que 40 minuts és molt i que no decau, o sigui, aconsegueix tenir l'espectador més o manco atent durant, més o manco durant aquells 40 minuts, i que té una lògica.
2: I que hi ha plànols de tall, hi ha, és sí. a dir, no és una gran bombòbil
1: no. així. No. Sí, no sé si t'has fixat, quan puja un calvari, són tres o quatre plànols diferents, sí. un primer plano d'espeus, un altre com a de costat, s'ho han currat molt perquè a l'hora llavors és d'editaró, els ha duit moltíssima feina, moltes hores de feina, la música, etcètera, etcètera. I això, no sé, estan va ser com un llenazo un pot sorpresiu, van quedar flipats
2: i hi havia fotos,
1: no hi cabia ningú dins el club,
2: per això n'hi vaig anar, vaig entrar i m'han dit fora d'aquí,
1: però una bona llista negra vostè,
2: exacte, però a YouTube
1: també.
2: Poden fer spam, no? Que a YouTube l'han penjat,
0: ho ha dit ell ja també,
2: ho ha dit.
0: Ell mateix ho ha dit,
2: sí. Arribat tard,
1: sí, està penjada i la podeu veure,
2: i de congratulacions en aquest joc.
0: Tu no fas d'actor? Jo l'havia llegit que sortien a Cati Salivelles i en Pet Salivelles.
1: Però no se m'abou, o sigui, una cosa molt, molt residual.
2: Fas d'extra.
1: Fai d'extra, sí. Per res, no som... Tothom participa, al final, no?
2: La propera serà productor executiu, ja veuràs, posar-la a la pasta.
1: Sí, hombre. No, vam fer una taquilla inversa, i el que vam recordar tindran per fer...
2: Ho dedicaran per la propera.
1: Una espècie d'avatar podran fer, sí.
2: Ara, com a periodista, quant van recaudar?
1: Sí. No se pot dir, perquè hi de molt escolta. A tienda somos todos.
2: I doncs res, deixa proseguir, Pep.
1: Molt bé, hem xerrat de Monsona Merda, hem xerrat de Forestera, que ja t'he dit, les tenen a sales la setmana que ve, va passar per l'Atlàntida, per a que no fos l'estrena, així com El Ser Querido, que vaig veure el d'avui, per cert, a Palmes.
0: Ja m'ho ha vist.
1: Ja
0: no li has deixat dir res.
1: No, perquè no vull que me facin spoilers. N'han xerrat ja molt. Divendres qui ve vos donaré la meva opinió. I vos coment que avui hi ha un parell de pel·lícules així que m'han cridat l'atenció, de lo que arriba a sales. Una d'elles és Cronos, la pel·lícula de Fernando González Molina, que està basada en els fets reals des... diguéssim, dispositiu que se va activar dia 17 d'agost del 2017 com a reacció a l'acte terrorista que tots recordeu de les Rambles de Barcelona. 4 dies de tensió, confusió, frustració, ràbia i confrontació política. A Espanya no se sap fer res si no confrontació política. Qualsevol cosa és una confrontació política, ridícul. I doncs, no és un documental, però es retrata aquests 4 dies de la reacció a aquest famós atemptat. Amb en Enric Huguet, en Mònica López, Pablo Derkin, Israel Elejalde i Diana Gómez. Se diu Cronos, i per ara no té nota, i per lo que he llegit està ben rodada, ben escrita, ben documentada, passa aviat, i en Enric, que és un gran actor, és molt creïble, i en Bollero, cosa raríssima.
0: Això és la crítica d'en Bollero.
1: Sí, li agrada aquesta pel·lícula, no ho entenc molt bé.
0: Igual el tràiler t'ajuda a entendre-ho un poc més. No està malament, també, el tràiler?
1: Sí, l'he vist, està molt bé.
3: Pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Aquí un tal 4x0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
5: ¿Qué cojones está pasando?
6: Un tal 4x0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
7: ¿Qué pensamos?
8: De momento lo único que tenemos es caos.
9: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
10: Realmente lo que nos imaginamos les tenemos que coger, evidentemente, por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
11: Hay unos terroristas que atrapar.
12: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
13: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
14: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
15: No puede escaparse eternamente.
16: ¿Qué estabais haciendo en ese chalet?
17: No fue mi idea, de verdad, lo juro.
18: ¡Me disparáis! ¡No soy yo!
19: ¡Mira, es una cosa!
20: La gente no va a entender que Madrid y Gobierno se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
21: ¡Alfaro!
22: ¡Calma! ¡Mi marido!
23: ¡Cállate, ¿qué?
24: Jaume, puede que lo tengamos.
0: Crec que la música del tràiler és un poc sensacionalista, però no sé com és un tema que mos cau de prop. Si està ben fet o, jo crec que és una bona experiència per veure, no?
1: Sí, és una de les pel·lícules de les que he sentit xerrar millor que es tenen aquesta setmana, que és de Cronos. Sí.
0: Ah, ja
1: una història xula. Mira, totes aquestes històries, que ara m'ho estan en estrenades diverses, no? Una de quan van a Costanquini, una de Scott d'Estat, que està molt bé, una que, no, que n'han xerrat aquí, que està, és molt xula, de quan se va presentar a Macià a l'Eurovisió. O sigui, són històries de, o sèries, o minisèries, en aquest cas una pel·lícula, sobre coses que han passat a Espanya, en aquesta ocasió més recent, perquè és l'any 2017, que a priori tu dius, home, és que va passar i ja està, no? Què més pots treure d'aquí? I de, per exemple, la de Scott d'Estat o la de Maciel, o jo crec que inclús aquesta pel·lícula...
0: Les primeres futbolistes de l'equip femení espanyol.
1: Aquesta no l'he vista.
0: Jo tampoc.
1: I són sèries que m'han agradat molt per com plantegen un fet que tu ja coneixes, però fan com una espècie de ficció real, no? Però té aquesta part ficcionada i és el que li aporta precisament com una nova visió, que a lo millor tu des famosa, per dir qualque cosa, no? Des Scott d'Estat, d'en Tejero, t'has cansat de veure notícies i documentals i llegir llibres, i de cop i volta te venen i te fan una ficció i dius, ostres, que xula, que ben feta. I no te sorprèn el que passa, però sí te sorprèn com ho conten. I en aquesta ocasió crec que també un poc va per aquí. No? M'arriba una pel·lícula de por de Nelly Roth. Nelly Roth és un actor, però sobretot director, i sobretot director de pel·lícules de por. Vosaltres segurament us recordareu pel seu paper a Malditos Bastardos d'en Quentin Tarantino.
0: De què feia?
1: De El Oso es crema amb es bate i massacrava cranis de nazis, saps?
0: Uh-huh.
1: Que surt d'aquella cova i fa tong, tong.
0: Buf, diuen, fa de temps que la veig i no me'n record.
1: Oso,
0: però,
1: no sé què, de Bear, ara no me'n record de s'adjectiu. Aquest animalot se dedica sobretot, a part de ser de fer d'actor, a dirigir pel·lis de por i no massa fortuna. N'ha fet alguna correcta, a ell li encanta, i en aquesta ocasió s'atreveix amb una història d'un estiu a un poble vacacional. Això mos com a sona, val? Que se converteix en un mal son quan els més petits comencen a mostrar instints assassins i ganes de matar a tots els adults, i són víctimes d'una maledicció creada per un d'això que
0: Airbnb. Ben calats.
1: No, ojalà. Un cap butxaca de sa vida, un que ven gelats, un gelater que ven gelats i els transforma i volen matar els adults. Sí, sí. Sí, ja ho saps, en tornant a cap butxaca, pensa un poc.
0: Ojo,
1: igual també en gana de matar un pet de mar. No, això és aquí quan veus els preus.
0: 4 en 4.
1: Sí, 4 en 4.
0: Vull dir, no té, 4.
1: És un clàssica pel·lícula de sang i fetge, no? Per passar una mica
0: s'estona.
1: Molt de gore, molt de gore. Sí, sí, sí. Sí. Gelats assassins. O gelats que te provoquen instints assassins. Poc original i no he dit el nom. Se diu Dulce Sabor a Muerte.
0: Avions, anem-nos avions.
1: De Nelly Roth. Black Box Vuelo 298, 4,9. Una altra pel·lícula de terror que arriba avui, que a més és un remake d'una altra pel·lícula que s'ha de Vessel, que se va fer l'any 2012, una pel·lícula britànica que tenia una mica millor de nota, una mica millor de qualitat, poc coneguda, molt poc coneguda, i en aquesta ocasió l'han titulada Black Box, això, Vuelo 298, en anglès Black Box. Caixa negra, tot se vola que és la caixa negra d'avions, allò que sempre s'intenta recuperar quan hi ha un...
0: No sabré què ha passat
1: allà. Quan hi ha un estropicio, que grava tot el que passa dins l'avió, i és un vol que cobreix la ruta de New Orleans a Seattle. Qui no ha coït un vol de New Orleans a Seattle, val? Que s'estrella, evidentment, i se converteix en el centre d'un misteri sobrenatural. No se sap quin és el motiu de l'accident, fins que se troben gravacions entre les restes, aquesta famosa caixa negra. I a partir d'aquí, supos que aniran explicant un poc el que ha pogut passar. És una cinta, segons llegim, amb hechures de cinta de sèrie B, sense complexes, està correcta, però que és avorrida. Simpàtica, però avorrida. Vale?
0: L'altre me feia un pot de por, posar el tràiler, però aquesta... pel·lícules d'avions, sí...
5: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo.
2: es real.
7: Les habla el capitán. Hemos alcanzado la altura de crucero. Pónganse cómodos y disfruten del vuelo.
2: Sé que parece una locura, pero he visto unas luces en las nubes y se movían. Se le habrá reventado el tímpano.
20: Tú también sangras.
2: ¿Qué le pasa en el ojo?
20: Si hay algún pasajero que haya empezado a sentirse mal desde el despegue, por favor pulse el botón de aviso. Tenemos interferencias eléctricas.
15: Los pilotos no responden.
20: ¿No hay nadie pilotando el avión?
2: Tú las ves, ¿verdad?

0: De deixar fins un xiquiàs i final, però és un doi perquè són molt d'ensurs i ja està. I també no ho veus.
1: I poca cosa més.
0: I poca cosa més. Va, estava en el primer 30 segons de tràiler, ja està.
1: Això és la pel·lícula que això de poc, hem dit, d'un avió que s'està vell, etc etc. Llavors és una altra pel·lícula que arriba avui, una altra pel·lícula. Me vaig llegir la sinopsi ahir i no la vull resumir, és molt llarga. Simplement vos puc dir més o manco que és un senyor major que viu un poble, un tio solitari, que de cop i volta uns joves li ocupen una casa de veïnat. I bé, comença a haver una certa tensió entre aquests, fins que descobreix que una de les joves és la neta d'un conde que va viure en aquest castell. És una pel·lícula italiana, un drama rural, que se diu Cinque Secondi, o sigui, 5 segundos. Aquí sí que... lo que dura un...
0: Ai.
1: 5 segundos. Paolo Virchis, director, i llegim El País, diu: especialista en conflictes sentimentals, crea un bonic suspens emocional apoyat per una interpretació exquisita d'en Valerio Mastandrea, que és protagonista d'aquesta cinta escrita, segons llegim, quasi per alluïment d'aquest actor. L'acompanya a Valeria Brunita de Xina, Galatea Belugui. Això és 5 segundos, drama rural, que ens arriba d'Itàlia. I aquesta la deixaré per final. Una pel·lícula d'animació que es diu Jim Queen, una cosa així per nins, però
0: no.
1: Que... No, no és per nins.
0: No,
1: trata
0: no.
1: Un poc de homosexualitat. I
0: és una borrada. Sí. És un... sí,
1: jo és que he vist el pòster i deixo de ser per nins.
0: No, jo he vist el tràiler i és bastant...
1: Ah, sí, sí, sí, ara he llegit la
0: sinopsi. Punky.
1: Vale,
0: també es posa animación para adultos.
1: Singular, libre, desigual, escatológica i directa. Buah, és descarada. Bé, mira, pues té molt bones notes, eh?
0: Ja, la que... pensava que t'agradaria aquesta.
1: No, és que l'he oberta ara i no tenia ni idea de lo que era. En l'escena gay parisina, Jim és el rei de Jim Queens, comunitat més sexy codiciada de les xarxes socials. I, hòstia, que bo, un dia se da cuenta de que ha sido infectado por heterosis. Estranyo virus que diezma la comunidad y convierte a los gays en heteros. Sí, no, no és per nins, efectivament.
0: No.
1: Oh, sí!
0: No, per nins.
1: No. Jim pierde su trono y es abandonado por su entorno. Clar, perquè deixa de ser homosexual, no? Llavors és un seguidor, en Lucien, un jove verge, encara el segueix una mica, encara creu en ell, i emprenen un viatge a través de Marès, un poble gay parisí, a la recerca del doctor Ragul, que afirma ha trobat una cura per aquest virus que te converteix en... heterosexual, no?
0: Jo crec que la història és la de menys. Són una sèrie de gags, així, gamberros.
1: Vale. Molt bé.
0: No sé, ja escolta críticament què diuen.
1: Ara tot d'una.
0: Qualcuna. Una bona és una no tan bona, va.
1: Una bona. És una divertida, àgil, muy animada sàtira entregada a la sana reivindicació no solo de la cultura gay, que també... como de sencillamente la alegría de la cultura. Frescura, descaro, irrespetuosa, desenfrenada, no deja títere con cabeza... Que està superbé, no?
0: Ara t'ha agradat.
1: La que posa més... que no la posa de tot bé és El País, que és aquesta que diu singular, libre, desigual, escatològica, trazo grueso... Bueno, és el que ells denomenen... Claro, que jo no estic d'acord, pel·lícula de nicho, com si només estigués destinada a un cert públic. Perquè això que diu... és evident aquí, però crec que no, crec que tot el contrari. De fet, aquestes pel·lícules de nicho, precisament jo crec que els recomana a gent que no és d'aquest nicho, perquè obri una mica els ulls. No? Molt bé, i doncs no tenia ni idea, i anar al cine tampoc no ho sé, però esperaré en van si arribi a les plataformes per veure-la.
0: És en francès, no he trobat trailer en espanyol, així que aquesta no te la puc posar.
1: No, vale. Jim Queen, se diu, eh? Seguim. Hòstia, no sé quantes me'n queda.
0: Aixam.
1: Bueno, queda aquesta alemana d'olor a leche cremada.
0: Ah, mira, no la conec aquesta, contamos.
1: Cremada.
0: Crema cremada.
1: Acabam amb aixam, vale? La pel·lícula alemana, dirigida i guionitzada per Justin Bauer, i també torna a ser un drama de vida rural. Hohenlohe, que ha vingut la seva família, una explotació de vaques lleteres que estan a punt, però, d'arruïnar-se aquesta família perquè el sector agrícola...
0: Sí, com a Mallorca.
1: Per xerrant de vaques o de... o de Queixalam, que és que està a punt d'enfonsar-se.
0: La llet mallorquina.
1: Sí, i Mallorca en general està
0: també
1: a punt d'enfonsar-se, però enfonsar-se pas, pas.
0: Físicament.
1: Mentre que aquest sector agrícola s'enfonsa, ella somia en continuar negoci familiar, a pesar de que sa mare no li veu massa futur. Vale? La seva amiga Anna afronta, mentrestant, paral·lelament, un embaràs inesperat i totes dues viuen, totes aquestes joves, un estiu marcat per dubtes. Entre els camps i els animals, ella, en Katinka, haurà de decidir si està disposada a lluitar per aquesta forma de vida que pareix destinada a desaparèixer. Si fos a Pollença li diríem, és un ETS d'aquests? No sé, ETS, ara ho dic malament, ETV.
0: No sé, ah.
1: Aquell lletrer on veus que a les portes...
0: ETV.
1: ETV, obri un ETV i passa de ser vaques.
0: I no, pot tenir una o dues que fan, criden l'atenció als estrangers, que t'agrada més.
1: Perquè els apaupin.
0: Claro, paguin un pas, es gratin, es pentinin.
1: Sí.
0: I paguen per això després?
1: Paguen per tocar les
0: vaques.
1: M'han de
0: posar tots una vaca en un xalet.
1: No... Hòstia, seria curiós, això.
0: Mos estan desviant un poc.
1: Ja te veig monyint una vaca. Un cortadito. Voleu tràiler o passàvem del tràiler? Té bones crítiques, eh?
0: No el tenim preparat i no sé si és en espanyol.
1: Bé, és igual.
0: Sí que, bé, no sé si
1: és... Les crítiques estan molt bé. Bellesa plàstica, frescura, una pel·lícula un poc tremendista, però a la vegada té un cert sentit de l'humor... Si m'agrada la ramaderia i l'agricultura, és un poc...
0: Són com la cabreta,
1: película.
0: Però amb vaques.
1: Sí, però la cabreta no se poden queixar, li va bé. Sí. I jo que m'alegro.
0: No queden 5 segons de publicitat encara per a tràiler.
1: Jo crec que 5 segons els acabo de despatxar ara mateix, seran una mica més lent.
0: Vaig a provar si és amb espanyol o amb alemany.
1: Si amb alemany,
0: no ho sé.
1: Vos ho doblarem.
0: Tu en saps?
2: Aquel verano llevábamos siempre el bañador bajo la ropa. Era el lema de Katinka. La vida es mejor si te puedes bañar en cualquier momento. Si quieres,

0: l'olora lecce che mala.
1: Atrettiu com'en títol de pel·lícula, no? És atractiu, és, és el naming és mi passió.
0: És curiós.
1: L'hora de ser quemada. Milch ins Feuer.
0: Què seria...
1: Llet dins el foc. Milch ins Feuer. Ho han intentat. Ho han intentat. Per cert, faig un incís, perquè a part de... Avui en dia xerrar de cine no només és xerrar de pantalles grans, com tots sabeu, també és xerrar de pantalles petites i també és xerrar de xarxes socials, no queda més remei. Hi ha un, no sé com dir-ho, un creador de contingut, ho direm així, cercau Instagram, el hombre que pone el títol a les pel·lícules. És brutal. Tu saps totes aquests xistes que han fet durant tots aquests anys de per què tal pel·lícula se diu d'aquesta manera? Ell no ho explica. Ell el que recrea és el moment allà on se decideix això. No és per res real, tot el contrari. S'inventa... fa un personatge com un senyor major, que jo crec que el fa digital, perquè és aquest tio jove, i diu, vamos, Yayo, nos ha llegado una película. I diu, ¿cómo se llama? I comencen a fer jocs de paraules, i és molt divertit. M'apix amb ells, a part, el tio, llavors en sap de cine, perquè té un altre perfil allà on xerra de cine de manera ja més sèria, però aquest de... Crec que s'hi diu així, l'hombre que pone títol a les pel·lícules, una cosa així, vos sortirà tot d'una, és prou conegut. I riureu, si vos agrada un poc aquest món, riureu, riureu molt. Val? Tanc botifarra i seguim, una mica xerrant de cine amb la darrera pel·lícula ja que mos queda avui, que és Eixam, efectivament, la pel·lícula dirigida per Nóscar Benassa. No és Benassa, però...
0: Benassar,
1: però sí. Però se pronuncia
0: no,
1: Benassa.
0: No és el mateix. Deu ser el mateix.
1: Sí, Benassa.
0: Mal escrit, ell no ho sap escriure.
1: No ho sap escriure, exacte. Vol que ho escriviu bé, ell no en sap. Envia-li un mail o qualque cosa.
0: Ara li dius que no ho deu ser, no l'ha avisat ningú.
1: No, exacte. Benassa no va... És que qualsevol ho escriu així, també. Un thriller, atenció, rural. En duny tres avui, eh? Tres. En Lluc, interpretat per en Pablo Molinero, ha perdut tot quan... O sigui, això ara és Tyler, quasi ja ni surt. Et s'excusa perquè en Alba, en Cristina Fernández, li ofereix una sortida. Ha integrat-se a un llogaret aïllat, allà on un grup de gent que no volen saber res de, del món occidental, nostre, tecnològic, capitalista, no volen saber res... i li diu, bueno, vine a viure amb nosaltres com si fos una comuna hippie, perquè mos entenguem, no? I allà se viu més o manco amb harmonia. El Lluc s'aferra d'aquesta segona oportunitat, se'n va cap allà, aprèn a viure sota unes normes comunitàries bastant estrictes que tenen aquesta, direm, set, entre cometes, i troba de met Samó, s'enamora d'una tal Sílvia. Però això és un miratge.
0: Molt bé, estic impressionada.
1: Sí, i revela la perversió d'un sistema creat per aquesta Alba famosa des del principi i oscurs secrets del seu origen. Ell el que vol és recuperar la seva llibertat i se juga l'únic que li queda, la seva vida.
2: ¿Lo compartís todo?
3: Compartimos el trabajo y sus frutos. Somos una comunidad autogestionada. No queremos que se metan en nuestras vidas.
2: ¿Y fue lo que os trajo aquí? ¿De qué huíais?
3: La pregunta es, ¿qué buscábamos? Lo creas o no, lo hemos encontrado.
4: Eres el invitado de la doctora, ¿no?
5: Necesitábamos a alguien como tú.
3: Si te quedas, tendrás que acatar las normas de la comunidad y trabajar como uno más.
2: ¿Y las casas, las tierras, no tienen dueño?
6: Haces muchas preguntas. Aquí nos gusta la discreción.
7: Aquí todos tenemos secretos. No creas todo lo que dice la doctora.
8: No creo que sea buena idea.
2: ¿Qué está pasando, Silvia?
6: Límítate a hacer tu trabajo y no compliques las cosas.
7: Normas de la comunidad.
2: Alguien descubrirá lo que hacéis aquí.
3: Nadie tiene derecho a decirnos cómo tenemos que vivir nuestras vidas.
4: Las abejas forman una sociedad más avanzada que la nuestra. Juntas forman un ente superior que las protege.
5: Aquí tenemos muchas normas y nos gusta que se cumplan, y que no las cumpla aquí no pinta nada. ¿Por qué sigues aquí?
9: Y ahora no me explorar.
0: Nadie abandona la colmena, diu. I supos que ell ho intenta i no el deixen partir.
1: No té
0: cosa res, descobert.
1: No té res que veure, però la setmana passada... Jo a vegades miro pel·lícules que no els ho comento aquí, perquè ja sé que és prou coneguda la meva fama de cinèfil cultureta, no? Que a més miro pel·lícules, ja que sé, de mitjany dels anys 60, amb poloneses o de la República Txeca o de Txecoslovàquia, perquè encara estaven juntes, i feien junts aquella gent, en blanc i negre i en versió original, sempre. De fet, vaig aprendre txeco, aposta, per poder mirar aquestes pel·lícules. Però des d'hi ara, evidentment, caic dins un pou negre de satisfacció mercantilista i capitalista, i veig qualque pel·lícula una mica més... com dir-ho? Una mica més d'acció, una americanada. Mainstream...
0: Què has vist? Tot això per dir què has vist? Per justificar lo que has vist?
1: No, perquè ara m'he recordat.
0: Oh!
1: Perdó.
0: Estàs bé, t'has deixat l'anyo.
1: Aquestes patatilles passades que tenim.
0: Són comprades d'avui?
1: Ja us poden tornar d'on ves. No, és broma. Aquesta
0: pel·lícula... Diu que si no em vols menjar, que no em mengis.
1: Aquesta pel·lícula de l'Eixam m'ha recordat una pel·li d'en David Ayer, Ayer.
0: Oi.
1: Que és un director de pel·lícules d'acció que no necessita massa presentació. De fet, és guionista, si mal no record, d'una gran pel·lícula com Training Day, etc. I no només fa de guionista, sinó que a Beekeeper, o sigui, a el protector Beekeeper, com és que guarda serveis, s'atreveix a dirigir en Jason Statham amb una... no que deia, no? Una pel·lícula d'acció, de venjança, que no té més que un 5,5 a Film Infinity, però l'altre dia me la vaig trobar, vaig dir, com pot ser mai que en Jason Statham cuidi veies i a la mateixa vegada se vengi... Bueno, és divertida, és entretenguda, és una pel·lícula d'acció, i ara he recordat que la vaig veure, com vos dic, no tot el que veig ho comento aquí, per aquesta fama, no? Més que res que si me senten avançant no me tornarà a deixar entrar al club a veure pel·lícules d'aquestes, i no sé per què m'he recordat d'aquesta, que ja t'he dit, qualque dia si enganxes una pel·lícula d'aquestes més mainstream no te passarà absolutament res. De fet, n'he vistes dues d'en Jason Statham en un mes, vale?
0: Que has estat malalt, has mirat molta tele.
1: Sí, no m'agrada més remei. Una pel·li que estrenen, per cert, i ara ja m'on anem de la pantalla gran, amb Eixam, deixam-se-eixam, una de les recomanacions d'aquesta setmana, sense cap dubte. Arriba avui a Movistar, jo ja l'havia vista, no sé on, no entenc que arribi avui, crec que a Netflix o no sé on, ja la vaig veure, arriba Novocaín.
0: Salut!
1: Patatilles.
0: Ai, que necessites que posi un trailer, eh?
1: No,
0: i respires.
1: Igual.
0: Sí, no,
1: en Jack Quaid, l'actor de... ara m'ho sortirà perquè a més penso en tosí, l'actor de The Boys, el jove de The Boys, el que no és superheroi, el que va per ells, és un tio introvertit, però neix amb un trastorn genètic que fa que no tingui mal, val? Zero mal.
0: Existeix, no?
1: Sí, existeix, però aquesta pel·lícula dues s'extrem. Se diu Novocaín, i quan la seva pare es presa com a hostatge a un atracament a un banc, ell treu com aquesta espècie de superpoder, que no és un superpoder, és una malaltia, per intentar rescatar la seva lota. És una pel·li que vos podeu imaginar, una burrada, molta acció, molt d'humor, molt salvatge, molt gamberroide, i funciona molt, molt bé. És espectacular. Si la voleu veure, passa una estona molt divertida. Se diu Novocaín. I arriba avui a Movistar. Pesquita que ho va a Movistar.
0: I saps què?
1: I saps què?
0: Hi ha un tràiler. I així pot tossir tranquil·lament.

0: ¡Te estoy flipando, tío! ¡Pilla! ¡Ay, mierda! ¡Perdona, tranqui!
1: Clar, però que no li faci mal no vol dir que no se pugui morir de les ferides.
2: Evident. És que, de fet, per això és una aflicció, una malaltia. No se'n dona... El mal mos avisa de que qualque cosa està passant. Ell li pot penjar el coll paral·lelament al seu tronc i no en dona't-se'n compte perquè... Només perquè veu tot al revés. Però mal no...
1: N'arriba tant a l'extrem.
2: No en té. És curiosa. És una pel·lícula... Ja t'he dit, jo m'he passat pipa. I un poc la línia d'aquesta pel·lícula vaig veure l'altre dia Cold Storage, Turno de Noche, una pel·li que també acaba d'arribar fa res, de la pantalla gran a la pantalla petita. És una sèrie B, el que passa que amb un cert pressupost, ja que compta de protagonista amb en Joe Carey, que és un dels... diguéssim, si surts de la pandilla de Stranger Things, és un dels adults, que és el que s'enamora, és que no me'n recordo el seu nom, la meva filla me mata, en Joe Carey, és el, diguéssim, guaperes, que al final ho acaba passant fatal, perquè és el que s'enamora de la gelatera, i ella, evidentment, li...
1: Ja m'ho xat, un altre pic.
2: Li dona carabasses perquè és lesbiana, però és un actor que Stranger Things comença fent de xulo, i al final l'acabam estimant molt tots, és un tio amb una personalitat molt guai, a més, és qui l'han seguit per les xarxes, el tio té un grup de música, canta... Aquest tio, juntament amb Georgina Campbell, protagonitzen aquesta loquíssima sèrie B, i és qui, a més, se'ls acompanya com a secundari de luxe, és el Liam Neeson, que se fica a cada truí que flipes. Un fong mutant supercontagiós s'escapa d'una instal·lació en teoria segellada, perquè això ara als anys 70 van a Austràlia, duen el fong, això que fan els americans, en lloc de fer-lo desaparèixer, el guarden per si l'han d'emplear com a arma química a qualque país, això de què, que mos deuen petroli, i en aquestes instal·lacions hi acaben posant una empresa d'aquestes que lloga com a mini magatzems, val? On tu hi poses les teves coses, tanques i t'olvides, no? O ho llogues.
1: Això també és molt estadounidens.
2: Sí, de fet, crec que era una espècie de concurs que jugaven a fer, a apostar, mem, que hi havia... Te'n recordes? Jo ho veia qualque pic.
1: No,
2: o sigui, tenien una porta tancada, no? I l'obrien un segon i la tornaven a tancar. I la gent havia de fer bits. Deia, vinga, jo poso $1,000, jo compro això per $1,000. I l'altre havia vist, no veia una cosa que valia pas, i no, jo em pat 2,000. I al final jo pagava $10,000, obrien, i hi havia quatre pepes rompudes. Saps? Una espècie de subhasta... Bé, els americans fan realities de tot. I doncs, aquest storage, aquesta empresa, el posa allà on havien segellat aquest virus. Què passa amb aquest virus? Que s'escapa, evidentment. Si no, no hi hauria pel·lícula. I és molt burro, aquest virus. I la pel·lícula va un pont d'això. Un virus que transforma la gent, un pont de gore...
1: És molt original, no havia sentit...
2: Un pont d'acció, sí. És de Last of Us... Sí, segur que aquesta pel·lícula hi pensa bastant en de les sofàs. És una sèrie que assumeix, una pel·lícula, perdó, que assumeix les seves pròpies limitacions i t'ofereix una sèrie B molt burra i molt divertida. Cold Storage, vale? Estrenada fa absolutament res, per dir alguna cosa, no sé, tipo una setmana, a Movistar.
1: Ostres, ara veig que Disney Plus... Ja arriba Mandalorian en Grogu.
2: Ja és, ja, ja va arribar ahir. Sí.
1: Àcidia 2, ja, ja ten robó.
2: Jo la vaig veure a Xina, entretengut. Si vol agrada Mandalorian, evidentment l'heu de veure perquè és entretengudíssima. Sí, per què no? No hi ha massa cosa més. He de dir que vaig acabar de veure la darrera temporada precisament a Disney Plus de Solo Asesinatos en el Edificio i es... se fa eterna la darrera temporada, eterna. Mira que les altres me van enganyar molt.
1: Per què ho mires, Ida?
2: Perquè ho he d'acabar de mirar, però és la llarga, que no ho poden allargar més, saps? És una cosa increïble, increïble. I ara començaré la darrera temporada de The Bear, que m'han dit que la darrera temporada és molt bona, molt millor que les anteriors dues. I per una altra banda, també vos coment, si teniu Netflix, que arriba la segona temporada de la sèrie de Gentleman, basada en una pel·lícula que també se diu The Gentleman, d'en Guy Ritchie. En Guy Ritchie, de fet, també és el creador de la sèrie. Una sèrie que per jo és de lo pitjoret que ha fet en Guy Ritchie, i segons llegeix que aquesta segona temporada no ho millora. Així com la pel·li de Gentleman, Los Señores de la Mafia, està bastant bé, la sèrie, a pesar de que

0: té un 7,1. Jo l'he vist la primera temporada i vos assegur que, com jutges, que una crítica li has de posar molt de part teva, però molt, perquè t'arribi a agradar, a pesar de que tots els actors, ja que l'Esposito, Vinnie Jones, Theo James, ho intenten fer el millor que poden, a nivell guió està tot... És com un pastitxe d'un gozzetto, de tot el que ha fet en Guy Ritchie mesclat i intenta treure-ho, no? De totes formes, Guy Ritchie, que és capaç de lo millor, de lo pitjor, té una sèrie que s'hi diu Mobland, que d'aquí res arribarà a la segona temporada, en xerrarem, Tierra de Mafiosos. Crec que a final d'aquest mes, o sigui, de 21 de setembre, arriba la segona temporada, i aquesta sí que és molt bona, una gran, gran sèrie de mafiosos londinencs, que això ell ho toca com ningú, a més, quan vol, ho sap fer molt bé, i la recomano moltíssim, però ja anirem parlant aquí, en el vostre espai de cine i sèries de Ràdio Pollença.
1: Això té una cadència que sona a final.
0: Una mica sí.
1: És un final.
0: Com ho coneixes, eh? Vos comem molt ràpidament.
1: Però m'has de confirmar.
0: Vos comem molt ràpidament la taquilla. Estic molt content de saber que Tadeo Jones, Espanya, evidentment, una pel·lícula espanyola d'animació, que té bastantes bones crítiques, ja du 3 milions d'euros recaudat. Tadeo Jones i la Lámpara Maravillosa està dalt de tot. Li segueix l'Odissea, Spider-Man i Flipper. Se reestrena de Harry Potter. Harry Potter.
1: Astres, en sèrio?
0: I la Piedra Filosofal, que és la primera, no? Si no vaig errat, està ja quarta i està tornant a recaudar quasi un milió d'euros.
1: Què me dius?
0: Aquí a Espanya. La Constelación del Perro, el final d'Eucre Street, etc. Estats Units, comanda, com no, en Spider-Man. Després, Coyote versus Acme, és una pel·lícula d'animació. Crec, m'imagino, que és d'animació, vull pensar que sí, que arribarà aquí a dia de 8 de setembre, o sigui que en xerrarem, els famosos productes Acme, el Coyote, etc. I llavors, ja ho veuré pot això, jo, aquí, i als Estats Units, Contenció del Perro, La Patrulla Canina, el final d'Oak Street, pel·lícula que m'agradaria veure, però no he tingut ocasió, La Constelació del Perro ja m'han dit que no fa llarg, de fet m'ho va dir Bruno. I amb això jo crec que acabaríem. Avui vaig a veure Sadam Bardem i en Soragoyen, el ser querido. I la podrem comentar, si voleu, i m'ho voleu, divendres. Qui ve? No sé si hi ha cineclub dijous qui ve. M'agradaria...
1: Ah, no ho sabem tampoc. No mos ha arribat que comenci encara.
0: No m'ha dit res, o sigui que no ho tenc...
1: M'ho veig igual. Sí, si n'hi ha, dilluns a la gent ho direm. Però sí que hi ha un cine. La setmana que ve hi ha cine de... No ho organitza el club. Ho organitza l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Pollença i és un cine que se fa a Sant Vicenç. Si no estic equivocada, menjo trop. Cine a la Fresca, la invasió dels bàrbars, a les 8, divendres a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç, entrada gratuïta la setmana que ve. I tu m'has dit, si vols que vagin els Oscars, La Bola Negra, El Ser Querido o Los Domingos.
0: Vos ho diré divendres que ve, que hauré vist jo Los Domingos. Tot ho sabeu perquè vos ho he dit 300.000 vegades, me va encantar, tot de lo milloret que vaig veure l'any passat. I he de dir que El Ser Querido, no, La Bola Negra no l'he vist, El Ser Querido lo veuré avui. Si voleu, divendres que ve, si puc veure La Bola Negra, que no sé si està a qualque plataforma, la veuré, i divendres que ve vos ho coment.
1: Mos dius quina.
0: Sí, vaig veure així l'assalt de dia també, que jo crec que aquest programa també pot ser d'actualitat i comentar-ho.
1: La
0: directora canadenca que em duit aquí a vegades convidada, no només deixarà del seu projecte, sinó també a vegades a fer la porra dels Oscars, i me va comentar que està molt il·lusionada amb un projecte nou, i li vaig dir, quan tinga algo más claro, vendrà a la ràdio. Me diu, sí, encantada. I un dia la durem també, que m'enxeri de les seves noves, mai millor dit, pel·lícules.
1: Gràcies, Pep.
0: A vosaltres.
1: Bona setmana. Que disfrutis per el cine. Adéu.
2: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Molt bé, oients de Ràdio Pallència, nosaltres acabam la setmana i acabam divendres, hem començat avui de matí amb possessions, hem passat per Olga i Pegam per celebrar les festes, i just abans d'acabar, avui de matí, ben presta, t'han rebut un missatge aquí a la ràdio, que de hola, bon dia a tots els oients de Ràdio Pallància, avui és l'aniversari del meu estimat i li vull dedicar una cançó per al meu ròpidet de la Colometa. Moltes gràcies. Això mos ho enviava en Joana Benassa Colometa avui de matí per al seu ròpidet, i deia res, li vol dedicar aquesta cançó que escoltarem ara, just aquesta que sonarà just ara, que se diu I és dins un riu, d'en Tomeu Penya.

0: i d'aquesta estatxa dedicatori d'Anna Colometa, d'Anna Colometa, d'Anna Joana Bannassa, per el seu rupidat en el seu aniversari. Així despedim la programació de divendres i la programació de la setmana. Ens veurem dilluns de matí a les 9, aquí una altra vegada, a mig de Ràdio Pollença. Molt bon cap de setmana per tots.
1: És estiu a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiuatge amb nosaltres.

0: Molt bé, i sons de la patrona que escoltam, se'n va Baula, que mos ha xerrat un poquet de ses festes, que estem a la setmana grossa de Pollença, i ara tenim en directe un dels protagonistes que jo ja vaig tenir la sort d'entrevistar, el dia de les votacions, que és quan realment s'inicia, a veure, perquè la gent diu, no, et surts el dia de Sant Any, no, et surts el dia de les votacions, sobretot per aquest protagonista que tens jo aquí, que és el Miquel Àngel Capó, que és el president de ses banda de cornetes de Solda. Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Benvingut una altra vegada més. Has passat un parell de vegades ja per aquesta casa. Aquesta setmana has vengut amb motiu de... Bé, vas passar el dia de la votació que te vàrem entrevistar i després també te vàrem tenir aquí per motiu de Sant 1 de maig de la Fundació.
1: Aquesta. Sí, perquè també som parella.
0: Molt bé, i d'ahir si t'apareix començant, bé, no em porta a recordar ningú qui és la tropa de soldats o la banda de cornetes, ja ho van recordar en altres, ja van fer un recorregut per l'història i tal.
1: Exacte.
0: Si t'apareix molt centrar en aquesta setmana, que vareu començar ahir, no és així?
1: Exacte, ahir vareu començar amb aquesta cercavila anant a baixar la bandera, i després l'hora baixa també varen dur a terme un cercaviles per dins del poble, aprofitant que hi havia quatre bars que mos criden per també fer aquesta baixada de bandera que el tenen.
0: I com va anar aquesta baixada de bandera, Miquel Àngel? Conta-mos, impressions.
1: Molt positiu.
0: Molt positiu.
1: Sí, molt positiu, perquè nosaltres ho fem tot això per donar una alegria en el poble, per dir-ho de qualsevol manera, però és que també a nosaltres això ens omple molt. I ahir hi va haver moments que hi havia una gentada que estaven esperant a la tropa i tot això és pues, alegre.
0: Clar, vulgui no vulgui, ja dona el que és el sus oficial a la festa. Molt bé, continuem, si t'apareix en sort recorregut, que fareu? Perquè ara no teniu sort i fins dissabte, si no vaig equivocat, és així.
1: Sí, ara sortirem dissabte hora baixa i farem un recorregut conjuntament. La banda de música va per una banda, nosaltres anem per l'altra,
0: sí.
1: Fins que ens topem a la plaça Major, venen uns caparrots i això és una volta de... La volta és... No és molt llarga, sortim de Permuntician i anem cap a Roses Vell i després fem una per la banda de la plaça Nova i entram dins plaça.
0: I això és aquest dissabte i feis aquest cercavila conjunta amb el caparrot de l'herbat de Sant Jordi i la banda de música, no és així, anem tots junts.
1: No,
0: només sou vosaltres.
1: No. Nosaltres som uns, la banda l'altra.
0: No ho feis conjuntament.
1: Ells fan una banda del poble i nosaltres fem l'altra i després, a fi d'arribar tots, però manco plegats, a la plaça.
0: I el dia, després d'arribar, em diu un monge que és el dia gran, el dia de la patrona. Què feis el dia de la patrona? Conta'm un poc. Ja sé, bueno, que és un poc intens, però bé, sí. Conta'm un poc. Ja m'ho hauràs contat el dia de ser votació.
1: Ara arribem en un punt més
0: àlgid.
1: Sí, que tots estem esperant el dia de la patrona. El dia de la patrona, pues, a les 5 surt la tropa de cornetes cap a plaça, que és allà on hi ha tot un trull, que molts estan esperant. El tema de les camisetes i això, i nosaltres pues allà fem un parell de tallades a l'hotel davant del club i després fem, fins l'any passat fèiem un recorregut de rigor que fèiem Palma 47 quan arribava. Ara, efectes de que no trobem mos per dins del carrer Major en la processó de la Mare de Déu, han hagut d'escurçar un poc i fer més via.
0: Vos ha hagut d'adaptar un poc a tenir...
1: Exacte.
0: Molt bé, i ara m'has contat això, de que sortiu, feu les camisetes, que ja ho vàrem explicar amb en Jaume, que és el director.
1: Exacte.
0: Ja ho vàrem explicar, dir, però, i després de les camisetes, que feia que anau cap a Can Escarrinxó?
1: No, després de les camisetes, mon anem escapat cap a l'Ajuntament,
0: sí.
1: Que allà mos pintam, sortim a cercar la gent, a cercar mores per dir-ho, de qualsevol manera, sense pintar. Després arribam a l'Ajuntament i mos pintam,
0: O sigui, primer feies gota les camisetes i després sortiu cap a l'Ajuntament, que és quan se fa la sortida oficial d'enderegut oficial.
1: Exacte, nosaltres mos pintam, mos acabem d'arreglar i sortim ja pel carrer Major.
0: Molt bé, i després?
1: I després donar tot el que podem fins a dins el combat, tot i més.
0: Bé, explicarem també que ja ho varen demanar, ja ho varen dir el dia de les votacions, en l'entrevista que te varen fer, que la vostra trajectòria comença

0: El dia de Pasqua i del Ram, potser.
1: Sortim... Bé, la tropa està, t'he dit, tot l'any, estan sent. Sortim per Pasqua, sortim per la Fira, sortim per la Fèria d'Abril, sortim... Estem per Reis, per Pare Noel, estem seguit en marxa. No és una cosa de que aturem i potser ens donem un parell de setmanes, però tot el temps estem...
0: Això que vas dir tu, que després de la patrona el que feies és canviar, aturar un... Vas dir 15 dies, no vas dir...
1: Sí, entre 15 i 20 dies, i després per tots els lots també puguin disfrutar sense que cada dia hagin d'estar pendents de venir a ensenyar o no. Uh-huh. I bueno, i després li tornen a donar
0: i després torneu a arrencar.
1: Exacte.
0: Que vosaltres ordeneu que, o sigui, l'any de Pollença acaba dia 2 de juliol, ai, perdó, dia 2 d'agost, i torna a començar dia 2 d'agost, i vosaltres ordeneu aquests 15 dies de cortesia, no, va? Perquè pugueu sí. Almenys arrencar.
1: Sí, perquè de comptar que malament que hagi passat el 2 d'agost també mos té de les festes de Sant Vicent.
0: Uh-huh. Sí.
1: Que són ja passat la patrona. Uh-huh. I ja t'he dit, quan aturam, a lo millor és d'haver 20 o 15-20 d'agost.
0: Uh-huh. I Miquel Àngel, on es correbàs demà? Hi participau o no?
1: No.
0: No vas dir res?
1: No és una festa que sé, tenc constància, que a membres individuals els hi han dit per anar-hi. Jo ja vaig avisar que per part meva jo no tenia cap inconvenient, sempre que no anessin en nom de la banda. Si volen anar per el seu compte...
0: A títol particular, vol dir.
1: Exacte, no hi ha res a dir. Però nosaltres no és una cosa que tinguem previst, haver de sortir demà.
0: Uh-huh. I de Miquel Àngel, jo crec que ja, més o manco, sé que estàs un poc estàs un poc en ressaca tots, perquè entre ahir despregó entrar algú que vos espera i totes les setmanes no t'ho vull robar més temps. Si vols afegir qualque cosa, que sí que hauríem de fer, i això és molt important, i ja ho ha fet el Val abans, és una crida de respecte, per favor. Hi ha un lema que se diu que les festes d'un guagal s'han fet ben seu, que se diu qui estima la patrona, la respecta. Per tant, tu ja ho vas fer a dir de les votacions, ja m'ha regat que ho vas demanar, perquè l'any passat sí. Hi va un pot de trull.
1: Sí, ara s'ha demanat un potet un parell d'anys cap aquí, però la gent ja no és conscient. Com en xerrat antes, t'he dit que només aturar un de 15 dies o 20 dies, has de comptar que malament que hagi passat la patrona, nosaltres ensenyem per el que vendrà davant, tant si és el Reis, com si és Pasqua, però sempre en aquest ensai tenim un bossi per ensenyar per la patrona. Amb això vull dir que la tropa està quasi tot l'any ensenyant per la patrona, per donar un gust en un poble, però sobretot per disfrutar també la banda. Ja no pot ser que estiguem per disfrutar i tot això, i després quan arribem ens comencin a tirar cubitos, tassons, llaunes, gel, líquid per damunt. Tenim present això delicat. Duim un xitot a la corneta, les empentes aquestes se pot fotre un morro, com ja n'hi ha hagut. Després el xitot en un tambor també ben llampantes, i n'hi ha hagut qualcun que li ha hagut de passar el tambor per l'altra banda. Per tant, el que vull dir, no demano un respecte més que ningú, senzillament el mateix, però que tinguin present que nosaltres, quan sortim, anem allà totes a donar-ho per ells, perquè el poble disfruti, però clar, també ens hauríem de deixar disfrutar un poc a nosaltres.
0: Totalment d'acord, Miquel Àngel. A més, és que sou una, ja ho vaig dir el dia de les votacions, sou una figura capdalt, donau la banda sonora pràcticament a la patrona, o a part de la patrona, i si no vos respeten a vosaltres,
1: no,
0: la cosa no podrà anar en band.
1: No, perquè ara ho dèiem per dir, però arribarà un moment que si això segueix així, sense tenir respecte a això, ens haurem de plantejar mesures que no agradaran a ningú. Després diran, això no és just, això, per què fan això? Però no són nosaltres. Nosaltres ho fem tot l'any, ensenyant tot l'any, per poder donar

0: aquest goig en el poble, en aquests lots, a tot això, i nosaltres també disfrutar, perquè si el devem disfrutar ells, ja disfrutant nosaltres. Per tant, hauríem de tenir aquest mínim, no demanant molt, aquest mínim de respecte cap a la banda.
1: No, i ara que parles de nit d'infants, és que inclús ja a més la seguretat, de, òbviament, de la banda i del membre de la banda que fan la festa, però també després la gent que va a veure-ho, si van infants petits i els hi va claro, allà una pescap, claro. Tampoc no és agradable.
0: Claro.
1: No, per tant, la seguretat és molt important.
0: Este pareix, ara pareix que perquè nosaltres toquem i toquem ens poden fer lo que sigui. Ara, a més, i això no té sentit, anem a tocar i a passar-nos bé conjuntament tots, però això significa que li hagin de tirar cubitos, hagin de tirar beure o llaunes, o, no té un sentit.
1: No en té cap ni un. Per tant, demanem una altra vegada respecte, per favor, per la gent que forma part de Simogacre, de Moros i Cristians i de tota aquesta setmana de la patrona, tant a Cercaviles com a Nou Simogacre. Miquel Àngel, un plaer, sempre ho deixaran plegant. Tu vols afegir qualque cosa més?
0: No, dono molt les gràcies a vosaltres per l'atenció que teniu sempre en la tropa de Cornetes i Tambors del Soldà. Vull públicament donar l'enhorabona, la màxima enhorabona a tot la tropa, perquè ahir mateix ho varen donar tot i més per generar, funcionar tot. Això m'emociona molt perquè els veus a l'ensai els veus un poquet així fluixot això, però allà no, allà varen donar tot.
1: Miquel Àngel, ho vares dir a les eleccions, però recorda'm, que han de fer els joves que vulguin formar part de la banda? M'ho vares dir que hi havia gent jove, que havien d'esperar uns anys?
0: Sí, tenien d'esperar uns anys, almenys 5 o 6 per ja poder dur un tambor. Normalment tots els petits comencen en tambor, però després ja te puguin passar corneta i això, sí, començàvem entre 5 i 6 ja els hi començàvem allà a donar un poquet de passo, un poquet de tambor petit i els tenim entretenguts.
1: I recorden quan són ara? També m'has dit la quantitat que sou, no és que sortiran aquesta setmana, que m'has dit que eren una trentena, si no vaig equivocat.
0: Sí, ara, per exemple, dissabte sortiran tots, dissabte s'han xerrant de prop de 50 i algo, 52, 53.
1: Que dissabte aquest cercavil de conjunt que hi ha, les
0: vuit. Exacte. Però després tenim que són, que sortiran dissabte, diumenge, que són de 34.
1: Que això són els que surten, que fan tota la diada de
0: la patrona. Faran la diada de la patrona fins a Numoros.
1: O sigui que en total són una cinquantena.
0: Si no vaig malament, la darrera ballada que els vaig comptar, entre una cosa i l'altra, són 56.
1: I doncs ja sou molts, i si vau engrandir aquesta tropa de soldats o aquesta banda de corneta, ja ho sabeu que han de contactar amb vosaltres. Teniu una web?
0: Sí.
1: Teniu una web, supos, no?
0: Tenim una web, ara no me'n recordo ni una, perdona.
1: Tropa de soldats, no te preocupes.
0: Només l'imple la que puja i això.
1: I si no digues un telèfon que puguin contactar, com hi haurà molts d'oients o fills d'oients que mos estan o filles,
0: sí,
1: que mos estan escoltant.
0: Sí, volen apuntar, t'apuntin en un 615 99 30 22, que és el meu telèfon, i ja els atendrem.
1: Ja els contactareu.
0: Exacte.
1: I de Miquel Àngel, vols afegir qualque cosa més si no te deixes partir perquè teniu una setmana molt, molt, molt atabalada?
0: No, no, moltes gràcies, com he dit tantes.
1: Ah, vida. Que passis molt bon dia, bona festa, bona patrona i molt d'any. Que visca la patrona.
0: Visca.

0: I de seguim en aquest dematí de dimarts i ara volem parlar amb una entitat que és una part essencial de Pollença, especialment durant aquests dies de la patrona, que fan una feina imprescindible. Imagino que escoltant en Guerrilla de Fons ja sabeu qui tenim per aquí. Sense música no hi ha festes, la música acompanya un moment més emocionants, marca un ritme dels actes, crea records i forma part de la memòria de moltes generacions de pollencins i pollencines. La banda de música de Pollença es presenta en molts de moments més importants d'aquesta setmana de la patrona, però darrere de cada actuació hi ha moltes hores d'assaig, moltes hores de preparació i compromís. Tenim aquí a la presidenta de la banda de música de Pollença, Maria Àngels Llobera. Bon dia.
1: Bon dia.
0: En Alba Lora, tresorera, bon dia.
2: Bon
0: com,
2: dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: Vaja mes de juliol, que duis, eh?
2: Molt intens.
0: Molt intens, perquè bé, a part de la patrona, que ja la patrona per la banda de música és una marató, hem de sumar que un guany, la banda de música de Pollença posa la música després de la desgràcia en aquest musical que hem pogut tornar a reviure 30 anys després i bé, nosaltres ho hem dit aquí, eh? Ara vos ho deim directament a vosaltres, enhorabona per la gran feina que feis en aquest musical, també és espectacular.
2: Gràcies.
0: Que ho estàu disfrutant?
2: Sí, és a dir, me'l van donar l'oportunitat de tornar a reviure l'obra de fa just en guany fa 30 anys.
0: Vosaltres que no éreu fa 30 anys?
2: No. Encara no. I me van donar l'oportunitat de fer la banda sonora d'aquest musical de l'obra de teatre com a banda interna. És a dir, que posam pues, la banda sonora. Nosaltres estem pues, diguem, a la part de baix de l'escenari i cada vegada pues, que hi ha canvis d'actes, canvis d'escenari o aquests solistes o com a grup pues, van interpretar i doncs nosaltres toquem a la vegada.
0: Com ha estat aquesta experiència de fer un musical?
1: La veritat que ha estat super enriquidor per la banda perquè bé, l'any passat ja vàrem participar en Ainoto, però puntualment o tocant l'oborada jo visc a Pollença i estàvem darrere l'escenari i és molt diferent. Ara aquí la concentració ha de ser màxima perquè a més sento un musical, crec que l'any passat hi havia 6 o 7 números musicals i en guanyà 21 o 22.
2: Sí, 21.
1: Ja tot ho tens música, quasi. I has d'estar molt atent perquè a lo millor han d'entrar quan diuen una paraula i clar, hi ha d'haver molta coordinació perquè nosaltres som 30 músics a dalt de l'escenari i també hi ha 30 i pico actors.
2: Sí, no sé si varen dir que en total entre músics i actors érem com a 60 o
0: més, perquè els actors crec que són 35.
1: I d'on 65.
2: Anant pujant.
0: Però, sí. Bé, clar, tot això, moltes hores de preparació, d'assajos sí. I de molta feina.
2: Clar, a part de tota la càrrega que tenim de pregó, que després en xerrarem.
0: Ara n'hem de parlar de tot el que és aquesta setmana per vosaltres.
2: Però sí. Bé, me'l van donar les partitures, no sé, que va ser abril, maig.
1: Sí, o fins i tot un poc abans. Sí. I anàvem, en un principi l'assaig les miràvem, perquè clar, de mentre també teníem Pere i el Llop.
0: Clar, també sí. Vareu fer
2: Pere i el Llop. En guany no hem pogut tenir més actes tots junts, però sí, inclús hi va haver un dia i mig d'assaig que el vàrem dedicar a gravar les peces perquè el teatre pogués assajar
0: clar.
2: Amb les peces a damunt. Peces. Perquè clar, a lo millor tenien una referència i ells, òbviament, pues, m'imagino que en Immaculada, inclús qualque dia amb en Martí, pues, assajaven les peces, però clar, sense l'instrumental de saber quan he d'entrar, quan no, com és de ràpid, com és de lent, per tant, vàrem dedicar un assaig i mig, més o menys, a gravar aquestes peces on els hi vam enviar a un teatre i una vegada que ells també ho van escoltar, nosaltres després vam fer assajos conjunts de primer vam venir pues, la gent que cantava les peces solistes per nosaltres també saber com ho canten, les entrades, a qui mos han d'esperar, aquí, clar, és escoltar-los a ells, mirar directors, escoltar-nos a nosaltres, vull dir que és més d'un factor junt alhora, no només és, ah, vinga, toquem i ja està.
0: I t'han de dir-nos, oients, que si no heu anat a veure després de la desgràcia, avui no hi podeu anar, perquè les entrades estan exaurides, només vos queda demà, i no vos perdeu aquesta oportunitat.
1: Exacte.
0: Vinga, la patrona no s'entendria igual sense música. Què significa, però, per vosaltres, per la banda, per membres de la banda, formar part d'aquestes festes?
1: Bé, són dies molt intensos, com ja han dit, però la veritat que crec que tots els músics de la banda no podríem entendre la patrona sense participar-hi, i la veritat que se viu d'una manera molt diferent, és a dir, estàs dins la festa i bé, per això és guapíssim, és a dir, esperes gairebé tot l'any perquè arribi aquest moment, per molt que sigui molt cansat, ho he disfrutat moltíssim.
2: I esperes tot l'any, però quan passa dius, ai, ja ha passat. Això mos passa en un pregó, o ja me passa, disfrut moltíssim de tocar aquest concert, però molt. I ja és com, ah, ja han fet la primera peça, ja han fet la segona, ah, ja m'he acabat, ara ja va... I és com, ui, no m'ho donaran compte,
0: i ala. I ja està, i vinga, parlem ja d'opregó, parlem d'opregó, que és una tradició que quan t'acaba opregoner, la pregonera, la banda de música fa un concert. Com ha estat el concert d'enguany? Com l'heu preparat o com l'heu escollit?
2: Bé, escollir-lo va ser en...
1: Antoni, molt teu director, sobretot la darrera peça, que és una peça així molt... dins el repertori de bandes és de les més típiques i una de les més impressionants. I l'any passat, que l'any passat per aquestes dates ja estava decidit que l'any que ve faríem aquesta peça.
0: Què és aquesta? La peça que va quedar...

0: Els hauríeu de veure ara, elles, els hauríeu de veure, perquè duen el seu instrument i el seu moviment. Quina és aquesta peça? Com la definiu?
1: Aquesta peça se diu El Camino Real. És una peça molt xula, té diversos moviments, no? De dins de la peça té diverses parts, on comença, com heu vist, amb un ritme que entra en tota la banda, bastant alterat, bastant ràpid, i després pues, hi ha parts més de calma, i sí, hem fet un repertori un poc espanyol,
2: sí.
1: Aquest era llatí.
2: Exacte.
1: I bé, són peces que pues, per nosaltres té una dificultat extra, que també és una dificultat que va amb un repte. Per, xerrant personalment, jo m'agrada molt arribar a assaig. De fet, aquestes peces les duim assajant des de febrer,
2: sí.
1: Perquè té una dificultat molt alta, no és gens fàcil tocar-ho, i a més no es coordina 10 músics ni 20. Érem 55 damunt l'escenari, per tant, no només és escoltar la teva part, sinó escoltar tota la resta. I són assajos intensos, i són assajos que nosaltres assajam cada divendres de 9 a 11, tot l'any menys agost, que és el nostre mes de vacances, diguem, un pot de descans.
0: Això a partir de dilluns.
1: Això a partir de dilluns. Fins dilluns no hi ha descans. Però sí, la veritat que després veure el resultat tan enriquidor i un mateix músic que disfrutam damunt l'escenari i ho vivim tots junts, és molt xulo.
0: Aquesta va ser la peça que va posar fi en Operagó. No, després hi ha les peces tradicionals, sí, que s'esperen. Vos heu d'anar a compte que darrerament molta gent jove que està gaudint de la Bauxa a la plaça Major se va a dutxar per anar a Operagó, especialment anar a escoltar la banda?
2: Sí, la veritat que, bé, tant la banda com el públic no ha canviat, perquè segueix havent el mateix públic fidel.
0: Sí, un públic fidel, sí. D'anar a escoltar el pregó, pregoner i pregonera, molt, okay, fidel, sí, això és vera.
2: I bé, dins la banda també tenim uns membres veteranos que ens donen una mà en tots els dubtes que tenim, per veure que dins el públic, i no només per un concert del pregó, sinó a la fira i a molts altres que feim durant l'any, sí que veiem de cada pic cares més joves o fins i tot o jovenets que venen a les bandetes i els seus amics que molt venen a escoltar, i la veritat que és el més gran veure que això, que la banda no només és un dia de l'alborada que tenim públic, sinó que et sempre, i la veritat que això estem super agraïts, perquè la banda sense un públic o qualsevol entitat musical no és res, i per tant volem donar les gràcies per això, per tota la gent que ve tot l'any, sentim-vos.
0: Heu dit que éreu en Operagó uns 55 músics damunt, sí, l'escenari, i també és un moment que presentau en uns nous membres, no? En qui vareu presentar en guany? Vaig sentir noms, però ja no me'n record.
2: Sí, bé, en guany han entrat tot percussionistes, són, sí, tres. Vareu presentar un atlotet que ja fa des de també gener o febrer, sí, que ven nosaltres, que és en Roger.
1: És el nostre petitó de la banda.
2: Exacte.
0: Quant any té?
2: 11, per 11, mi va
0: 11
2: fer.
0: Anys.
1: Però s'ha implicat tant i té tantes ganes, i el veus tan il·lusionat i ve per tot. Està participant en el teatre, està participant a Patrona, vendrà dia 2 a tots, és que estic segura. Va fer per ell llop, vull dir...
2: Sí, sí, després ja té la seva manera d'ordenar la part de percussió de la sala.
1: Sí, sí.
2: I si qualcú desordena, diu, no, això va allà. No sé, s'ha involucrat, sí, moltíssim, i estem supercontentes amb ell. I després també van entrar dos, que sí que se van estrenar aquest dia, que són Àngel Plomé i Antoni Nadal, i aquests començaran a venir a assajar per setembre.
1: S'estrenaran per la vorada enguany.
0: Quina il·lusió, això, sí, d'estrenar-se per la vorada.
1: Ho dic, però ja van tocar la primera vorada i visca Pollença l'escenari amb nosaltres. I dia 2 també participaran.
0: Molt bé, Ida, l'enhorabona també en aquests nou membres. I en total, quan sou ara?
2: Prop de les 50, sí, no? Sí.
0: I molta gent jove, no?
1: Sí. Ara bé que veteranos, veteranos, pues tenim en Tomeu...
0: Veteranos que no se'n vagin, en Tomeu...
1: No, són essenci de la banda,
0: sí.
1: Ja. En Toni Coy també fa molt d'anys, mateix director, en Toni Moltó, duu la banda des que té 9 anys i ara, mira, ha passat a ser nostre director, en Pep Bernassa, en Aina... I la tonteria, l'altre dia jo també ho xerrava i dic, és que aquest hivern farà 14 anys que estic a la banda, però jo vaig entrar amb 13.
0: Ben joveneta, Alba.
1: Ben joveneta, sí, sí. Però, i ho hem dit moltes vegades, la banda no només és anar a assaig un divendres de 9 a 11, la banda acaben sent una família. Sempre hi som, ai, necessitam això, necessitam tal, i quan feim qualque dinar, qualque sopar, i sempre hi som, i sempre participam. Això, se fa com a família, i ara també teniu petitons, i no sé, reflectir també en nosaltres aquestes ganes de fer música a només petits que entren, i això també, pues, un poc gràcies a un projecte que hem vengut moltes vegades a presentar, Duc a la Musical, on donem oportunitat, que ja vos passarem informació, però aquest estiu ho tornem a fer.
0: Començarà en agost?
1: Per agost, sí.
0: I... Bé, ho tornareu.
1: I podrem tornar.
0: Tornareu a Contaró, clar.
1: Bé, això que donem pues, oportunitat no només a petits, sinó a qualsevol persona de qualsevol edat que vulgui venir a provar un instrument...
0: Mai és tard, no?, per començar amb la música.
1: Mai és tard. Que vulgui provar un instrument que tocam a la banda i a partir d'aquí, pues, qui se vulgui involucrar en aquest projecte, per després, una vegada triada l'instrument, pues, ja queda tot l'any fent bandetes i és una manera d'introduir-se en aquest món de banda i de música, i després, pues mira, com aquests tres atletes que entren en guany, que van sortir d'un caló musical d'un projecte, i amb un progrés d'assajos i el seu estudi personal,
0: ja són a la banda.
1: Arriben a la banda.
0: I hem parlat d'Opregó, aquest sus oficial a les festes, la vostra actuació i després aquesta sortida d'en Guerrilla, però que res, que també anau animant tant. I ara ja m'han d'anar a les 5 de matí de dia 2 d'agost.
1: No queda tant,
0: No queda tant per escoltar això.

0: Bé, no, no me la llevis de tot, Bruno, perquè m'emociona molt tenir la vorada de fons. A les 5 de matí, a la plaça Major de Pollença, feis aquesta primera vorada de tot un recorregut. Què se sent en aquest moment?
1: Òbviament, la primera vorada...
0: Però la vàrem fer un pregó.
1: La vàrem fer un pregó.
0: Però me refereix de...
1: Pare, perquè la de plaça és molt especial. Sobretot, a veure que la gent espera fins a les 5 de matí després de la verbena a plaça, i de cada vegada és veure que agraïm molt aquest silenci que se crea per poder disfrutar de la cançó i de la primera vorada, però sempre posa pell de gallina.
0: Jo no l'hi tinc, mira-me. Sí.
1: O llagrimota inclús a vegades, de dir, és un moment especial de dir, ostres, obrim el nostre dia esperat de l'any, que és dia 2, o la nostra patrona, i és veritat que se sent intens, també, però una vegada que ho fas és com, ah, vinga, sus, i després partim corrents amb guerrilla per bombo, bombo, i la bandera, i...
0: I vosaltres que sou de... o que no vos heu colgat, o que vos aixecau per la vorada?
2: Depèn de l'any, però sí. Normalment no m'has colgat.
1: No.
0: Ja vos admir, perquè a partir de les 5 sona l'alborada. Ara mos contareu recorregut tot el que feis, en a quina hora aturau, però és que a partir d'aquí fins que ha acabat tot a 10 i tornar i se canto darrer visca Pollença a plaça, no aturau la banda.
1: No, aturam un moment d'anar a dinar. I dutxem molt.
0: No te vas donar temps de fer una bequedeta?
1: A vegades dona...
0: Sí, un poquet.
1: Tres quarts, una horeta.
2: Sí, jo dic molt ràpid per poder dormir i fer siesta reparadora.
1: Però, clar, dia 1 també sortim...
0: Ah, bé, també.
2: L'hora baixa.
1: L'hora baixa, que fem l'encontre aquest de les cornetes i nosaltres. I clar, aquest dia pues, ja anem a sopar i ja enllaçam amb verbena i després res... Sobre les 4, pues anem a cercar un nostre polo groc identificatiu, un altre instrument, i anem cap a un club que mos espera un xocolata i l'ensaïmada.
0: Això és important per tenir forces.
1: Hem de tenir forces. I a partir d'aquí, Maria Àngels, que fins després.
0: Vinga.
2: Bé, després un bon recorregut per Pollença. Moltíssimes
0: gràcies. Conta'm-nos un recorregut, perquè hi ha gent que a vegades sap com ha canviat un poquet, o darrers anys, com serà un d'enguany. Perquè vos han de, segons el bon viu, si et vols despertar l'alborada, un poc, com serà, mam?
2: Bé, nosaltres enguany hem fet un recorregut bastant similar a un tradicional. El que feim és les alborades menys emblemàtiques, és a dir, òbviament sempre farem l'alborada a un plaça, l'alborada a la plaça de Montición, o la darrera, que és a l'Almoina, a Pollença. Va, després el que intentam és algunes cantonades, canviar-les una mica, en lloc de fer la primera cantonada, fer la segona, i així anar rotant una mica per tal de intentar tocar davall tots els balcons de Pollença, com aquell que diu. I això hi fem, no sé si són d'haver de 7 alborades a Pollença, acabant a l'Almoina, i després ja vam anar a tope cap a un bus, perquè aquest dia sempre anàvem tard.
0: Clar, hi ha un bus per la banda.
1: Sí, tenim bus perquè som molts i després de Pollença anem a la Cala Sant Vicenç, allà que ja veiem un sol que ja està sortint.
0: Ja vols de començar a posar les ueres.
1: De fet, sempre és músic, no vos deixeu les ueres, que després no veig la partitura i ja està. I sí, quan arribem a la Cala, que són les 8:15...
2: 8:30.
1: 8:30. Fent la vorada de... I visca Pollença.
0: A Sant Vicenç també feis visca Pollença, sí. I a Nomall també,
1: I després, bé, un pot de granissadet a la cara, tornem a agafar bus i m'ho anem a la Port de Pollença a fer la vorada de visca Pollença a plaça, que mos espera una gentada. Sí, jo crec que de cada vegada hi ha més gent a Nomall, però... és molt guai també.
0: Allà sí que ja ve la gent que ha dormit.
1: Sí, ah,
0: clar. Allà en aquesta hora has dormit, clar, uiris que se troben això, és meravellós.
1: I allà anem a berenar. Un bon pambolet també, per agafar un pot de forces. Per
0: és
1: lo
0: una
1: que...
0: tradició, se pot dir bona nau?
1: Hem anat canviant.
0: Hem anat molt d'anys a Can Ferranet, que ara ja no és Can Ferranet, però jo record molt d'anys, però vos per allà.
1: Sí, de fet, fins l'any passat vam anar quasi cada any a Can Ferranet, però ja no hi són.
0: Ja no és Can Ferranet.
1: Ja no és Can Ferranet, I enguany pues, mos han fet el favor d'anar a l'Albero, que obriran per nosaltres per a Forim Mur Berenar.
0: Ah, molt bé. Que berenar molt important, després sí. de tot el truí que duis.
1: I jo te dic que quan berenam, després fem un pat de paquito, un pat de xarangueito també, perquè mos ho passam bé, però al moment que berenes i seus en un bus i dius, no me puc dormir, perquè hem d'arribar a Pollença, mos hem de dutxar i mos hem de canviar, perquè hem d'anar a l'entrega de premis...
0: Les distincions.
2: Sí, i abans també anàvem a les residències.
1: Ah, sí?
2: I la darrera obrada no és en un moll.
0: Ah, clar, residències. Quan torneu d'un moll, de la plaça Miquel Callón, que tocau l'obrada, i ho visca, Pollença, anau a berenar, i a quina hora veniu a la residència?
1: Solen ser...
2: Les 10 i poc.
0: I com vos reben? Sí. Ha de ser per ells també molt guapo.
1: Sí, clar, és una oportunitat de... Ja que a lo millor no poden accedir a plaça o en aquests carrers, però nosaltres els hi apropam i tenen tot el dret del món també ja. a poder escoltar.
0: Mm.
1: I feim molt vorada i visca Pollença per
0: també. Després una dutxeta i a la una ja heu de ser a l'Ajuntament, en a quina hora vos tornava a convocar?
1: Abans.
2: Sí, damunt les 12 i poc, van acabar la missa i ho vaig dur cosies, acompanyam les autoritats a Montición, tocant un pas doble,
1: sí.
2: que és Francisco Bravo, també. Saps? O Dia de la Patrona, era com un repertori clàssic.
0: Fitza.
2: Que sí, que no se pot tocar.
0: Inamovible.
2: Exacte. I això, i anàvem cap amunt, que se fa una mica feixuc, però ho disfrutàvem moltíssim, també. I tocant mentre entra tothom dins l'església. I després esperàvem que acabi tot l'acte de les distincions... i tal, i bé, i feim l'oborada, jo visc a Pollença, no per darrer pic, però no. quasi.
0: No per darrer pic. I aquí aneu vestits de gala, diríem?
1: Aquí anem vestits amb l'uniforme d'estiu.
0: L'uniforme d'estiu, que és camia blanca.
1: Camia Exacte. Blanca i les olotes duen falda, així blau marí, i les olotes duen calçons.
0: Uh-huh.
1: I després, pues, cadascú se'n va a dinar en un seu nicho, en un seu nidito, i... I quan hem acabat de dinar, pues això, descansem un poquet. I després de les camisetes, que són les 5, nosaltres hem d'estar a l'iglesi preparats per sortir...
0: En processó.
1: A la processó.
0: Que surt a les 5 i mitja.
1: Sí.
0: I vosaltres, però, ja heu de ser sempre... Va, no pot ser, si és a 5 i...
1: No.
0: Sempre hi ha d'aquesta previsió o concentració.
1: Sí, si és a les 5 i mitja, a les 5 nosaltres molt bé allà.
0: I a la processó, què sona? Sonen ugots de la Mare de Déu dels Àngels, Pui Patrona, no?
1: Exacte.
0: Mm? No sé si ara en Bruno mos ho podrà cercar, perquè també és una peça espectacular, però també sonen altres peces, no? O tot ho tens?
1: Tot ho tens, es Puig Patrona.
0: Exacte. Tot ho tens, es Puig Patrona.
1: Sí.
0: Sí? La tenim, Bruno?
1: De fet, dia 2 és l'únic moment que toquem Puig Patrona.
0: Sí, només no, la toqueu sí. dia 2, eh?
1: Sí. Bé, uh-huh. sí, no?
2: Sí, i que durant el dia és l'únic moment que sí. sona. No, per nosaltres.
0: Sí. Ara m'ho una molt la cerca. I clar, faig la processó. Avui que a vespre tindrem un rector, perquè també la part religiosa de la patrona i en Xep Vicenç, que és espectacular. Per l'altre, sí, Bruno? Mem? Però és cor de marada i està enxerrant la banda. Avui. No és que no vulguem cor de marada, però tenir... no passa res, però no te preocupis. No t'havia avisat d'aquesta. I bé, pot sonar, no passa res, no és competència.
1: No, que va, més faltaria. Aquí ningú és competència.
0: Toni, que em pot estar content.
1: Aquí ningú és competència. De ningú.
0: Que, aquí nou vestits de cristians cristianes al moment de la processó?
1: Aquí anem de cristians.
0: No n'hi ha cap de moro, imagina.
1: No.
0: No se pot.
1: Qualcun de nosaltres fan pot de trampes.
2: Exacte.
1: Hi ha qualcun que és de banda contrari ja ben busos pintats. però sí, tots anem de cristians i una vegada que hem acabat, sí, tenim un pot de llibertat d'anar a veure el crit, batalla i tot. Fem un pot de recorregut col·lectiu nosaltres i és veritat que gràcies, li hem de donar gràcies a en Pep, qualcuns, que poden deixar l'instrument a casa seva.
0: Quin Pep?
1: Pep Bernassa. Ah,
0: clar, perquè si bueno, anava aquí a dir un poquet de combat i això, no bueno, anireu amb l'instrument.
1: Clar, no, és un poc perillós. De fet...
0: I ell viu a un punt clau, podríem dir.
1: Ell viu punt clau de vora camp de futbol.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, pues nosaltres, bé, això tenim llibertat de cadascú anar a veure on vulgui els combats i tot, i una vegada que comencen a entrar en el camp de futbol i ja van per la primera batalleta segona, ja han d'estar preparats en el caminoi just de l'entrada del camp de futbol, perquè quan han acabat la tercera ja se preparen tots darrere nosaltres per sortir amb galop, primer de tot, que també és l'únic moment que se toca aquesta peça
0: a tot l'any,
1: en tot l'any, a la sortida del camp de futbol és quan se toca, i això, i pues anem acompanyant tota banda de cristians fins a plaça, on nosaltres mos arraconem i ells entren cap a l'iglesi per Otadeu, i una vegada que Otadeu acaba, pues mos tornen a preparar l'escenari, ara sí, per fer la darrera vegada i ho visca pollença amb bocàrrecs de damunt.
0: Quina pena aquest moment. Està tan nostàlgic. Sí. Aquest moment que en Joan Mas aconsegueix agafar la bandera a l'abanderat i surt escapat de camp de futbol i vosaltres ja estàu preparats amb aquesta engalop. Més engalop fa que, no sé, que Joan Mas va a tota pastilla i anar cap a Tadeu rapidíssim. Tot el camí, tot el recorregut sona engalop, engalop.
2: No, sona fins que feim la volta o la rotonda aquesta volada i després ja sí que començam amb en Guerrilla.
0: En Guerrilla, sí, clar, en Guerrilla també em fa córrer.
1: Sí. I és veritat que la sortida és un poc estressant perquè hem d'estar tots atents de hem d'estar a l'hora, no vos despisteu, que ningú espera a ningú, perquè quan Joan Mas està darrere ja amb tots els cristians de darrere, han de partir corrents cap a... Bé, tot el corregut fins l'iglesi, però aquell moment sí que és un pot de que hagi tothom posat, vinga, bombo, va, que feim tard. Però sí, bé, i des d'aquí...
0: Tothom compareix.
1: Sí, i el vera, sí, tothom compareix. Crec que mai hem perdut a ningú, que jo recordi.
2: No, com a molt qualcú que s'ha afegit just a la volta.
0: Clar, quan t'ha pogut.
1: Sí. No? Que hagi anat a cercar l'instrument ràpid o qualcú despistat. I des d'aquí també... Volem agrair també, bé, vosaltres també la ràdio que aneu recordant, també des de comunicació de la pàgina de l'Ajuntament i nosaltres també personalment tot el tema de respecte a la banda.
0: Sobretot, ara vos ho volia demanar.
1: Sobretot en moments delicats, un d'ells és la primera vorada després de plaça, quan mos posam a vora de l'escenari que mon anem cap a l'Ajuntament, més que res per un respecte a nosaltres de tema instruments i personal, perquè de vegades ens hem trobat amb gent que se fica entre nosaltres, podem rebre cops en l'instrument, ens podem fer molt de mal en els llavis, hi ha hagut qualque any que qualcú amb un mateix instrument s'ha pegat un cop o s'ha tallat amb les pròpies dents, són instruments de vent i que necessitem la nostra boca per bufar-los, per tant, si reben qualque cop mal ferit, ens pot fer molt de mal, o el nostre instrument pot sortir també mal parat, per tant, demanem això, és veritat que sempre en tenim, de respecte, però sobretot que la gent no se fiqui entre nosaltres, no se vagi creuant, perquè pot ser perillós, i a l'hora de tocar també mos fa molt mal tocar.
0: I de ben que s'han de recordar, demanar aquest respecte, perquè tothom sempre agrada escoltar la banda i que ve la banda, però l'hem de respectar, la banda, l'hem de mimar i l'hem de cuidar. I de recorregut, ho heu explicat, arribau un Otadeu i després a damunt l'escenari, quan Otadeu m'acaba, o càrrecs pugen damunt l'escenari i escoltam o darrer visca pollença de la patrona. En aquest moment, què se vos passa per el cap?
1: Jo crec que és un moment d'entre uf, ha acabat, de no puc més, i l'altre és... Ha passat tan ràpid que ara fins l'any que ve ja no poden tornar a viure. Però jo crec que són més de 24 hores d'intensitat i se viu molt intens. Però sí, crec que és un sentiment...
0: I vosaltres, ara ja a nivell personal de cada una de vosaltres, quines de tot això que mos heu explicat, un moment més emocionant que més gaudiu?
2: Pues Jo la veritat que em fa molta llàstima perquè ja acabo, però diria que la darrera oborada de Montplaça i darrer Visca Pollença és un dels moments això, més emocionants i, no sé, com que se respira un ambient molt guapo.
0: La veus allà, cristians, damunt la plaça, tanta gent.
1: I això que la gent, després d'ho te deu, té forces per tornar a esperar-nos a plaça i de dir, ostres, duen tot el dia i tot, i nosaltres també per a veure la gent que mos espera per escoltar aquest darrer Visca Pollença Borada també super enriquidor.
0: Per tu també és un millor moment, Alba?
1: No ho sé, eh? És que també cada punt, no sé, té el seu especial. Jo també, la primera del pregó és forteta. És de dir, ostres, ja començam, saps? Ja ha començat,
0: ja està,
1: ja miguetes de pa aquí damunt, però sí, inclús la primera de plaça també és com, està tothom en silenci i tocam, i quan acabam la darrera nota, quan tothom, mira, és que ho dic, i, quan tothom se pot aplaudir, aquell, uau, tan intens, és com, vale, provocam això, saps?
0: Clar, la gent ho espera en bans, i aquesta primera. Oh.
1: Sí, i vols gent jove també, i ho papàs acompanyant a nens més petits i dius, ostres, o inclús gent que no ha sortit i s'ha aixecat a les 5 de matí per venir a escoltar ma mare mateixa. Que, per exemple, no surt de verbena i s'aixeca per venir a escoltar l'oborada de plaça.
0: És molt guapo, així que escoltar l'oborada.
1: I de cada vegada tenim més gent que mor va seguint oborada darrere oborada, que o carrer de cada vegada estan més plens.
0: Hi ha gent que fa tot el recorregut.
1: Hi ha gent que ha arribat a fer gairebé tot el recorregut. Hi ha gent que, pues, passen les 4 o 5 primeres i ens diuen, bon anar a dormir, bona nit, per venir després. O gent que se va afegint més tard, però també és guapo arribar a un carrer i que de sobte s'obri la finestra.
0: Això. I no, la gent... pijama.
1: Clar, amb aquest que veus d'haver aixecat a dormir amb un pijama de dir, ai, escolt la banda, i després tornen a tancar finestra i a dormir una estona
0: això.
1: Més.
0: Això és una tradició espectacular. I de l'oborada, però Visca Pollença també, un moment de pregó, quan ha sonat l'oborada i quan tocava Visca Pollença. Clar, hi ha el Visca Pollença, que només toca la banda, però després hi ha el Visca Pollença, que ja ho pollencins i pollencines, i posam la veu. Cantir bé o malament, tot el canto Visca Pollença, a dins el claustre de Sant Domingo. Com és aquest moment?
2: Pues és superguapo veure com sonen els primers cops de caixa. Uf. I immediatament
0: I la gent
2: s'aixeca.
0: És com l'himne.
2: Exacte, els primers compassos que veus això i veus, no sé, com una onada en un claustre que tothom s'aixeca, i després ja quan entram en la melodia que en Toni se gira per donar l'entrada en el públic i tal, i és que ho sent superbé des de dalt de l'escenari.
1: La bandera comença a ondejar.
2: Exacte.
1: Però sí.
0: Que guapo. I de quan deia la patrona, ara que veurem amb el Visca Pollença, que no l'han posat, l'han deixat per lo darrer, quan deia la patrona té imatges, té colors, té moments, però té un so, i aquest so, la banda de música de Pollença, també les cornetes que ells varen tenir, no els oblidam, també són una part clau. Però avui parlant de la banda, de la vostra història, de la importància que teniu per les festes, aquesta feina que feis durant tot l'any, moltes hores de dedicació, moltes hores d'estima per la música. Jo crec que el poble de Pollença l'únic que poden donar-vos és les gràcies en majúscules per lo que feis. Sense vosaltres, sense música, no hi hauria festes.
1: Seria diferent.
0: Seria molt diferent, no m'ho puc imaginar. I de moltíssimes gràcies, Maria Àngels Llobera, presidenta, Alba Lora, tresorera de la banda de música de Pollença, i m'ho anem amb el Visca Pollença, aquest xiques de la banda.

0: Us han dit que avui dedicaríem una estoneta a parlar de la música d'aquestes festes de la patrona, d'una part d'aquesta banda sonora de les nostres vides, així que ens agrada dir-ho, i és que no necessita presentació, no fa falta dir lo que algunes d'aquestes notes suposen per la nostra identitat, per la nostra història col·lectiva. Bé, avui hem convidat una persona que m'ho podria xerrar hores i hores de la música de la patrona, però només tindrem una estoneta. És el doctor Mateu Vila, és professor a la Universitat de les Illes Balears i, a més, l'ha tocada en aquesta música anys i anys. Mateu, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Jo m'acosta presentar-te d'aquesta manera tan solemne. El Mateu Vila és amb nosaltres.
1: Sí.
0: Se mereix la presentació que hem fet. Però, Mateu, sobretot, la dues de dins també, perquè l'has tocat anys i panys en aquesta música de la que xerrarem.
1: Si no record malament, la primera vegada que la vaig tocar fa 40 anys. Amb mon pare, de vora, a la banda de Pollença, era un enano, i bé, m'emociona molt recordar tot
0: clar,
1: això, no?
0: Clar, a tu i a tot cada un de nosaltres que tenim records associats en aquests anys, en aquesta, bé, no sé, en aquestes vivències, experiències, te costa analitzar-lo després des del punt de vista com a doctor amb educació o no?
1: Bueno, totes les músiques tenen a darrere un potencial educatiu brutal, perquè estan fetes per amb una finalitat, no? Per dir-ho de qualsevol manera. I no poden concebre cap cançó, cap tema musical, cap banda sonora, sense un perquè de darrere, no? I aquesta és la història un poc de Nicolás de Castro, que després d'uns anys de decadència de les festes patronals hi ha aquest moviment, que no és un moviment només de Nicolás de Castro, sinó que s'ha de concebre amb dins el context de l'Institució Lliure d'Ensenyament, aquesta renaixença, aquest renaixement que volen donar les festes patronals a final del segle XIX, i se crea, se composa aquesta meravella que és l'alborada, coneguda com l'alborada pollencina. Des del punt de vista tècnic, l'alborada és una peça musical en dues parts. Una se diu alborada, que podria ser, la podríem definir com una forma musical, un estil musical. És una peça que se fa a l'alba, com a donar les gràcies en aquest naixement del dia, tot això dins una connotació d'aquests nacionalismes musicals per romanticisme, que el que cerquen és apropar-se a fets tangibles perquè sigui un modus operandi, un leitmotiv per poder crear aquestes músiques. És això el que succeeix amb en Nicolás de Castro quan l'alborada a nivell nacional la posam, la determinam a Galícia, no? Perquè Galícia, País Baix, Astúries, allà on de la mà d'aquestes gaites, aquests instruments tradicionals, folclòrics, interpretaven aquest tipus de músiques, acompanyat sempre d'un tamboril.
0: És a dir, alborades n'hi ha moltes.
1: N'hi ha moltíssimes, sobretot a la part nord d'Espanya. Una data curiosa és que en Tchaikovsky composà el Trenta-nous, el famós ballet, just un any abans de morir, el 1892, i feia 10 anys que s'havia estrenada l'alborada a Pollença, no? És una data curiosa, tal vegada no tingui res a veure, però sí que és una data interessant, no, tenint en compte. L'alborada, en aquest cas hi ha un arranjament per banda, heu de pensar que les bandes eren la màxima manifestació musical que hi havia en els pobles, normalment amb instruments cedits d'altres entitats. Hi ha un estudi que està fent-se i en té constància, que parla sobre aquest vincle de les bandes militars que n'hi havia per tot arreu, sobretot en els regiments i zones destacades, que tenien instruments i ells els cedien a diferents pobles. De fet, moltes bandes se nodrien d'aquests instruments i també de l'aprenentatge de mans d'aquests professionals, entre còmetes, que eren uns músics militars, que formaven a diferents músics, no? Bé, l'alborada, en aquest cas, la poden diferenciar dues parts, aquesta andantina que comença molt suau, amb un compàs de 4x4, i després passa a un 6x8, ja diríem que és la part de galop, la part de més ràpida, que no és un galop, sinó que és una munyeira, que és una altra forma musical d'aquestes que hem parlat abans, d'aquest fruit d'aquest nacionalisme i d'aquests romanticismes musicals que hi ha a finals del segle XIX. És una música tranquil·la, molt, molt emotiva, molt pausada, molt, amb una línia melòdica molt oberta, molt senzilla, molt fàcil d'adquirir i que t'entra. És com si fos aquesta melodia de la Canción del Verano, no? No hi ha cap poll en si que no pugui contenir la seva emoció quan sent l'alborada, evidentment, perquè aquestes notes musicals que a més estan dins un context d'un dia important per Pollença, celebrant moltíssimes de coses, i forma part. Per tant, l'alborada seria una peça musical senzilla d'aquestes de finals del segle XIX, amb aquestes connotacions de dos llocs que no tenen a veure amb les Illes Balears, que són pràcticament del nord d'Espanya. Però qui era el compositor? El compositor era Nicolás de Castro, membre, professor de l'Institució Lliure d'Ensenyament, amic íntim de Guillem Cifré de Colònia, allà on aquest moviment emmarcat dins un context totalment educatiu el que vol fer és tornar a donar una part important o una visió important a les festes cíviques de la patrona. Aleshores, tot això fa que hi hagi aquest ressorgir, aquest renaixement d'idioma musical, que des de 1882 no s'ha aturat mai. No sé si hi ha un parell d'anys, si això no som experts en totes aquestes coses, però sí, hi ha recivils i coses d'aquestes que s'aturen les festes patronals. No obstant això, durant tot aquest recorregut fins a dia d'avui hem tingut l'alborada i que la tinguem per molt d'any més.
0: Que per enllaçar amb el que ens contaven en Miquel Àngel i en Joan Torres, el carrer Joan Mas, el carrer Joan Mas també des de la segona meitat del segle XIX, 1862. Per tant, coincideix, sí, no, amb aquest renaixement, aquest interès de cop amb aquestes arrels i en crear aquesta identitat popular.
1: Amb aquest romanticisme, amb aquest nacionalisme, amb aquesta donar importància en aquests fets històrics, que han tingut una transcendència importantíssima, i com no podria ser d'altra manera, no només a Pollença, sinó a totes les Illes Balears i a tota Espanya, no?
0: Això és l'alborada.
1: Això és l'alborada. Després tenim un altre, per jo és una de les també bandes sonores importants, tot i que no l'he sentida mai en directe, jo, perquè som moro, que és Utedeum. Utedeum és una composició religiosa de mossèn Miquel Tortell i Simó, de 1860 a Muro. El Tedeum se va composar el 1860.
0: Ja hi tornem a ser, no? Segona meitat del segle XIX.
1: Molt ben per allà, no? El Tedeum, etimològicament, és un antic himne cristià d'acció de gràcies, conegut per les seves primeres paraules en llatí, que diu Te Deum Laudamus, a tu Déu t'alabam. I no se va composar a posta. Hi ha moltes teories, i això tal vegada algun musicòleg ens ho podria explicar, hi ha moltes teories de per què arriba aquí. Record que vaig tenir una xerrada molt interessant en l'Econom de Pollença, en Don Francesc, i contava que en aquell temps, quan un capellà anava a un lloc destinat, sempre duia les seves pertinences i sempre feia ús de totes aquelles coses que l'envoltaven i que de qualsevol manera havien estat el seu material didàctic, no, per dir-ho d'alguna manera, que havien arribat en aquests indrets. En aquelles hores, l'Economo, que d'Oller està destinat a Pollença, va fer ús d'aquest Tedeum i per fer la missa major, o per donar connotació tant a la missa major com en el Tedeum posterior al combat, varen fer ús d'aquesta meravella musical, que, ja t'he dit, és un cant solemne, s'utilitza a l'Església Catòlica. Hem de tenir en compte que les festes patronals hi ha una part cívica, però també hi ha una part religiosa, i per agrair a Déu en aquests moments tan importants, no? Com són solemnitats o celebracions d'esdeveniments significatius. Per tant, s'agafa un tedeu que no està escrit expressament per Pollença ni per les festes de Pollença, sinó que ve d'un altre indret, però l'adoptam en feimús i ja el podíem dir que és nostre, no? Aquest tedeu. Però, recordeu, és de Miquel Tortell i Simó, de mossèn Miquel Tortell i Simó, i és procedència de Muro. En aquell moment s'utilitza i jo crec que és important remarcar hi ha un article superinteressant del ja difunt doctor Bernat Cifra que recull aquesta estima que té el Pollença cap en aquest tedeu, no? Perquè és una música que s'ha utilitzat per donar-li una connotació importantíssima com és aquest guanyar la batalla del simulacre de moros i cristians i te donen aquesta, vull dir, podríem parlar moltíssim de temps, no? Però dins aquest repertori coral aquest majestuós i conegut tedeum dona una importància molt sublim. I hem de recordar
0: una solemnitat,
1: que...
0: Sí, també, l'acte.
1: Exacte. I el 1860, mossèn Tortell el va composar amb motiu de la visita de Mallorca de la reina Isabel II.

0: i que formes part d'aquest patrimoni musical Pollensitges, si més no ric, i sempre amb adopcions. Ja hem adoptat músiques d'altres llocs, no? Com podria ser, per exemple, també, que havíem de parlar, d'aquest Puig Patrona. Aquest Puig Patrona, que sí que és vera que la lletra és de Miquel Costa i Llobera, de mossèn Miquel Costa i Llobera, però hem de tenir en compte que una dada molt interessant també a nivell històric, no? I a nivell pedagògic didàctic, que de fet escriu Miquel Botatotxo i diu que el mateix dia 2 d'agost de 1882 a l'església parroquial s'estrenà també una cançó feta expressament pel compositor Guillem Massot amb la lletra del nostre màxim poeta Miquel Costa i Llobera. Que són aquest goig a la Mare de Déu dels Àngels, o conegut no, com el Puig Patrona. Després s'han fet altres versions, allà on s'han inclòs, hi ha una versió per banda, actualment, que també inclou una part per fer-la més llarga, perquè, clar, la banda l'interpreta instrumentalment, no en veu, per tant, la veu sí que dona peu que hi hagi moltíssimes més versos i que s'allarguin, tot i que la música és la mateixa, que és aquesta versió, com deia, per banda, que inclou aquesta cançoneta, aquesta part musical, arranjament molt senzillet, però també no menys important, que és la cançó dels presos alliberats. Aquesta cançó s'interpreta a Pollença durant la processó de l'Antiga Imatge i després, just després del Tedeum, se canta el Puig Patrona amb tots els gojos que va escriure Miquel Costa i Llobergés d'una riquesa increïble, però que només s'ha musicat d'aquest. Recordeu, Guillem Massot va posar música, va ser un encàrrec i va aprofitar aquest goig per donar aquesta connotació musical tan important que nosaltres tenim amb aquest Puig Patrona i, a més, amb aquest instrument que a mi me fascina, que és l'orgue, li dona aquesta solemnitat, aquesta... Pff, se me posa un pèl de punta, no?, quan veus tot això.
1: Mateu, un Puig Patrona, Puig Patrona, no Puig, Puig.
0: Sí, segurament perquè està escrit en l'antic català i no...
1: Que vol dir jaque, no és vera?
0: Exacte.
1: Jaque, patrona, vos sou de Pollença. Això s'ha d'anar recordant per les noves generacions, jo crec.
0: És molt important tenir en compte i fer difusió d'aquest patrimoni musical que tenim, que és d'una riquesa extraordinària, perquè, a més, mos han arribat, hem adoptat, segons quin criteri, ja t'he dit, són coses anecdòtiques, perquè segurament aquest Puig Patrona, el rector d'aquell moment, devia voler donar-li encara més solemnitat a l'acte i tenien contactes i encàrrecs que li diu: mira, me podries fer una cançoneta d'aquestes, tal. Avui en dia encara funciona així, vull dir. Però ha esdevingut tota aquesta música, tot aquest material que tècnicament és senzill, té la seva importància, evidentment. A nivell pedagògic és un material boníssim per poder treballar moltíssimes de coses, i a nivell didàctic ja ni en parlem, no? Però que mos han arribat, tenim Alborada, de Galícia, en dues coses diferents, aquest Tedeum de mossèn Miquel Tortell, que és un cant religiós amb acció de gràcies, ara aquest Puig Patrona, i ja...
1: I música militar, també.
0: I la música militar, com el que dèiem abans, no? Perquè no hi havia conservatoris, no hi havia escoles de músiques. L'aprenentatge de la música se feia a través de les bandes militars, que en el seu temps, que ja els anava bé també de militars, perquè tenien un control absolut de tot el que se feia i el que no se feia, no? Aleshores, hem de pensar que ara, actualment, la Comandància General de Balears té una unitat de música. Però abans, estem parlant de final del segle XIX, hi havia música se coneix com a banda de música, en el regiment d'artilleria d'Inca, n'hi havia per Manacor, n'hi havia la comandància, la base del port de Pollença tenia una secció de música, només per cornetes i tambors, però hi era, i pràcticament a tots els quarters hi havia presència musical, perquè era importantíssima, no? Té la seva part important. I finalment remarcar que en Guerrilla ja la coneixem moltíssim, però hi ha una peça pollença

0: jo sempre ho dit i m'encanta perquè és fantàstica. Fantàstica per la connotació que té, no? Que és la peça que se titula Galop. Galop és una marxa militar que, clar, qui tenia coneixements musicals eren aquests militars i sabien fer quatre arranjaments, eren capaços d'escriure quatre harmonies senzilletes per tot això. Aleshores, van escriure, ha arribat a l'arxiu municipal de la banda, o l'arxiu de la banda de música de Pollença, una marxa es diu Galop. I que ja des de que jo vaig començar fa 40 anys, ja s'interpretava, se diu Galop, i se toca un pit a l'any. I si fa la pregunta, diu, quina és la cançó que se toca un pit a l'any? L'Alborada o Vista Pollença? No. Aquesta només se toca un pit a l'any.
1: És que l'Alborada la tocau no sé quantes 20 vegades.
0: 20 o 20 i pico de vegades.
1: Però Galop, aquesta... Una.
0: I se toca just quan surt en Joan Mas dutxant de futbol, que ja ha conquerit la bandera sarraïna i se disposa a anar cap a l'iglesi a fer la utadeum i tota la història. I aquesta cançó dura aproximadament un minut i mig, dos, jo crec que ho he exagerat una mica, però por ahí, i s'interpreta des de que surt en Joan Mas, des de que comença aquesta processó cap a l'església, i més o manco allà on hi havia antigament les ceràmiques Colomà, aquí finalitza. Després ja s'interpreta el que seria en guerrilla.
1: Clar, és que jo si me demanasses què s'interpreta quan surten d'un camp de futbol, jo t'hagués dit en guerrilla. Perquè aquest tros, aquesta peça del gelat, jo no sé ni si l'he vista mai, o no m'hi he fixat. Doncs aquest bocinet tan curtet.
0: Art de sellar. Jo, de fet, quan som moro, o històricament he estat moro, quan me n'anava allà mallant darrere perquè no t'havessin a sentir aquesta part musical per ja de dir, oh, ja l'he sentida, ja està, ja me'n puc anar tranquil, no? És una part d'aquesta marxa militar, se va fer, no?, basada en les notes, la música, d'aquesta fantasia militar coneguda com el Sitio de Zaragoza, i la podeu sentir i veureu que és idèntica a la que toquem a Pollença a partir d'un minut 7.52 fins aproximadament un minut 8.30, 8.40. Està composada el 1848, aquesta fantasia militar, per tant, mon anam en les dades, final, meitat del segle XIX per amunt, composada per Cristóbal Audrit, és una fantasia descriptiva, que la finalitat era que havia de servir com una música incidental per una obra de teatre que se deia El Sitio de Zaragoza, i va ser molt popular i se desenvolupar a partir d'aquí una fantasia descriptiva. Aquesta obra està basada en fragments de marxes, tots militars i altres composicions militars de l'època dels Sitios, que era aquella guerra d'independència espanyola, i té moltes similituds en l'obertura de 1812 de Tchaikovsky, també inspirada en marxes militars napoleòniques. A mi me fascina, no?, perquè hem sabut mantenir aquestes tradicions moltes vegades amb el desconeixement de la procedència d'aquestes músiques, però que una vegada estudiades hem arribat a la conclusió que Pollença no té una producció pròpia, com, que no se malinterpreti això, sinó que hem rebut inputs des de fora per crear la nostra pròpia banda sonora, que evidentment ara és totalment nostra i personal i intransferible i molt identificativa, que si més no identifica aquest tarannà d'aquest poble dins aquest context musical. Hem pogut veure el que seria aquesta transició durant el Dia de la Patrona d'aquesta banda sonora. No podríem deixar de banda, no sé si tenim un minut en més.
1: Te'l donam, sí. I tant que si Mateu el trobarem en aquest minut.
0: No podríem deixar de banda una altra, o dues coses importants. Una seria la música tradicional que acompanya en els cossiers, que ressorgí també que des de 1970 i algo, no, 80 se tornen a posar en marxa, que en cossiers, i utilitzen també unes músiques que té dues parts, el que seria el processó i les taules. Són com músiques molt senzilles, amb un compàs binari, d'autors desconeguts, però que en Josep Massot i Planes, fill d'en Guillem Massot, que recordant va ser el que va musicar el Puig Patrona, que creen o treuen documenten aquesta música de qualsevol manera. Perquè hem de pensar que la música tradicional, aquesta tradició, ve de l'etimologia, o etimològicament significa transmissió. Aquesta transmissió oral d'aquesta música, no? Hem de pensar que, i és una dada molt curiosa, sobretot se dona en aquest tipus d'instruments més tradicionals, avui en dia ja formen part de l'ensenyament de conservatori, però antigament s'aprenien des de l'oïda, des de la transmissió. Aquesta pedagogia musical basada en una metodologia molt, molt fantàstica que han aplicat pedagogs de la talla d'Orff, Kodály, Martenot, que és aquesta pregunta resposta, aquesta imitació, aquest aprenentatge per imitació, que és fantàstic, perquè jo te faig el que t'he de fer, tu veus com ho faig i tu ho vas contestant, no? Segons en Massot i Planes, per les taules fan servir la tonada esmentada de la cançó de Catalunya, El noi de la mare. En Xavier Carbonell, un gran i excel·lent musicòleg, juntament amb en Francesc Valtgeneres, folclorista, també manifesten que és freqüent fer això per adaptar aquesta música a aquest tipus de balls, dient les possibilitats i coneixements de cada músic, evidentment. L'oferta és igual que la processó i després hi ha les taules que t'envien, però aquesta data és molt curiosa i a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè hem de posar en marxa tot això, hem de ressorgir els cossiers. Vos en recordeu de com sonaven? Qui estava allà... No, però això Fulanito ho va fer sonar per darrere ballada, van acertar aquestes fonts orals, consulten i una ballada recapitulen tota aquesta informació, suposen, esdevenen i ho fan així. La transcripció que podem trobar en aquest llibre és superinteressant, el cançoner popular de Mallorca, no és realment com toquen, però sí que és important destacar això que diuen aquests dos senyors, tant en Xavier Carbonell com en Valtgeneres, que adaptant músiques. Per què? Perquè hem de veure com és el ball, ha de ser una cosa senzilleta, repetitiva, sense apenes dificultats tècniques, perquè lo important no és la música, sinó el ball, però és una peça que menja la cova, perquè si no tinguéssim la música no podríem fer el ball, no? Aleshores, de tot això és interessant destacar aquesta música incidental que s'adapta i s'adopta d'un altre indret per poder potenciar realment aquest ball tan característic, tan important i que no pot faltar dins el que són les festes de la patrona i que també té una connotació, tot i que vengui d'una part cívica, té una connotació totalment religiosa, perquè aquest ball avui en dia se celebra durant la missa major del dia de la patrona i forma part d'aquest ball de l'oferta, no? Amb aquests 12 cossiers i la dama, que també hem de recordar que normalment són 6 cossiers. A Pollença és un d'ullots on amb Valtgeneres sé que ho va dir a una conferència que va fer molt interessant. La formen 12 cossiers i una dama, quan a altres indrets és diferent, sinó que són 6 cossiers i una dama, que normalment també és un home. I bueno, sí.
1: Mos quedarem en Jana, ja ho sabia, ja vos hem avisat que amb en Mateu podrem estar hores i hores i ell també.
0: I jo acabaria també amb una especial reconeixement a una música molt característica de Pollença, que l'hem de saber dosificar, que això també és important, que és la música que mos ve de la banda de cornetes. Aquesta música mos ve, jo crec que Pollença no la poden concebre un combat, un simulacre de morts i cristians sense la presència del so estrident i característic de les cornetes.
1: També les has tocades, o no?
0: Sí.
1: També has tocat a les cornetes.
0: Vaig començar jo de molt petit en la banda de les cornetes, en la banda de cornetes i tambors, que per cert jo anava per tot allò també, però m'han dit està complet i vaig tocar la corneta i vaig arribar a ser un cornetí, una trompeteta molt petita, jo també era molt petit, i també puc dir que he estat de membre de la banda de cornetes d'Urril Palma 47, vaig venir com a soldat, intèrpret, i l'any següent me van designar com a comandament base de per venir amb, juntament amb un altre company a dirigir Palma 47, que va ser el darrer any que va venir a Pollença, l'any 99. Val?
1: També forma part de la història musical de Pollença.
0: Sí, bueno, les bandes de cornes i tambors, l'instrument de la corna és un instrument molt senzill, amb una part de musical que fa pràcticament un arpegi, do, mi, sol, do, té aquestes notes, no té massa cosa més. La combinació de totes plegades és de bé una música estrident, normalment molt...
1: Té quatre notes, sí?
0: Sí, bueno, les cornetes que avui en dia duen, ja duen dos pistons i poden arribar a fer-ne més, però no poden arribar a fer una escala cromàtica, sí una escala diatònica, no? Però aquí ja entraríem en un altre tema més delicat. Què són? Realment són conegudes com a bandes de guerra i té la seva, un simbolisme és molt apropiat per el context allà on se desenvolupa Pollença. Perquè fèiem un simulacre de moros i cristians i tenim una banda de guerra que mos marxa, mos va marxant tot el temps, totes les coses a fer, a través de la música. Per tant, aquí la música esdevé una part important de comunicació. Ja de vegada que nosaltres sentim les cornetes durant el combat, significa que hi ha un combat, val? I després hi ha l'acompanyament, la tornada, etc, etc. Hem de dir que segons fonts orals, abans de 1969 a Pollença venia una banda de cornetes formada per soldats procedents de la base del port de Pollença, de la base d'aviació, i del 1969 al 1999 va venir la coneguda com a banda de cornetes i tambors del regiment d'infanteria lleugera Palma número 47, depenent del batalló Filipines 2. Després del 99 al 2000, jo crec que va ser l'any 2000, se va crear la tropa del soldat de forma improvisada, però ja el 2001 ja se va consolidar com a tal, i des d'aquests, des de l'any 2000 aproximadament, la banda de cornetes de la tropa del soldat forma part d'aquest repertori musical pollencí, de la qual jo també hi vaig estar formant part un parell d'anys, també per coneixements que tenia en aquell moment i per haver estat amb altres coses interessants, no? Segons el doctor Daniel Juan Alarcón, un músic militar que està destinat a València i del qual hi tens molta amistat, a la seva tesis doctoral va fer una tesis doctoral super interessant sobre els tots militars, no? I les connotacions que aquest tenen. La banda de cornets i tambors interpreta un repertori propi d'aquestes bandes de guerra. La corneta és un instrument metàl·lic, estrident, agut, notes arpegiades, segons la tonalitat, poden tenir dues tonalitats, acompanyades d'aquest tambor, que és aquest instrument de percussió, de quin podríem parlar hores i hores, perquè crec que entenc en ser una mitjeta, i el que toquen, i ja per acabar, és aquest a l'ataque, el que nosaltres coneixem com ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aquesta cançó dins l'argot militar és conegut com el toque de a l'ataque, o tècnicament toc d'armar i enveïnar. I el que fan és, bueno, ta-ta-ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta-tot. Això se desenvolupa durant tot el temps, tot el temps, tot el temps, i és el que nosaltres coneixem avui en dia com ara la cançó d'Humoros, que també forma part de l'inici de l'himne pollencí, d'Ixa Pollença, que no se va crear com a himne, sinó com una cançó que després va esdevenir l'himne de Pollença.
1: L'any que ve, Mateu, hi dediquem una hora i mitja o dues, si fa falta, perquè...
0: Mentre tinguem la copa plena de mesclat... Ah, no, que és aigua, és aigua.
1: Quines ganes, però sí, cal donar-li la importància que té aquesta part musical a les nostres festes, també, el que deia. O sigui, cal difondre aquest patrimoni cultural que tenim, musical,
0: sí,
1: nostre.
0: Sí, perquè forma part del nostre ADN i, si més no, respectar, conservar i difondre, per poder-lo estimar així com cal.
1: Ho deixem aquí de moment.
0: Fantàstic.
1: I ja ens seguirem parlant. Gràcies,
0: beníssim.
1: Mateu. Molt d'anys i bones festes.
0: Igualment per tots vosaltres.

0: S'acosta dia 12 de setembre, això ja és dissabte de la setmana que ve, i amb aquesta data també la Diada de Mallorca, una diada no exenta de controvèrsia, ja ho sabem, des de fa un parell d'anys, però jo igual de fer un poquet de memòria, un segonet, per saber de què parlam i de què parlarem ara a la propera entrevista. Mirau, la Diada la va instaurar el Consell de Mallorca l'any 1997, es commemorava així el jurament de la Carta de Franqueses i Privilegis per Jaume II en aquell 12 de setembre del 1276. Idò, això era l'any 1997, però el 2016 es va passar aquesta diada, el Consell va canviar la diada el dia 31 de desembre, coincidint amb la commemoració de la conquesta de Mallorca el 1229 i en la festa de l'estandard, un canvi que es va produir en un mandat del PSIP en el govern del Consell. Però, si això era el 2016, hem de recordar que el 2024 aquesta diada va tornar el 12 de setembre. Partit Popular i Vox, que governen el Consell, i doncs varen aprovar tornar-la en aquell 12 de setembre. I així va ballant, i doncs, aquesta data. Per què parlem d'això? Perquè demà divendres, en Can Llobera, a partir de les 6, podeu gaudir d'una xerrada, conferència i presentació de llibre titulada La festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet, així, amb interrogant, amb pregunta. Una xerrada que mos durà l'historiador Gabriel Ensenyat. Es tracta en realitat d'un llibre que ha publicat Illa Edicions i és l'assaig de l'historiador i professor abordant aquesta qüestió, una de les més debatudes aquests darrers anys pel que fa a la memòria històrica i també en aquesta simbologia institucional de Mallorca. Anem a aclarir un poquet tot això, anem a veure de què m'ho xerrarà exactament en Gabriel, perquè el tenim a l'altre costat del telèfon. Gabriel, bon dia, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Bon dia, molt bé i encantat de tornar-se aquí.
0: Encantat de que hi tornis a ser, moltes gràcies per atendre'ns. Amén, Gabriel, jo he fet tota aquesta intro que és tan llarga, perquè és que si no, jo no sé si la gent recorda tant de ballar dates de 12 de setembre, 31 de desembre, qui ha mogut que... Bé, he volgut posar així un poquet primer les bases. De on va sorgir la idea d'aquest assaig, la festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet?
1: Sí, la idea, podríem dir que va néixer arran de que l'Obra Cultural Balear ara farà 3 anys, quan el Consell a final d'any va provar de tornar a fer la festa, em varen demanar que intervengués durant la sessió del Consell, que hi poden intervenir algunes persones en representació d'institucions, per exposar un punt de vista que en aquest cas era contrari a la reintroducció de la festa. I bé, la meva intervenció va ser breu, perquè només tenia una sèrie de minuts, i però vaig pensar que valia la pena comentar el fet des d'un punt històric, llavors a partir d'aquí un pot tenir, o ha de tenir el seu punt de vista, lògicament. Però que històricament sí que valia la pena saber què havia passat dia 12 de setembre de 1976, a fi que un pugui arribar a la conclusió de si això va ser molt poc o gens important. I aquest és el contingut del llibre, en definitiva, el sentit, sobretot.
0: I ara en parlem un poc més, per haver qui vulgui conèixer de venir demà a Can Llobera, parlaràs del llibre concretament o sobretot, no? O no sé si tens pensat ampliar-lo a altres temes.
1: Sí, no, bàsicament és el llibre. El que passa que, en lloc de fer una presentació, com que he de fer moltes presentacions a altres pobles, i en lloc de fer una presentació, diria, més a vos, més estàndard, amb una persona que te presenta el llibre i que diu que està molt bé i tot això, jo vaig pensar que així per anava de comprometre persones d'aquí i d'allà i tot. Allò que faria seria una espècie de conferència, resum, diríem, del contingut del llibre. I això serà allò que demà vendré a fer aquí a Pollença.
0: Gabriel, se pot xerrar d'una manera neutral d'ho fets tant dels arguments per celebrar el dia 12 de setembre com per els arguments de celebrar el dia 31 de desembre, sense... Se pot fer sense decantar-se cap a una data o l'altra. Tu has deixat amb el títol del llibre amb interrogant, però ara fent un poquet d'espoiler, per mi tu ho tens clar.
1: Sí, no, exacte. Ara el que passa que al llarg del llibre sí que he procurat fer una intervenció, una exposició, millor dit, que fos escèptica, que fos estrictament de caràcter històric. El que passa és que quan, per força, un ha d'arribar a la conclusió que l'episodi del jurament de les franqueses de Jaume II, dia 12 de setembre de 1276, era, de fet, un episodi rutinari que feien tots els monarques, que ho feien més d'una vegada durant el seu regnat. De fet, Jaume II era la tercera vegada, dia 12 de setembre, que els jurava, ja les havia jurades dues vegades abans, no com a rei, en aquest cas, seria la diferència. 20 anys després les va tornar a jurar. En aquest quart jurament em va volir a dir, va incomplir. És a dir, en el tercer jurament va jurar les franqueses i en el quart va eliminar tota una sèrie de franqueses que havia jurat 20 anys abans. I vull dir, ja són aquestes coses, aquestes vicissituds que comen, perquè en aquest cas va generar una polèmica, perquè allò que feia era eliminar tota una sèrie de prerrogatives que tenien els jurats de la ciutat i del regne, que eren els que de fet governaven l'illa, i els va assumir ell, la monarquia. I això ho va fer d'una manera molt subreptícia, simplement quan va jurar per quarta vegada les franqueses, en el corpus em va eliminar tota una sèrie, no sé, 6 o 7 o 8, que eren les que atorgaven aquelles competències dels jurats, que ara, com que ja no figuraven, aleshores el rei se'ls podria atorgar a ell mateix. I són aquestes coses que crec que val la pena comentar i saber, i a partir d'aquí llavors cadascú pot tenir o ha de tenir el punt de vista que tingui sobre aquesta diada. És a dir, la qüestió de fet és si aquest jurament va ser tan important per mereixer una diada, no una cosa simbòlica de record d'heroi i tal, sinó tot una diada. I això és allò que parlo. I després, en relació amb el 31 de desembre, si contrapòs, tenint en compte, en fi, que s'ha commemorat des del segle XIII, el 12 de setembre no s'havia commemorat mai, ni ningú sabia què havia passat fins fa 30 anys. I bé, etcètera, etcètera, una mica tot això és el contingut del llibre.
0: Clar, una qüestió que s'ha polititzada tant, al final no poden tenir opinió si no coneixem els fets històrics, no? Això és el que tu defenses i per això aquest assaig.
1: Sí, exacte, exacte. És vera que al llarg de l'assaig ja no ho han d'amagar, que hi ha molts arguments en un sentit i pot en un altre. Mira, fins en el punt que jo havia pensat per evitar que aquest llibre pogués semblar com una espècie de pamflet, al final fer dos requadres amb arguments a favor i en contra del 12 de setembre i del 31 de desembre. Al final no us ho vaig fer perquè vaig pensar que sí, allò que volia fer era una argumentació així, escèptica, a nivell històric, amb argument que podien anar en un sentit i en un altre, al final la balança quedava molt desequilibrada i ja no ho vaig fer, perquè la meva intenció era gairebé tot el contrari, que oferia una imatge tan visual en aquest cas, no?
0: I Gabriel, tu, sí. Un dels arguments que dones és un d'ells, no? Per exemple, perquè es va d'entendre per la gent, que el 12 de setembre del 1270, ara m'ha perdut les dates, 1276, no va canviar res. En canvi, el 31 de desembre de 1229, xerrant d'un bon grapat d'anys abans, va canviar tot.
1: Sí. Exacte, aquesta és la circumstància. O sigui, la conquesta de Jaume I va desaparèixer tota una societat sencera, i en va néixer una altra. Nosaltres en som els descendents, finalment. Això és així, ens agradi o no. En canvi, dia 12 de setembre, és a dir, la gent mateixa, la gent del carrer, etcètera, els que degueren assistir a l'acte, per a la immensa majoria ni se'n degueren donar compte que hagués passat res, perquè simplement va passar això. És a dir, el jurament era, es feia una mica com es fa avui en dia. El rei posava la mà damunt l'evangeli, deia les paraules rituals, i hi havia bé tot l'acte i tal, però una vegada fet això tot continuava igual que el dia abans, eh? I aquesta és la circumstància, eh? I a més jo ho reitero, aquests juraments els feien tots els monarques i totes les vegades que feia falta.
0: Perquè un Gabriel, un jurament, ara per mi te telefonen, un jurament de la carta de franqueses, sí, i privilegis, és un, perquè la gent entengui de què estan xerrant, és un jurament en el que promets lleialtat a les normes, a les lleis d'aquest territori, per dir-ho de qualsevol manera, com ho definiries tu?
1: Sí, sí, exactament. És a dir, mira, per entendre'ns, l'equivalent actual seria quan ara el rei actual, el rei Felip VI, arran de ser coronat, fa 10 o 12 anys, una dotzena d'anys, va jurar la Constitució. Això seria l'equivalent. És a dir, el rei es compromet a respectar com a rei la legalitat vigent. I jo, en el llibre, precisament allò que he comentat fa un moment, que és una gran paradoxa, és que Jaume II, 20 anys després, no va respectar el jurament anterior, el que ara commemorant, precisament. I aquestes coses, clar, és vera que per al gran públic són conegudes, és que, de fet, fins i tot ho eren quasi per molts especialistes. No? I jo per això vaig pensar que, en fi, que calia explicar aquest coneixement superior sobre el fet, d'un punt de vista històric, ja que, en definitiva, el fet que se commemora és aquest. És a dir, si algú m'ha dit, és que Jaume II va ser un rei que va fer moltes coses, el castell de Bellver, i l'Almudaina, i va ordenar tota una sèrie de viles de la part forana, etc. Sí, tot això sí, però no a la diada no se refereix a l'època, al període de Jaume II, eh? Sinó només a cap fet concret. I és allò que jo n'he vist en aquest llibre.
0: Clar, perquè en tot això quina és exactament la importància de que triem o 12 de setembre o 31 de desembre? Què implica això per la nostra memòria col·lectiva o per aquesta simbologia? Tu trobes que és, sí, important fer-ho amb una base sòlida, una base històrica sòlida, evidentment.
1: Sí, perquè passa això. El dia 31 de desembre, ja com a festa, ja sabem que l'any 1285, o sigui, 50 anys després, més o menys, de la conquesta, ja se commemorava. I no que se commemorés a partir d'aquell any, sinó que ja se feia, és a dir, ja se devia fer des de, no sé, 5, 10 o 40 anys abans. I això fa que sigui la festa, aquí algú ho diu nacional, cívica, bé, així com vulguem dir, més antiga d'Europa, que commemora l'origen d'un poble. És a dir, no hi ha cap altre lloc d'Europa que tingui una festa tan antiga, en continuïtat fins avui, que es refereixi a l'origen de cap poble. Clar, si ho comparem amb el 12 de setembre, que fins fa 30 anys ningú sabia que havia existit, apenes els especialistes, per dir-ho així, però especialistes molt concrets, és a dir, els medievalistes purs i durs de Mallorca. Clar, la diferència és abismal. I llavors una altra, per, en fi, ara aquí em podria allargar moltíssim, perquè el llibre va d'això, les 150 pàgines van d'això, però una altra fem molt concret és a nivell de memòria popular. És a dir, a Mallorca la memòria popular sobre Jaume I és enorme i ha estat sempre. Llegendes, rondalles, contarelles, tot allò del seu cavall que va deixar petjades per tot. És a dir, mil coses. Fins i tot més de les que històricament li correspondrien, perquè hi ha algun episodi que no va protagonitzar Jaume I, sinó precisament Jaume II, el rei Sanç, els que vengueren darrere, però el poble se va atribuir, Jaume I se va assumir totes. En canvi, del 12 de setembre, quina memòria popular hi havia? Mira, zero, cap ni una. I vull dir, si fem comparacions en aquest nivell, és que es veu clarament que una festa, la del 31 de desembre, és una festa molt arrelada, i que el 12 de setembre és una festa, com molt bé has dit fa un moment, creada de zero, ets nuovo, com diuen, ara farà 30 anys l'any que ve.
0: Bé, idò, ho debates una vegada més damunt la taula, cada any, sigui 12 de setembre, 31 de desembre, cada any tornem a estar en el mateix debat, oh, Gabriel.
1: Sí, aquest debat serà permanent, per això, perquè són dues festes que des d'un punt de vista històric, del significat històric del fet i de la tradició que hi ha, són molt diferents. És a dir, n'hi ha una que té una gran base en tots aquests aspectes i molt més que en aquest llibre com ell, i una altra que és simplement una festa creada, que evidentment els governants poden crear les festes que volen. Això no se discuteix, només es discuteix a veure si hi ha una solidesa històrica important que la justifiqui o no. Aquesta és l'altra qüestió.
0: Per qui vulgui aprofundir més amb aquesta qüestió, demà a Can Llobera a partir de les 6, i Gabriel seràs parlant i presentant el llibre. No sé si en duràs de llibres.
1: Sí, me van demanar, evidentment en duré. És que, de fet, l'editor, que és d'aquí de Pollença, Pere García, volia venir i tot això, però, bueno, ho és original. El que passa que té problemes familiars amb el seu sogre que està ingressat i això, i me va demanar que duguem llibres, i evidentment en duré, però si algú m'interessa.
0: Molt bé, fantàstic. Idò, moltes gràcies, Gabriel, per dedicar-nos aquesta estoneta, que vagi molt bé demà.
1: Moltes gràcies a vosaltres, encantadíssim.
0: Vinga, salutacions, fins la propera, que vagi bé. Adéu.
1: Gràcies, adéu, adéu, adéu.
0: I ja ho heu sentit, era Gabriel Ensenyal, l'historiador, que ens parlarà d'aquesta festa del 12 de setembre, 31 de desembre, de tot això en parlarà demà Can Llobera. Són les 12:53 minuts, nosaltres ja hem acabat el nostre programa, res, ens queda minutets, un poquet de música fins a arribar a la una. Només deixeu-me que vos recordi que tenim programació també avui cap vespre, un petit ples a partir de les 5, i que a les 5 i mitja tindrà la primera entrevista, que és amb Eva Enríquez, organitzadora d'aquest naufragi grec, una altra activitat també per demà divendres que no us podeu perdre, perquè torna a venir carregada amb moltes propostes i ja és la seva desena d'any que se celebra a Sant Vicenç. Avui a les 5 i mitja entendreu més detalls, i a les 6 teniu el que m'acontes amb en Jaume i en Joaneta. Que acabeu de passar un molt bon dijous, demà de matí tornarem a partir de les 9, que ja serà divendres i mos ha passat la setmana volant sense adonar-nos en. Adéu, que vagi bé.
2: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: No, la meva no, la teva.
2: No, dic la meva. Ràdio Pollença, la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: La teva ràdio.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
5: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
6: I d'oients, com vos hem anunciat abans, tenim una entrevista programada, i és que la Cala Sant Vicenç tornarà viatjant el passat demà, 4 de setembre, amb Naufragi Grec, en una nit d'estiu. Una jornada que combina teatre, arqueologia, història i gastronomia per acostar en el públic un món dels antics navegants grecs, i enguany especialment la realitat de vaixells que acaben de baile a mà. Parlarem amb Eva Enríquez i Joana Benrey, organitzadores i partícips d'aquesta jornada, per conèixer com serà aquesta nova edició que hi ha darrere les tres escenes teatralitzades i quin debat vol obrir la jornada sobre patrimoni arqueològic subaquàtic, que ara parlava en Eva just abans de començar. Bé, abans de res vos presentaré, molt bones, com estàs?
7: Hola, bones.
6: Parlava amb Eva que una cosa que potser no molta gent sap, i és que la Cala Sant Vicent, damunt, davall, millor dit, tots turistes, hi ha tres vaixells, tres embarcacions gregues, no? Que és un poc l'excusa.
7: Hi ha una embarcació grega, però és veritat que no està tota sola, que té altres a prop. Està molt bé això de davall dels turistes, sí. Perquè tanta sort que la tenim tapada i que no es veu. Hi ha diversos vaixells, així com en la resta de la costa, perquè el primer que s'ha pogut treure ara les fontanelles, perquè això implica la necessitat d'unes piscines per dessalar i un procés llarg.
6: Sí, això pot comptar, perquè ara m'has contat un poc per damunt i m'he quedat un poc bocabadat.
7: Nosaltres això aquí a Mallorca encara no ho fem, ara les fontanelles. Nosaltres no ho vull dir jo, perquè jo no em dedico a això.
6: Sí, la pregunta és per què no el treuen d'allà?
7: Els arqueòlegs especialistes necessitarien poder llevar el vaixell amb la mateixa aigua de l'espai on està, anar substituint al llarg d'un any aigua salada per aigua dolça, o sigui, anar canviant l'aigua de la cala, en aquest cas per aigua dolça, arribar a submergir el vaixell només en aigua dolça, i després començar el procés d'anar retirant aquesta aigua, i a lo millor duraria un any més, i creuar els dits perquè no es desfés quan se quedés eixut. Llavors, això implica una infraestructura que de moment Mallorca està en ello ara, i per tant el vaixell en si està on va caure i és millor no tocar-lo. Se n'hauria d'anar a Andalusia o a Girona. Sí que estan en el Museu de Mallorca, però es van estudiar a Girona totes les peces que sí es van extreure del carregament d'aquest vaixell, i per això el coneixem molt bé. El vaixell que ens interessa a nosaltres té una particularitat, que és que és el més gran que s'ha trobat a la Mediterrània, grec, del segle V abans de nosaltres, cosit. Això ho vam explicar en una jornada anterior. Vol dir que té les fustes amb uns forats i que literalment cuses les fustes, i això dona un moviment al vaixell que va molt bé. Clar, és el més gran de la Mediterrània, amb aquesta tècnica i d'aquell moment. Hi ha altres vaixells al voltant, jo no els conec, no tan bé com aquest, però bueno, més o menys com seria el de les Fontanelles, per exemple, o el de les Llumetes, que són els que més a mà tenim. Aquest és grec i els altres són romans.
6: I com va acabar allà aquest vaixell que feia per allà?
7: Perquè resulta que estàvem enmig de la ruta de comerç d'un poble en concret de Grècia, que són els Foceus. Això és el que intentem explicar també en aquestes jornades. I aquesta gent que va establir una ruta comercial per la Mediterrània amb ciutats i va fundar ciutats tan importants i tan conegudes, aquestes sí que m'ho sonen a tots, com a Sàlia, que seria Marsella, o Empòrium, que és Empúries, passaven per Mallorca per revestir-se d'aliments, per comerciar i també per donar-nos producte que nosaltres aquí necessitàvem. Això ho veureu si veniu a la cala. I clar, estem enmig d'aquesta ruta. Aquest vaixell va enganxar una tempesta, ja sabem tots com és que la barca se va estampar i va anar per a baix. Com que era una tormenta i com que no hi ha restes, que jo sàpiga, humanes en aquest vaixell, donem per fet que aquesta tripulació va baixar a terra. Però bé, el vaixell va quedar aquí.
6: A la millor va quedar qualcun per allà que no han vist, però clar, el que tu deies, s'hauria d'agafar com un motlo, no? I moure-lo a una altra banda.
7: Hauries de treure el vaixell de l'aigua i posar-lo submergit en una piscina preparada, posta amb aigua de calabarques.
6: Això era una cosa que molta gent de Pollença desconeix, clar, perquè no sabeu.
7: No, menys mal que no sabeu, clar, si no tindríem un desastre aquí. De fet, el van trobar perquè hi va haver un any, que jo encara no vivia a Mallorca, que l'arena va retrocedir tant que un submarinista sí el va veure i va avisar. I llavors s'ha procurat deixar-lo més o menys
6: tapadet, paret, no?
7: A dins de l'aigua, però no està gens lluny. És fàcil arribar-hi dintre del que cap.
6: És a dir, que abans, quan no hi havia turistes ni un pàrquing allà, ja de vora tenien vida d'aquesta comunitat grega,
7: ser,
6: no?
7: Els grecs, en època, sí, els segles 5 abans de nosaltres, bueno, és que la Serra de Cornavaques té forces nuclis de població i aquesta gent comerciava, clar.
6: Perquè ho parlaven, que coneixen molt la cultura romana, la civilització romana, saben què va passar i se va establir per aquí, per Mallorca i per voltants de Pollença, però no, aquesta part grega no està tan difosa, no?
7: A nivell de carrer jo crec que no els tenim en compte, perquè clar, no afecten a la vida de la població d'aquí. Són un contacte com purament una transacció econòmica. Aleshores, no ens afecten a nivell diari. Però, bueno, tenim la deixa del geni grec i aquests poemes, no?, que sí que recullen el fet de que tothom n'era conscient de que passaven els vaixells grecs. Dins de l'àmbit de la Mediterrània, quan xerrem de recreació, tirem molt a Roma. Roma es tira molt. I punts de recreació grega jo en conec poquets. de recreació púnica tampoc, però hi ha un grup a Eivissa que es diu Iboxim i que en fan de recreació púnica. Vull dir que alguna coseta hi ha, però no, normalment es tendeix més a Roma.
6: I tot això, tot aquest context el donàvem perquè fareu una jornada contextualitzada en l'àmbit grec a la Cala demà, no?
7: Sí, ara fa 10 anys vam començar a utilitzar això com a excusa per anar-nos a passar un cap vespre a la Cala, bàsicament. I el que hem anat fent aquests anys, i farem també demà, és una mica utilitzar el vaixell i el comerç això com a punt de partida per fer alguna cosa teatralitzada amb un transfons històric, que sigui més o menys amena, però que el contingut sigui molt acurat. I després ho solem acompanyar de lo que anomenem píndoles arqueològiques, que són conferències de format molt curtet, acompanyades amb tertúlia, perquè volem que sigui el més obert i participatiu possible. Vull dir, no es tracta de fer un congrés, sinó de fer una xerrada, més o menys...
6: Didàctica, no?
7: Sí, però... que sigui molt participativa. Una miqueta la idea és que tothom pugui participar molt. I solem acabar menjant alguna cosa, perquè tenim l'Helena Inglada, que és arqueòloga, és tècnica al Consell de Patrimoni i és la persona a qui hem de recórrer a dins de la illa si volem menjar res que sigui de dalt mitja cap a baix.
6: La que sap cuinar, no?
7: Aquestes coses. De qualsevol època. Roma i Grècia especialment, però de qualsevol època. I ens fa un tast, una tapa, un parell de tapes amb beguda. No te sé dir què fa un guany, perquè m'ho va dir, i els noms són prou estranys com perquè no hagi arribat a entendre què menjarem demà, però en base a l'experiència d'altres anys està molt bé i és molt interessant.
6: Ara parlarem de gastronomia, però començareu la jornada amb tres escenes teatralitzades, no? Què voleu aconseguir amb aquestes representacions?
7: Amb aquestes representacions volem, en aquest cas, seguir una mica l'itinerari que feien aquests foceus. En una edició anterior vàrem explicar en teatre com havien deixat la seva ciutat. Tenen una característica molt particular, molt interessant per mi, que és que això era una ciutat on ara seria Turquia, i quan van veure que avançaven els perses i que ells no podrien vèncer els perses sense fer cap esgarafall, van incendiar la seva ciutat, van pujar tothom a un barco i se'n van anar a cercar un nou lloc on establir-se abans de que no els esclavisessin, i se van fer a la mà i van començar a buscar on fundar una ciutat i des d'on establir la ruta comercial, que era el que ells ja es dedicaven. En Focea tenim una característica interessant també que compartim. Es diuen així per el vell marí, per la foca, i d'això també en teníem a Mallorca. Llavors demà el que farem és, com que això ja ho havíem explicat, seguim aquesta història i anirem fent les dues parades intermitges més importants i l'arribada a Pollença. Són cosetes molt curtes, d'un quart d'hora cada una, però són teatralitzades, la primera és dansa, però segueixen aquest itinerari i ajudaran a fer-nos d'una manera una mica lúdica la idea de com va anar això, d'on se van establir i per què passaven per aquí.
6: La primera, aquesta dansa que deies, és Chios Dionysios, no sé si ho he dit bé, perquè sí. No crec que són un poc estranys.
7: Chios és una illa, i el que sabem és que quan van haver de deixar la seva ciutat volien comprar una part d'aquesta illa per fer ciutat nova aquí, els van dir que no. Però aquesta illa resulta que diu la llegenda que el seu primer rei era fill de Dionís, déu del vi, i això és el patró de la illa. Llavors fem una dansa amb Dàlia Tribal, que és un grup del Lotes, que són del sud de Mallorca, i ens fan un poc una dansa en honor a Dionís, així divertida, perquè és el déu del vi.
6: I tot seguit, na Joana Benrell interpretarà a Tàlia, l'oracle. Contem-nos un poquet sobre aquesta proposta, Joana.
8: Bé, pues jo faré de Sibil·la a Pitonissa i els anunciaré en un foseus pues, una profecia. I bueno, ja veuré què s'esperen els foseus.
6: I tu has participat d'altres anys dins aquestes propostes?
8: Sí. No igual en test, sinó igualment han participat amb una performance, però sí,
7: han ajudat altres vegades.
8: Altres coses.
7: Sí, hem fet recreació.
8: Sí.
6: Molt bé, després tot seguit tindrem una que no he entès molt bé si és els mercaders o pollant-se els mercaders. És una proposta que has maquinat tu, per així dir-ho, no, Eva?
7: Aquesta la recuperem una miqueta, aquí és on ens va ajudar la Joana, i això és recreació, és una escena mímica amb una narració de fons i explicam què venien a portar aquí i què s'enduien d'aquí. Cada una de les coses que trobareu al cartell té primer el lloc d'on ens parem, aquests tres noms són Quios, Alàlia i Pollença, i què destaca d'aquest lloc, les ballarines, l'oracle, el comerç aquí.
6: Molt bé, fins aquí arribaria el teatre, no? Uh-huh. I això de quina hora podrem gaudir de bé, dansa, teatre...
7: Comencem a les 7:30, el cartell posa que s'acabarem a les 8:15, perquè ja sabem com van les coses, i supos que serà aquesta hora, a vegades ens allarguem un poc, eh? I no en fem comptes, però bueno, esperem que siguin això, uns 45 minuts.
6: I tu, Joana, participaràs a les 3 actuacions o només interpretaràs en aquesta?
8: En aquesta vegada només faig de...
7: El nostre oracle.
8: Sí, també el faig de pitonissa.
7: Li hem donat un paper que fa un pot de por.
8: Sí.
7: Heu de venir a veure.
8: Quina brossa.
6: I tu també, és a dir, estàs ficada dins aquesta història, dins l'història grega, com Neva, on simplement interpretes?
8: No, jo només estic interpretant Neva... confia en altres i mos convida a participar.
7: Bueno, coneixem d'altres històries, sí, que també tenen a veure amb història, mai millor dit, i que na Joana ja ha interpretat a altres èpoques i altres aspectes, i si hora d'escollir un oracle, que és un paper seriós, jo crec que és la persona indicada.
6: I sou un grup de teatre, sou actors individuals, com és això?
8: Bueno, jo fa molt anys que faig teatre, amateur, però bueno, faig teatre i m'agrada molt, i bueno, i tot el que me conviden a provar, pues allí estoy. I no li vaig poder dir que no, Neva, i allà me trobarà.
6: És a dir, que tu que coordines els actors.
8: Sí, sí, mos ha organitzat Neva.
7: Però la Joana és una de les actrius habituals del Via Fora, per exemple, d'Alcúdia, que fa molts anys que roda i que supos que tothom el coneix, però si no, l'estiu que ve no s'ho poden perdre, i ja ha estat també actriu en altres a Mare Magnum, que fa recreació romana, a les Germanies, a Pollença, aquest estiu també l'heu vist per aquí, vull dir...
8: Sí, estic en un grup de teatre pollencí, i cada estiu hem fet una obra de teatre.
7: I jo crec que ha recorregut això de personatges històrics, ja li hem fet de tot, pobreto.
6: Sí, de teatre històric i d'allà ets una professional, podríem dir, no?
8: Sí, bueno... Ja. No vull dir professional,
6: però has d'interpretar qualque cosa ja.
8: Algo sí, de romano.
6: Tens bagatge. I va bé, també seguint la cronologia d'aquesta jornada, tot seguit després del teatre, que seran uns 45 minuts segons tenim planejat, però bé, això pot variar, m'imagino, no?
7: Sí.
6: Per la durada, a les 8:15 hi haurà una conferència, no? Una taula rodona que vos demanareu que feis amb aquesta embarcació, no? Amb aquesta embarcació grega.
7: Això és el que anomenem nosaltres píndoles arqueològiques. Són conferències curtetes. El Museu de Mallorca fa servir aquest format a vegades per presentar peces. Vol dir que en lloc de fer una explicació molt extensa, fas una introducció, això, més curteta, acompanyada d'una taula rodona. Ens agrada que sigui multidisciplinar, que no tothom sigui arqueòleg, que no tothom sigui historiador, sinó que es vegin les coses de diversos punts de vista. I en aquest cas la dirigeix en Lluís García, que és arqueòleg, i participa en Tià Munà, que també és arqueòleg i que ha fet feina en tots els vaixells que tenim a la illa, que sí que s'hagin posat a fer feina amb ells, jo que sé, per exemple, ara així que sigui famós, el de les Fontanelles. Després tenim en Pere Rullán, que és submarinista, fa de monitor de submarinisme, però és arqueòleg també, i també ha excavat, perquè no s'excava, clar, jo no he baixat mai, però la feina allà baix ha de ser complicada, perquè sí. O sigui, a dalt, si ho sé com funciona una excavació, la davant l'he vist en foto i no m'ho vull ni imaginar. Però ell ens ho pot explicar bé. I llavors vàrem decidir que érem a Pollença i com no havíem de comptar amb arrels marines, i en Josep Vives ens ha dit que ell venia a representar-los, i així podem xerrar de què li fa la mà al vaixell i de què li serveix el vaixell a la mà. I ho veiem des dels dos costats. Contra més participació hi hagi, o quan més vulgueu participar, preguntar o opinar, molt millor, perquè es tracta de fer tertúlia. no de xerrar nosaltres, això ja ho podem fer, fer un cafè, fent un cafè a casa, no, no té gràcia. I això és el que serà aquesta conferència, no? Què fem amb un PESI? I també una mica per què li diem un PESI, d'on surt aquest nom?
6: Que és PESI, és aquesta embarcació, m'imagino.
7: PESI és un vaixell enfonsat, en terminologia...
6: No un vaixell grec concret,
7: no,
6: sinó qualsevol...
7: No, en terminologia arqueològica un PESI és un vaixell que s'ha enfonsat, però per què li posen aquest nom una mica?
6: Molt bé. I tot seguit, Elena Inglada, que és aquesta persona que deies que sabia cuinar, m'imagino aquestes receptes gregues, romanes, farà un tast, no? No te'n recordes, has dit de què farà, però serà la cosa fora de lo comú, no?
7: Pot cercaria els noms, però de veres que ens quedarem tots igual.
6: Sí, a la millor si dius els noms, igualment no sabem. No
7: són dues tapes i dues o tres tapes i la beguda. Ja sabem que a Grècia i Roma el vi, per exemple, rebaixa i es mescla amb espècies i coses això, i les aigües també s'aromatitzen. Bé, això és l'únic que sí que necessitava o necessita, crec que ara ja està tancat, tiquet i inscripció, perquè clar, se prepara i la major part de les coses es preparen amb un parell de dies d'antelació, té una maceració que cal respectar. Bueno, és bastant interessant, a mi sempre m'agrada molt, no sé, no, Ivana també pot opinar aquí, que ha estat altres vegades.
8: Sí, està molt bo, tot el que cuina està molt bo i són molt originals, te dius, ostres, com ha pogut fer això i quin gust més peculiar.
7: Perquè no se separa tant el dolç del salat.
8: Sí.
7: I el que és molt interessant aquí és que en Elena no té gens geloses les receptes, mai, i ens les explica, i t'explica com ho pot fer tu a casa. Així que després està molt bé, perquè llavors hi ha coses que se queden incorporades a la cuina diària i acabem menjant.
6: Perquè està bo, m'imagino.
7: Perquè sí. Exacte.
6: La gent té com aquesta cuina com ugarum, no? Ugarum romà, aquesta salsa,
7: bueno,
6: de peix.
7: Bueno, l'oli de garum ja és un altre tema.
6: Clar, la gent té com aquestes receptes antigues que potser no fan molt bona pinta, o sigui que peix fermentat i coses així, però són bones, no?
7: Però jo amb Elena vaig aprendre a fer una cosa que es diu moretum, que és formatge amb diverses herbes, i no és que s'ha convertit en un habitual a casa, és que jo som profe i quan tinc alumnes de batxillerat que fan història i cultura de les Balears en fem i acaben menjant a casa seva també. Vull dir que descobreixes coses que de cop trobes que se poden incorporar a la teva dieta habitual.
6: Clar, i m'imagino també que contarà un poc la història d'aquesta gastronomia, que moltes hauran evolucionat a plats que tenim avui en dia, m'imagino, no?
7: En el cas de Grècia tenim més...
6: Bé, de Grècia, a lo millor més de la romana.
7: Roma, sí. Però sí que és veritat que compta d'on ho treu i explica com ho trobes i com has d'experimentar tu per veure les mesures. Una cosa que ens explica molt Elena sovint és que et posen el llistat d'ingredients i que ha de sortir, però no te donen mides ni te diuen temps. Això, arqueologia, però va, s'ha dit... I ella ho té molt per mà.
8: Sí, és molt bona explicant i és molt graciosa damunt quan t'explica.
7: Sí, ho sol fer molt, molt didàctic, sí, aquí, aquesta sí, idea de... Sí. Se nota.
6: I aquí sí que se necessita inscripció, no?
7: És l'únic.
6: Perquè està ja el vi, aliments i demés, no?
7: Aposto ho deixem sempre pel final, primer perquè no sabem si tothom està disposat a donar-nos aquest vot de confiança. I així, doncs, si algú troba que no, que això no ho fa per ell, doncs ha vist tot el teatre, ha vist la conferència, ha participat, i llavors pot partir. I es queden amb nosaltres, doncs, les persones que, a lo millor, si els hi fa aquesta curiositat o si s'atreveixen a posar-se en mans de n'Elena. I, bueno, clar, és l'únic que necessita inscripció,

0: interessa la història és una cosa que no hi crec. La història és cotorrear, i tots cotorream del veí, només que aquests veïns ja són morts, és l'única diferència. I aquí el que marca el punt és com de propi pots estar tu i com t'ho expliquen. Si hi pots posar mà. Aposta, el nostre format és molt proper, perquè jo t'he comprovat que sempre que tu puguis tocar, preguntar o manipular, de cop allò sí t'interessa. No m'he trobat mai ningú, i m'han dit moltes vegades així, a priori no m'interessa la història, que un cop el vesteixes d'alguna cosa, un cop li dones una eina que no és d'ara, o li poses un plat de menjar davant, no li canvi la cara, l'actitud i les ganes d'escoltar-te. Seria la primera vegada que em passa.
1: Clar, el mateix escoltar una història, un llibre, veure un dibuix, que veure-ho en persona.
0: Nosaltres dues que fem això, fem recreació, no? Tenim molt comprovat que si tens qualsevol persona de qualsevol edat i el vesteixes d'una època determinada, maldament te diguin, ui, a mi això em fa vergonya. No, de cop canvien.
2: Sí, sí, els hi fa molta gràcia vestir-se de romans i de qualsevol...
0: Canvia el 100%.
1: Clar, el CUDI en aquest via fora i també hi ha més activitats. A la Fira del CUDI crec que també sou per allà, no?
0: A la Fira del CUDI som com a romans. Això arribarem a octubre. Però bé, que tenim comprovat, jo t'he comprovat que m'ha arribat gent, i sobretot jove, que potser penses d'àmbits que no tenien res a veure amb història, res a veure. Bueno, nosaltres tenim a dins el nostre grup metges, químics, biòlegs i gent que no té res a veure i que en un moment determinat quan estudiava per ventura no era l'assignatura preferida, però és que no, això no és una assignatura i no hi ha un examen, aquí hi ha una curiositat i potser és més comparable a veure un episodi a la tele interactiu.
1: Però a la vida real, no?
0: Sí.
1: I de bé, si us pareix, feim un repàs ràpid. Tot això serà demà, no han dit on serà, serà a la plaça de Sant Vicenç.
0: Sí.
1: Això perquè la gent s'ubiqui a Sant Vicenç, on és?
0: La plaça és la que anomenem normalment la plaça dels Pins, que hi sol haver també el cinema a l'estiu i activitats de tota mena. Ens hagués agradat que hi hagués una part a la platja, però el retrocés de l'arena d'enguany fa molt poc viable, i sobretot per les ballarines, que necessiten un espai, segur poder-ho fer a baix.
1: És a dir, serà davant Calabarques.
0: A la plaça de Sant Vicent, que està dalt de Calabarques, i que és aquesta que té els pins i les taules de pedra.
1: Molt bé. Això començarà a les 7:30, hi haurà teatre fins a les 8:15, Quios Dionisio, no sé si Quios,
0: sí, sí.
1: Si no, l'illa és una dansa, Atàlia l'oracle, que interpretaran a Joana, i també una proposta de Neva mateixa, que interpretaran Adrián García, Ariadna García, Narnau García i en Carles Planells, que es pollença els mercaders, i a les 8:15 hi haurà aquesta conferència i que en feim amb un pessi com aquest, a càrrec de Lluís García Coll, en Pere Rullan Sebastià Montaner i Arrels Marines. Que Real Marines és curiós que participi aquí també, no? Perquè són els primers que estan de ball aigua i que...
0: Per això mateix. Sí, a l'Àlia, que és l'oracle i és el que fan a Joana, el test és d'en tenir Planells, i ho comento perquè no la podrem tenir demà i és una pena, perquè realment és un test molt bonic i bueno, pues la tindrem un poc present, però la idea és seva. De fet, és una jornada molt participativa, perquè al final m'apareix que som 17 persones implicades.
1: És a dir, que emplenareu aquesta plaça i la millor tenir qualque turista, qualque història també que s'atura, qualque sí. Persona interessada, curiosa, que se vos uneix també. I va bé, i acabareu amb un vi tasta a la fresca, amb Nelena Inglada, recordant que si qualcú li interessa, ara perquè ho ha escoltat, la gastronomia grega, se pot inscriure a tiquetip.com. I va bé, Joana, Eva, moltes gràcies per venir, ha estat un plaer també aprendre un poquet, aprofitar per fer un poc de classe d'història, però pollencines, i si volen aprendre més, demà a la cala a partir de les 7:30.
3: Tots i 37 minuts, mos queda res, manco de mitja horeta, 20 minuts de programa fins a arribar a la una, i vos hem explicat que parlaríem avui de les dues activitats d'aquesta setmana del Club Pollença, que són molt variades, no tenen res a veure amb l'altra, però mira, primer parlarem de la denúncia, és aquesta proposta teatral que teniu per aquest dissabte a les 8, allà en el club, a més un preus molt simbòlics, per socis 3 euros, no socis 5 euros, i la denúncia

0: que és un producte d'un taller de teatre d'en Pere Peiró. I de, les entrades estan a la banda no bar del club i nosaltres en volem més detalls perquè l'únic que sabem de moment és un títol, que se diu La denúncia, però menys si els hi podem estirar un poc la llengua, a tres de les actrius que hi participen, que són n'Antònia Maria Guerau, na Francisca Palau, na Marilén Callón. Bon dia a totes tres, com anem?
1: Bon dia.
0: És molt secret o no és molt secret el que fareu dissabte?
1: No sé si podem fer spoilers, no sé.
0: Ja hi som, bon. Ja començam.
1: Però bueno, la foto que ha sortit de la propaganda, ja, la publicitat, ja queda bastant clar més o manco de què va.
2: No ho sé. I el títol. El títol també te diu tot.
1: Sí, hem de dir que...
0: Mira, jo no aclarim massa cosa. La foto sou, tot dones per començar.
1: No, falta un home.
0: Falta un home a la foto.
2: Però no hi era aquest dia.
3: Sí, però hi serà.
1: Serà un supervivent.
0: Vos veig en camisa blanca i guardapits i corbata i un nas de pallasso.
1: Ha anat molt arreglada.
2: Però veus que no és de la mateixa talla que duim. Tot s'aprecia, això.
0: Sí, és com molt gros, tot, no?
1: Anant sobrades.
0: I m'agrada, vau posar una xifra davant, sí, a mi vull dir, sí, perdó, sí, sí. I anau fent com una piràmide.
2: I jo estic geperuda i estic horrorosa.
1: Però bé, la és igual. Molt guapa.
2: Estem de peasses aquí, eh?
0: Estan parlant i de la denúncia, és una comèdia, és un poc còmica.
3: Sí.
1: Sí. Les dues coses.
2: Les dues coses.
1: Per una banda, és una cosa... hi ha elements que són compromesos i per l'altre hi ha elements molt divertits, que nosaltres a més també ens hem passat superbé.
2: Sí, la veritat és que sí, és que fer un taller amb en Pere Peiró és com un repte
1: i un luxe.
2: Perquè sempre ens fa superar-nos en diferents elements i els hem de superar i vas creixent com a actrius.
1: Bueno, ell intenta treure'm mos de la nostra zona de confort, sí, i nosaltres fem el que podem. Sí. Però sí que ho intenta.
0: Mem, aquest taller, perquè la gent ho sàpiga, el taller d'en Pere Peiró, era un taller d'estiu o el de tot l'any que ha fet?
3: No, aquest era només el d'estiu. Varen començar a juliol, cada dilluns, juliol i agost. I dia 6, que era el final, dissabte, era la posada amb escena d'un poc del treball que han fet aquests dos mesos.
0: I què ha fet? Vos ha donat ell l'obra, la denúncia i l'heu anat tant, ha sortit de vosaltres.
1: Ha estat molt xulo perquè han pogut, cadascun dels membres que componen l'elenc, han pogut fer una petita feina de dramatúrgia, evidentment en la seva orientats per en Pere, però han tingut una... mos ha donat la llibertat de que cadascun de nosaltres elaboràs un text i l'escenificàs, seguint les seves indicacions, clar, i sempre, clar, el que guanya ho test. Així que això ha estat una feina molt xula, però jo crec que han quedat unes denúncies molt xules. Cadascú ha fet una proposta lliurement, va ser improvisada, tothom diu, jo no vaig tenir aquesta idea i vaig posar això, però el resultat, clar, és a dir, són una sèrie de denúncies i després les transicions i els acompanyaments, que cada denúncia té un acompanyament.
3: Tot això ho ha lligat ell.
1: Ho ha fet
3: ell. Té a partir de les seves idees, m'ho ha fet propostes, i nosaltres hem anat adaptant aquests textos en moviments i el que ell mos ha fet.
2: És que ell, ell mos va proposar una obra, un espectacle, diguem, no? I tot ha estat un procés, i en aquest procés nosaltres hi hem participat amb el test i ell mos ha donat color a tot.
1: És a dir, que és una obra totalment original i sí, realment sota la seva direcció i més que direcció, ja diria, perquè realment ell guia tot el procés, ha sortit un producte nou. No hem utilitzat textos com altres tallers que hem fet amb ells, que a vegades han fet servir textos d'altres autors. Aquesta és una obra de creació pròpia, diguem, de creació col·lectiva per una banda i per l'altra banda també en la inspiració d'en Pere i de tot el seu... Hem fet moltíssimes provatures, han jugat molt...
2: Han canviat coses...
1: Sí, sé el que sempre passa en el teatre, que ho diré tot, té una idea i després el que surt no té res a veure amb el que tu havies pensat, això ja sí, ho dic per experiència.
3: Hem hagut d'adaptar. però... al llarg del procés hem anat adaptant.
1: Sí, però ha estat molt xulo, realment està molt...
2: I el que és important és que aprens, perquè els actors i les actrius sempre han d'aprendre coses noves i reptes nous perquè ens treguin més coses de lo que tenim dins. I això ens ha ajudat, jo crec.
1: Jo sempre procuro apuntar-me, li deia a Antònia Maria, li comentava, apuntar-me a tallers de diferent tipus i de diferents disciplines, perquè tot això trob que...
2: enriqueix.
1: A part de que t'enriqueix, la teva feina també te desequilibra. O sigui, te desequilibra i des del desequilibri i des del conflicte i des del cansament, des d'aquí poden sortir coses noves, però si no, crec que no funciona. Crec que l'art ha de ser això, qualsevol. Si tu pretens fer un objecte artístic, sigui de la casta que sigui,
2: has de sortir un pat de l'àmbit que està, tu estàs...
1: Exacte. Sí. Exacte. I a mi me serveix molt assistir a altres tallers, com vols dir, perquè veus com fa feina l'altra gent, intentes posar-te les seves mans, que a vegades me costa, quan tu no estàs acostumat a comandar, és difícil.
2: I ell comanda bé, no et sap molt de comandar.
1: De però bueno.
2: Però bé.
1: Però costa, però per això és un exercici que m'encanta fer-lo. Sí, sí.
2: I tot, que ha de dir a tota la seva manera de dirigir, na Francisca, la Xesca, dirigeix d'una manera, una altra dirigeix de l'altra i...
0: Bé, en aquest cas estàveu en l'armat d'en Pere Peiro. Som un bon grup, així mateix, avui només heu pogut venir tres, però som un bon grapat.
1: Sí, sí. Sí, jo volia mencionar tota la gent que hi participa, perquè hi ha gent que no és de Pollença, i també crec que això també és un punt a favor, perquè a part de pollencins, quan Naina Cifra, en Antoni Maria, bueno, Molleros també, ho he de dir, allà al Font de Norte...
2: No me n'hi ha una de Mollera.
1: No, Antònia, no, Norell, no és Mollera?
2: No.
1: Ah, perdó. I de mira, jo me pensava que ho era. D'allà tenim una representació Mollera.
0: És el seu equip.
1: O sigui, tenim Naina Cifra, en Antònia Maria Guerau, que és aquí també, en Antònia Comas, na Fàtima Vermelles i na Marta Varela, que són madrilenyes.
2: Sí.
1: O sigui que tenim un curs internacional. Després na Marilyn Callón, na Neus Ramis, que és del CUDI, na Vicky Sanz, que també és del CUDI, en Pau Fuster, que també és del CUDI, i na Magdalena Plomé. Crec que els he dit tots. Na Francisca Aurel l'he dit, no?
0: Sí. Ah, jo dic que hi ha un home.
1: Sí, és en Pau Fuster, en Pau. Que el pobre ha sobreviscut així com ha pogut. I li feien les inclemències, també ho he de dir.
0: Salutacions, Pau, també.
2: Moltes ja havíem fet feines juntes amb en Peiró, que ja havíem coincidit en
0: dos altres
2: tallers
3: seu.
2: Sí.
1: Bueno, sí. I... jo sempre dic, no m'ha quedat clar el concepte i he de repetir curs. Perquè cada taller és una creació diferent, és una experiència diferent i de tot s'aprèn. Que...
2: sí, sí.
0: El que he entès és que en Pere us va dir... escriviu alguna cosa que vols fes una denúncia de qualsevol cosa. Aquesta denúncia, clar, cadascú cerca un poc per el seu interior, s'inspira en la seva pròpia vida.
1: Allà de tot.
0: Quines temàtiques han sortit denuncis?
1: Això no t'ho diré.
0: Però sí, ja ho he intentat.
1: Són tan diverses que queda xulo. N'hi
3: ha qualcú que ha utilitzat les seves vivències personals i després d'altres són circumstàncies que tu vius un moment o coses que van passant.
2: El mort va dir, heu de fer una denúncia.
3: I res més.
2: Tot.
1: I tothom se va assustar.
2: I tothom va dir una denúncia.
0: I l'havíeu d'escriure tota sense un monòleg.
3: Sí, un petit monòleg. Però després ell mos ha ajudat, perquè clar, si no estàs avesat a fer-te un guió teatral, vull dir, moltes tens idees, però qui li ha donat forma teatral ha estat ell. Nosaltres vàrem tenir una idea, la vàrem escriure, l'hem anat... elaborant, però qui li ha donat forma final és ell.
2: I ha aprofitat també segons quines denúncies d'anar al principi, segons quines denúncies d'anar al darrer, ho ha compost ell, clar.
0: I li ha donat una continuïtat entre totes, sí. No és una sèrie de monòlegs i ja està.
1: No, no, no, no. Hi ha transicions, hi ha peces que són comunes, que les feim entre tots, propostes seves també, també hi ha textos que són seus, i d'altres, també d'altres autors, i... Però està tot...
0: És
1: com una autopista. Que ha construït, en Pere ha construït com una autopista amb diferents aturades i cada aturada és totalment diferent de l'anterior i suposo que cadascú m'imagina que cadascun de nosaltres hem aportat un poc les nostres inquietuds o la nostra manera de fer.
0: Clar que sí, molt bé.
2: I que fa qüestionar coses també. Dius, i ara això, per què? Ah, no, perquè això és així, així. Saps? Un altre punt de vista.
3: Té una visió diferent a la nostra. Ell és el professional. Nosaltres moltes... intentam aprendre.
1: Bueno, una visió experta i molt personal, perquè hem de dir que ell, pues, clar, té un concepte teatral de teatre i de la direcció i de la interpretació molt diferent del que pugui tenir jo. Aleshores, l'obra és una creació seva, és a dir, és una creació, com vull insistir en això, que el que se veurà a la mostra que feim dissabte és una creació original que l'hem construïda entre tots, evidentment, amb la batuta del director que és en
2: Pere. Sí, com totes les que hem fet fins ara, tot ha estat molt nova, molt novedor, vull dir...
0: I ara que...
2: Ella opta per això.
0: La seva, clar, la seva manera de fer. Això és aquest dissabte, a les 8, en el Club Pollença, la denúncia, ja ho dèiem abans, preu per socis del club 3 euros, no socis 5 euros, res simbòlic, podeu comprar la banda.
1: Vos he de dir que feis el favor de venir, perquè hem fet un esforç de producció
0: sí.
1: Que si no venem 400 entrades, jo no sé com podrem pagar totes les despeses.
0: Hi ha una borrada de trets i de cores de tot.
1: Ahí lo dejo, però per favor veniu.
0: Jo no sé, jo me'n som com a més minimalista en això, no ho sé. Bé, ho haurem de venir dissabte per sobreu.
3: Sí.
0: I doncs ja heu fet assaig general?
2: Divendres el farem, divendres, però aquesta setmana assajant cada dia.
0: Ah.
3: Hem intensificat un poc.
2: Sí. Perquè clar, ja, també... coincidir tots a vegades és difícil perquè la gent fa feina, té una cosa, té l'altra, però ara aquesta setmana ho hem fet intensivament perquè tot surti
3: la recta final,
2: sí.
3: L'esprint.
0: I després de la denúncia no vos hi trobareu? O vos teniu pensat seguir fent tallers?
1: Bueno, tenim...
2: Sí.
1: tenim un mal fandango armat.
2: Sí.
1: No passis pena que estirem entretengudes. Ja.
0: Sí. Molt bé, i ara tornareu a comptar amb vosaltres.
2: Nosaltres tenim un simposi a Petra.
1: Sí, ara estem fent una petita gira. Sí,
2: sí. I després a Santa Maria Lida i tenim un poc de lió.
0: Bé, avui en Pere Pere no podia xerrar amb nosaltres, també mos hagués encantat que mos donàs la seva visió, però és igual, anau i dissabte, i més que xerrar-ne, el que hem de fer és anar a veure-ho.
2: Sí, sí, jo crec que veureu un espectacle, diguem, veureu en altres, que ja és molt, però també veureu, vos farà gràcia, a la vegada, és humor, però veureu... Quanta raó tenen?
0: Molt bé, humor i denúncia.
2: Sí,
1: sí. I joc.
0: La denúncia.
1: Molt de joc, sí.
0: Vos heu passat bé, no?
3: Sí, han creat un grup mono.
2: I jo he rigut molt, grup. Jo he rigut molt. Que això és important.
0: I no un has pagat,
2: no.
0: Que no hi ha res millor.
2: El teatre és una eina d'aprendre coses, és una eina de que tu et donis compte d'una altra realitat i també te relaxes moltíssim quan acabes.
1: Te fa estar present en un moment, sí. Que això és fonamental a la vida. És a dir, no pensar en altres coses ni en altres... sinó que has d'estar concentrat, has d'estar per la feina, que mos costa, veig que mos costa moltíssim. I nosaltres, com més grans, pitjor. Perquè... Clar, té més...
2: Mos despistam més.
0: Sí. Ai, amb un mòbil de vora, supos que en Pere vol el faturar, no?
1: No, sí. No, això d'un mòbil...
2: No vas pensar ni amb el mòbil, no hi penses tot el temps, eh?
1: No és per un mòbil, és el cap que se'n va, no? Però sí. És vera que quan estàs en una situació que has de respondre davant tots els companys i ja no te pots equivocar, perquè si tu t'equivoques l'altre pateix, aleshores has d'estar present. I això és que, una de les coses, no dic l'única, però una de les coses que m'agrada de fer teatre, que te fa estar en aquell moment precís, has de fer això en aquell instant i tens tota la teva atenció posada.
2: I també deixes un poc de ser tu per ser una altra persona.
0: Sí,
2: això és fantàstic. Perquè
1: te
2: vedeixes de tu mateixa.
1: Sí.
0: Ja no hem de venir tots a fer teatre, tots i
2: sí,
0: totes,
2: és
0: tal com
2: que
0: em sento.
2: Jo considero que és teràpia també, sí, el teatre, a part de que a tu t'agradi, perquè jo crec que tots els que estem en aquest curs i moltes altres coses, ens ha agradat sempre el teatre i sempre ens ha agradat fer i hem fet cursos, hem estudiat i tal, però si una persona no ha fet mai teatre, és que és fantàstic perquè descobreixes un altre món.
1: Sí, de fet tenim persones que no havien fet mai teatre. Sí.
0: Mai res de res. I deuen haver al·lucinat amb tot altres.
1: No ho sé.
2: No, no se notava.
1: No se nota.
2: No, té res a veure que tu hagis fet molt de teatre.
1: No.
2: No. Tal vegada no ten tanta vergonya, però l'altre vull dir que no se nota. Si una persona ha fet teatre o no n'ha fet mai. És que de vegades inclús és millor
1: perquè quan ja tens una certa edat
2: ja tens coses que
1: tens vicis que són mal de
2: treure,
1: de polir, i en canvi si no n'has fet mai estàs
2: en
1: més
2: verge amb això.
1: Sí.
0: Bé, i quan en Pere torni a anunciar un dels seus tallers,
1: sí,
0: jo crec que més bona propaganda de la que li heu fet avui no entendrà.
1: Bueno, és una experiència humana, artística en fi, ja ho recomano a tothom, sí.
3: I personal.
1: És una família, se crea en cada obra que fas, on tallers, se crea com una petita família que després quan t'acaba tens una pena.
2: Sí, de fet, tots els whatsapps, els grups de whatsapps que hem fet amb en Pere Peiró de tallers, encara estan
1: vius,
2: se conserven, sí. Vull dir, perquè no, ningú vol fugir.
0: Com així creus que no hi ha més homes si sou quasi tot dones en aquest tallers?
2: Bé, això sociològicament els homes tenen més vergonya, tenen...
1: No, te digue la veritat, que tu vagis allà on vagis a una conferència,
2: sí,
1: a una obra de teatre, sempre predominen les dones, això és així.
0: Sortim més, participem més.
2: Som més conscients de les coses, jo
1: nosaltres, per això crec que és necessari que facem obres per dones, que facem produccions, perquè realment el públic... Igual que les lectures, és a dir, quines llegeix són les dones.
3: De fet, el taller anterior que va fer ell estava només enfocat per dones. Ara aquest estava obert, homes i dones, i en tenim un.
1: Sí, ell ha estat, és el cinquè que fa Pollença, van tenir un paron per lo de la pandèmia d'un parell d'anys, però després...
2: De tota manera, jo crec que la dona és més valenta de per si. És valenta la dona, perquè ha hagut...
1: I necessita sortir de la rutina
2: i
1: més
2: necessita, i diu, bueno, no, jo m'apuntaré en això, a veure què passa. Us homes...
0: Vinga, idò, menys si n'animam a qualcun. Si qualcun no està d'acord, idò, qui vagi...
2: És igual,
0: si n'hi ha
2: molt d'homes, també. És igual. Aquí predominen les dones. Ja predominen els homes amb altres arts.
0: Bé, si qualcun no està d'acord, que s'hi apunti i descobrirà idò el fantàstic que pot ser.
2: Exacte.
0: Moltes gràcies a totes tres per haver vengut.
1: I també gràcies al meu club perquè...
2: Sí, ens ha facilitat tot. Tot i més.
3: Sí.
0: I que, deixeu-me dir, ara ja no és sobre l'obra de dissabte de la denúncia, sinó que és de l'altra activitat de la que havíem de parlar, que és que havíem de xerrar amb enviar al mar, però finalment no podem fer aquesta connexió telefònica, però recordem que hi ha aquesta altra proposta també demà, que és un cinefòrum, que està molt bé, amb una pel·lícula molt xula que se diu Forastera, i tindran la seva directora i la seva productora, dones, per cert, més dones, amb dones protagonistes, en el Club Pollença per explicar la seva obra. Per tant, idò, en el Club, una agenda ben ocupada. Gràcies, Antoni Maria Francisca Marilem, en representació també de totes les actrius i l'actor, i d'en Pere, sí, que mos durau aquesta denúncia dissabte. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Bon dia,
2: que
3: vos
2: agradi. Gràcies.
4: Ràdio Pollença, comunitat.

0: Déu.
1: Déu!
2: Ai, bon dia, com va això?
1: Passa, dormíem.
2: M'acaba bé, perquè ara mirar una cosa.
1: Estàs, ho darrer, avui estàs...
2: Estic, que no estic.
1: Què vas fer nit?
2: Pues vàrem fer mala vida, ho darrer mala vida de l'estiu, i, claro, se va liar, el meu becari va fer uns anys, i vam haver de fer festa, i vaig haver d'anar presencialment, no m'ho podies caquetjar, i he fet tard, he fet les 3, i clar, tu m'has criat a les 11 aquí a Ràdio Pollença, i he hagut de venir.
1: Bé, pensa que guanyes un millor en el segon.
2: Exacte.
1: Tant, ok, un millor,
2: no,
1: un millor segon.
2: Són 210...
1: I a més això comença a comptar que t'aixeques el llit fins que arribes.
2: Fins que venc, jo. No me surt de compte, jo crec que ho deixaré.
1: Ho deixaràs,
2: sí, eh? Sí, massa pot dos ves.
1: Sí, jo també, tio. Tenc 40 Rolls Royce dins el cotxe, que no sé ni com els de coca.
2: No sé com fiquen-los.
1: Saps què faré? Dic, mira, pas, tio.
2: Pas, ho també no són tot.
1: M'avorreixen.
2: Exacte. Val més tenir salut, exacte, amistat, amor... No. Sí, sí,
1: sí, sí. Un magó.
2: Un cindri. També. Doncs per l'estiu te salva, perquè quan estàs fotut o tens ressaca, un cindri o un meló te refresca.
1: Així és.
2: Amb aquesta calor que ha passat. Bueno, tu com estàs, Jaume?
1: Jo estic a punt d'encetar un bessó de la festa del meu poble.
2: Això és per això que t'ho demanava.
1: Avui he de picar les campanes i començar la festa grossa.
2: Però bueno, ahir vau tenir playback.
1: Ahir vam tenir playback, avui tenim festa jove i demà tenim Saravalda.
2: La Beata.
1: El dia gros, diumenge, primer diumenge de setembre, la Beata. Que per cert, au, vinga.
2: No sona?
1: No sona, no.
2: Ara.
1: Costa.

0: Mem, i abans de començar les festes, per què no m'expliques un poc el que feis? Perquè, clar, jo, mem, jo sempre venc vespre i és beure, rebel·la, i després te tiren aigua.
1: Clar, després fan el gat escaldat perquè enganxam, és com una espècie del que feis aquí de l'alborada, que feis... Enganxau la rebel·la del dia anterior amb el dia de la patrona, i allà enganxam la rebel·la, fem un gat escaldat, que és això que vos tiren aigua.
0: Bé, un cotxe, no, un camion.
1: Sí, un camion vos tira aigua. I després heu gat escaldat, que són aquestes pancates que anem a cercar el dimonis, que es acaba
0: aquí ja no rip.
1: I aquí ja se cerca el dimoni, ja enganxam, perquè clar, en teoria ja és de dia, i ja enganxes, perquè el dimoni després a les 6 i mig ja surten els picarals a despertar el poble, i després anem junts a les 11 a l'ofici, com sempre, com aquí la patrona, i després, de cap vespre, a les 9 comença la processó, que és la més típica de Mallorca, està catalogada com a tal, i bueno, són 13 carrosses que inspiren la vida de la santa, de Santa Catalina Tomàs.
0: I tien gerros.
1: Exacte, gerros.
0: Que són, i no?
1: Gerres.
0: Bueno, gerres.
1: No.
0: Són gerres.
1: Gerres, igual com hi ha gent que me diu sa beata, dic no, és la beata.
0: La beata.
1: No, sa beata, nosaltres aquí tenim un truï amb això.
0: Però vol dir fer-se sa?
1: No tot sa, bé, però de totes maneres sa l'ampra la dins sa reina i el rei, la reina i el rei. És a dir, s'empleu literari quan té un cert respecte, i en aquest cas la beata, no sa beata.
0: Ah, vale.
1: És a dir, una beata d'aquesta de pau, li pot dir sa beata, aquesta és una beata. Però la beata com a tal és la beata.
0: Perquè és un referenci.
1: Totalment. Fem una processó que comença a les 9, que per cert retransmet IB3 en directe, des d'allà, i després de processó, el que tu dius és perquè la història o la llegenda diu que el dimoni li trencava la gerra quan anava a dur a dinar en un pobre aixecador. O sigui, la seqüència, o es perseguís la tradició, el que fa és que la santa que ve darrere, que és la santa, la beata major...
0: Que enguanyes na...
1: Enguanyes...
0: Una nota jove?
1: Sí. Ara és nom a fui dels caps, no els té molt controlada.
0: Catalina, no me'n record que no m'hi ha.
1: La tens per Instagram. La tens per Instagram.
0: Sí, sí, m'ha sortit que va...
1: A més, va ser molt curiós perquè el dia que les varen triar...
0: Era Menorca.
1: Era Menorca, i varen haver de fer un...
0: Online, un FaceTime d'aquests. Una videollamada.
1: Una videollamada. I exacte, i així va ser. Bé, res, i això, trenquen les gerres per commemorar que el dimoni li trencava la gerra. I el que li fa és el símbol de la creu per espantar-lo, com que dic. Bé, és la lluita del bé contra el mal, com sempre.
0: Quan tu fa la creu a qualcú és perquè no vol saber res d'ella.
1: T'ha fet de tu quan te fan la creu.
0: T'ha fet la creu. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Jaume, per aquesta explicació, perquè no hi anirà mai.
1: I així
0: ja sabem de què va.
1: I convidadíssims, tots els qui vulgueu anar, pollencins...
0: Sou vegins, manacorins,
1: gent de Mallorca,
0: artenencs... Palmesanos no.
1: Sí, hem de dir tots els pobles de Mallorca.
0: No, ja està, hem dit quatre.
1: Quan feien les festes, o sigui, ho podem fer també. Però si vols, podem anar, podem fer un recorregut, que ja l'haureu fet altres, a més, que no direm res. Mem, recorda-vos aquest programa d'IB3 que comença, que dia 20 de setembre.
0: Dia 20 de setembre comença El meu poble és el millor, on Pollença competeix, per tant, ja ho sabeu, teniu una quedada davant la televisió, Rebessó, Orrac i jo fent de presentadors, no sé si sortirà bé o malament, suposo que més malament que bé, però bueno, esteu convidats a veure aquest programa. Home, si nosaltres som el presentador, no pot sortir mai bé, això.
1: Bé, però escolta, el millor ser gràcia està que no surti bé. Mem, jo, totalment, no he de ser tan modest. Jo crec que ho feia molt bé, tant en Rebessó com tu, com en Orrac, ho feia beníssim. A més, feis contingut en català, que ja és molt d'avui en dia. Això és una passada, i és d'agrair, i sou joves. Que perquè bueno, ara ja som major, diguis, up, ja, però sou joves.
0: Vaig fer 29, eh? Estic casquet.
1: 29? I trobes jo, deia, que som un porcosaurio.
0: No. Però pues ja me not...
1: Ja tornem entrant en aquesta dinàmica de ser joves i tal.
0: Això és vera.
1: Bé, està mateix la mentalitat està a dins escapat.
0: També és vera. L'edat és un número. I doncs ja ho sabeu, dia 20 de setembre comença El meu poble és el millor. Supos que per octubre, novembre sortirà Pollença. Però esteu convidats a veure tots els pobles i a votar. Perquè finalment, el poble guanyador que s'ha donat per desembre se farà les campanades a la plaça del poble. Així que Pollencins, votau. I a menys si podem fer les campanades aquí. Te pareix bé? O Santa Margalida, pel que guany. Bé, no hi vam anar.
1: No ho vareu fer.
0: És que passant, els pobles petits i que no mos interessa.
1: La gentussa, no?
0: És que ja fa pica fort. No podem fer un puesto
1: nou. No, per municipi ja sabés, igual. Ara no mos enredarem amb això, però sí que veuré que interessantíssima aquesta proposta que fa IB3 per aquesta temporada d'hivern. O sigui que, au, vinga.
0: I si va bé, se farà segona temporada i podrem anar a Santa Margalida.
1: No vos deixarem entrar després.
0: Ah, ja no voldrem.
1: Però anar a la porta i direm, de quina entri.
0: Ni Cristo.
1: Ni Cristo, que
0: també hem de dir que fem Eivissa a Menorca i Formentera.
1: Bueno, aneu a Eivissa.
0: no m'he vist.
1: Santa Margalida no Montgau.
0: Vale, vale. Idò,
1: estem enfadats.
0: Estem enfadats. Acabarem amb municipis d'Eivissa.
1: No, no.
0: Bueno, idò, avui divendres, dia 4 de setembre. Ja estem a setembre, Jaume.
1: Ja estem a setembre.
0: Ja ha passat estiu, darrer programa de Only Payam.
1: A veure, mos enyoraràs. Nosaltres t'enyorarem.
0: És que ara me'n vaig a fer el camino.
1: Ja, ja ho sé.
0: Estaré un poc distret.
1: No, però de totes maneres fer-me aquestes connexions.
0: Sí, un dijous us varen dir.
1: Dijous o divendres.
0: També, però o divendres.
1: Érem a aquesta hora, crec. Bé, no vull, no sé, una hora, òbviament.
0: Bé, quan...
1: Tot demorar el tot.
0: Tu ho deies, jo tamateix estaré caminant, no tens res a fer.
1: Bé, però de totes maneres no te volem interrompre, el que volen que ho facis.
0: De què?
1: Bé, on has passat? Et viu, et mort, ets...
0: Ja està.
1: No, però et viu, per vol que hi pegues.
0: Exacte, has dormit, en qui has estat, què fas? Bé, caminar, però...
1: Exacte, però...
0: Has tingut diarrea ja? Bueno, si pous aigua dolenta pot tenir diarrea, o si menges un pot de... Bueno.
1: Exacte, però de totes maneres te dic que això és més que rebre, és més que res per saber si estàs viu. Això és que igual que en Rebessó, que se'n va de, també de viatge, i també li farem un seguiment, perquè
0: quan sabrem si hi ha un lleó, un cocodril, un
1: serp, si volen anar al Durredil, vos han de bons han de saber. Ah, tu imagina't, perquè tu te'n vas a un camí. Crec que no sé on se'n va en Rebessó, perquè mos ho té un secret secretíssim. Però crec que se'n va bastant un poc més enfora. A més, va,
0: passa...
1: va fer una preparació per xarxa, va dir, mireu el que m'endugui i tal, i va dir, espera, i bon, va, que és el gat en el nercel.
0: Passa Ceuta, creus?
1: Crec, bueno, no ho sé. Bé, si si va per damunt no hi haurà problema, si ha de passar per mig, crec que tot, ho tot ja creus.
0: Ahir van allò amb un delfín, he vist.
1: Sí.
0: Tot jo, jur, una cria de delfín.
1: A Ceuta, però.
0: Tot jur.
1: Ai, mira, no, tot és dolent, a Ceuta.
0: No, no, sí, el van matar.
1: Ah, el van matar?
0: Sí.
1: Espera, no hi havia res d'això.
0: Vale, bueno, i de venga, dia 4 de setembre, vols que anirem al teu poble o passem un altre?
1: Que fa, que 4 de setembre és avui, no? Era,
0: claro, però dalt.
1: Festa jove, ja l'havia dit, en Escolomé. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Però passaré Maria la Salut. Au, no vull anar al teu poble.
1: Però Rostoi.
0: No, ja ha passat tot Roc en Rostoi.
1: Ai, bé, se va ser dissabte.
0: Cago en deia, qui fou, quin cap. I d'avui tenim Maria Bauxa, no s'ha matat massa.
1: Maria Bauxa.
0: Maria, i fan una Bauxa, pues Maria Bauxa. T'ho pareix bé?
1: M'apareix fantàstic, fantàstic tot el que tu diguis. I més, és el darrer programa.
0: Mos poden posar un pèl, també tenim com el vorà.
1: No te passis, però no va ningú.
0: Bueno, per la finestra.
1: Ningú en dona l'alerta.
0: Vinga, idò, avui Maria la Salut, quart aniversari de la Maria Bauxa. La millor música dels 80, 90 i 2000. Festa per tu. Sempre ho fem.
1: Sí, sí, gràcies, eh? Jo també t'estim.
0: Avui, a la plaça d'Espou, a partir de les 11, tenim... Juan Campos, és que no podia fallar.
1: Juan Campos, eh?
0: Pep Benrey.
1: Que Juan Campos, quina edat deu tenir?
0: En Juan Campos, que deu tenir ja 60 anys.
1: Ara, més gran que jo, en Juan Campos. Home, és. Home, és romà, com a estiu. Jo en tenc 58, sí, 60, en deu
0: ja
1: tenir.
0: Ja en tenc 58?
1: Ja, sí. Pues...
0: M'estàs vacil·lant. Ja m'arrenyo perquè estem ficant el vídeo primer d'en Jaume i no
1: personal,
0: vol dir.
1: I això no està per fer vídeo personal.
0: Bueno,
1: per entretenir en els pollencins.
0: I no, però nosaltres som cotilles, volen saber quina edat tens.
1: Bé, ja està.
0: Ja, ja ho has dit, també.
1: Ja dit, és igual.
0: Sempre que estigui de la llengua.
1: No t'ha gravat.
0: Bé, mira, tenim en Juan Campos, que és més vell que en Jaume, Pep Benrey, Petrònic, també.
1: Petrònic,
0: està bastant per tot. Vialianto.
1: Sí.
0: No podíem fallar mai.
1: Petrònic està de gira, de més, eh?
0: Jo crec que ja tots ho DJs estan de gira per l'estiu. DJ Leiva, que és de la, des de Maria, serà local.
1: Sí.
0: Jordi Samola, deu ser de... Samola on està? A Formentera.
1: Samola és Formentera, sí.
0: I deu ser de Formentera. I Tormenta.
1: Tormenta, però d'estiu.
0: No ho sé, però Tormenta. Si és divent, serà feixuc.
1: Tormentassa. Bueno, diuen que ve un niño d'aquest de Ferreta.
0: Quan?
1: Has fet les terrasses netes. De què teva?
0: De què?
1: Ha desembossat les desaigües.
0: Per què?
1: Les canals ho estem netes. Perquè ve un niño d'aquest de gota freda.
0: Quan, però?
1: De por, mam. Per mi me'l volen demanar una cançó, mam. Veig qualcú per allà. Digue'm el títol. Mam, xerra tu. Estem que molla molt de manes.
0: Ben, idò. I d'allà ho sabeu. Avui, 4 de setembre, Maria Bauxa, plaça d'Espou, a les 11, a Maria, el quart aniversari. I de Maria, saps on anirem, Jaume? I d'on anem, també al teu poble. A Moai.
1: Ah, exacte, sí, ho he de veure que fan coses a Moai. Perquè
0: idò,
1: també
0: sí.
1: Deu ser darrere, això,
0: eh? Sí, és el darrer. Le Comité Club, que ho fa en Miquel Cals, que són els meus jefes de Cercant Festa. I també fan festa a Moai.
1: Que nou, el teu jefe?
0: Miqui.
1: Miqui Cales.
0: Miquel Àngel.
1: Miquel Àngel, com és?
0: López.
1: DNI?
0: 4-3-2-1.
1: Ja he dit esta data, 4-2-3-1, 6-4-3-2, 7
0: anys. Pues el meu és mal o menys així. Per això ara ja pensava el meu. Bueno, avui teniu Le Comité Club a Moai, crec que és el darrer de l'estiu, 04-09-2026. Tendrem Miquel Ancals, Jotres, que també és Lluviner, i Tom and Jerry, que també són pobles. I...
1: Tom and Jerry, eh?
0: Tom and Jerry.
1: Warner Bros.
0: Exacte, venen a posta.
1: Tenim una petició, Andreu, musical, sí.
0: M'ho han creat per WhatsApp.
1: Sí, mos han fet així per la finestra, com qui dir, me despedes que me'n vaig.
0: Vale.
1: I ja està, i doncs res, li dedicam, si t'assembla, i feim una pausa i tu descanses un poc.
0: Vinga, idò. Bé, espera que acabi. Idò, avui en el Comité Club, som bolo, no, a Moai, amb aquest DJs. Ah, vinga, ja pot parar la música.
1: Ja has acabat, ja m'ho havies acabat.
0: No, feia ràpid així, pim-pam.
1: Vinga, va, li dedicam.
0: Vinga, li dedicam.

0: Quina cançó són més guapa?
1: Molt guapa i molt xula. I de res, dedicada queda. Que vol que tingui, que li vagi bé la vida en general. I exacte, ja està. I res, nosaltres continuem
0: amb aquest ridícul.
1: Tu què vols escoltar? Te fa ganes d'escoltar qualque cosa?
0: Posa una Aitana superestrella.
1: Naitana superestrella. Qualsevol, sí. Per qualsevol cançó vols
0: veure? No, superestrella.
1: Bé, jo què sé.
0: Tu me demanes quin favor por dir Naitana superestrella.
1: Ah, pensava que li dit superestrella Naitana.
0: Ah, no, bueno, també ho és. Sí, sí. Però aquesta cançó tothom la coneix.
1: Vinga, començarem amb això. Suau.
0: Estrella. Bueno, idò.
1: Ah, vinga, anem. Anem
0: vinga, feina, passarem, idò, d'avui moai. Saps a on anem?
1: A on? Qui sap a on anem?
0: A Lloseta.
1: A Lloseta.
0: De la disco.
1: Baixarem un poc això, Aitana. Aitana, mos encantes, però...
0: No però no que són més importants, eh? Bueno, de... bueno, de moment anàvem sobre les festes patronals de Lloseta, de Cocó. Ho sabies?
1: Ah, per ser, com va anar la quintada?
0: Molt bé.
1: Sí, te va agradar?
0: Sempre
1: no hi havia mai, eh?
0: No, que va, només cada any.
1: Ah, no.
0: I sí, molt...
1: Però... Pare, que Lloseta,
0: mon pare era Lloseta, mm-hmm. Però hi havia menys gent, en guany.
1: Ara estiguis en vida privada, tu has tirat...
0: Però jo ho puc dir, jo,
1: dir,
0: jo m'és igual, jo m'entenc.
1: Digue el teu telèfon.
0: 608-9 i me'n falten 4.
1: No l'he dit,
0: casa, no l'he dit, no l'he dit. Quasi.
1: És un partidàs, Andreu, sigui igual pel carrer i sigui igual per xarxes, també.
0: Per què arribant de seguir, m'han de denunciar qualcú?
1: No, t'ho denuncia, no, no, no cosa.
0: Ah, exacte. Bueno, seguir... tu m'has dit seguir per un carrer.
1: Bé, seguir per un carrer, si, clar, si vols coses rares, vols gent, jo què sé, si vols un loco venir a la taula. No?
0: Hombre, partiré corrent.
1: Clar.
0: O @policia.
1: @policia.com.
0: Bé, mira, m'ho anem a les festes patronals de 2026 de Lloseta. I avui hi ha grups. Avui més toquen grups, que és Burning en concert 50 aniversari.
1: Yeah, Burning, que és... Per... Burning.
0: El coneix?
1: Sí, no sí, sé. Van anar a un Grammy fa poc.
0: Burning?
1: És de la meva època, dels anys del segle XV.
0: Hombre, fan 50 aniversari. Sí,
1: del segle XV, no són... Del 1500, crec que...
0: De quan hi havia en allò, qui era operat en Barba Negra.
1: Exacte.
0: De quin segle era?
1: Barba Negra. Barba Negra és un pirata.
0: Com han dregut, eh?
1: Bueno, no que sé,
0: segle XII.
1: I a més, de parell que ens ostres li no interessa ara mateix sobre de quin segle era en Barba Negra.
0: Però cerqueu, ara vull saber. Ara em fa ràbia. Vinga, idò. Després tenim Toc de Queda,
1: sí,
0: que anivava per Covid també.
1: A on som, per cert?
0: A Lloseta.
1: Bé,
0: tenim Burning, 50 aniversari, Toc de Queda, ah sí, i de no final hi ha Mercy DJ.
1: Merci,
0: que dona les gràcies.
1: Bé, exacte.
0: De dir, quan toca, dona les gràcies.
1: Merci beaucoup, monsieur.
0: Saps francès?
1: Je suis français.
0: Perquè de petits, vosaltres estudiàveu...
1: No, jo fa anglès.
0: Ah, feies anglès?
1: Sí, hi havia podies triar el francès o anglès i ja veia, hi havia cosmopolita.
0: Ah, vale.
1: Vaig dir, francès... Però així tot m'agrada molt la cançó francesa.
0: Quina?
1: No sé, la cançó francesa. La chanson francesa.
0: Quina és l'himne?
1: De la Marsellesa.
0: La Marsellesa.
1: Aquella de... Als enfants de la patrie.
0: I en saps? Però és que per el francès?
1: Clar, bé, francès. Mallorquí.
0: I de, bueno, després en Jaume, que mos contesta en francès. Tenim avui a Verbena la plaça Espanya a partir de les 12 a Lloseta. No et pilla molt en fora, si no sabeu on anar.
1: Això és un poble preciós, té un patrimoni...
0: Bueno, preciós tampoc és.
1: Bueno, però...
0: guapo, Lloseta. No, home, està a la serra.
1: No entrem en aquesta dinàmica perquè sap que han dit que Manacor és el poble més lleig de Mallorca.
0: Ho és, però...
1: Bueno, qui és que ho diuen, això?
0: Manacor Inca. Tu vas anar per Manacor.
1: Bueno, man, tu t'apareix que un manacori li fa gràcia que li diguin que el seu poble és el mellet de Mallorca.
0: Ells ho diuen.
1: Per qui és que ho diuen? Ah, ell mateix, això.
0: Jo he estat molt de manacori i ens diuen, man, poble guapo no és, però tenim bon ambient, bona gent, bones festes, però no és guapo.
1: Bona teca, perquè si bona... vols anar a sopar i menjar bé,
0: això
1: bona...
0: Ja
1: està.
0: No, però...
1: I tot també estic una cosa, això és el meu punt de vista, en els pobles ho fa la gent del poble, el poble en si és un... s'estructura.
0: Sí, no, totalment.
1: Però qui enriqueix un poble és la gent.
0: Sí, però tu, si tu passeges per allà, que no coneixes a ningú, diràs...
1: Home, guapo, guapo.
0: Exacte, guapo, guapo,
1: no. El racó tampoc no és guapo.
0: No, o Cales de Mallorca, o... què sé... és que és això, Inca, yeah, tampoc és guapo.
1: Sí, no, bueno...
0: Perquè, bueno, són grossos.
1: Saps què passa? Que jo, Inca, per exemple, sí que té trossos, però crec com que haguessin guardat trossos d'història, hi ha el tros aquell d'allà...
0: A darrere.
1: ...de ses monges,
0: exacte, això,
1: que,
0: això és guapo.
1: Cap a Souba, que és guapo. Sí. Que dic,
0: Bueno, perquè també se'n va cap a Tramuntana, ho han conservat, però el que és Inca, tu passeges per mi... S'ha fet un poc ciutat.
1: Jo que la plaça Espanya dintre...
0: No és guapa.
1: No és una plaça,
0: no...
1: diguéssim...
0: No és bona de veure.
1: Exacte.
0: Bueno,
1: Més guapo el convent.
0: Exacte, hombre, però que, dime un puesto feo i de Pollença.
1: Puesto feo de Pollença, can ni un.
0: Veus, au, ara t'has guanyat 100 euros més.
1: No, 100, que dius?
0: Claro.
1: 1,10.
0: 1,10.
1: Ara ha passat ja, m'ha pujat sa tassa. Andreu, vinga, va.
0: Vinga,
1: va. Mos temps i mos passaràs enxerrant de la serra de Tramuntana. Té molt de trull, perquè cap de setmana, molt de trull.
0: Bueno, dissabte, avui ara ja s'acaba, t'he dit, me'n faltaran dues. Mira, avui tenim verbena a Sarracó.
1: A Sarracó,
0: s'ha donat Sarracó, sí. Molt bé. Sí, i sí. De Sarracó no crec que n'hi hagueu, perquè
1: feia... No, i de més, has d'anar i has de tornar, no? Sí, cap carretera no. De passar de pas, eh?
0: Exacte.
1: Has d'anar i has de tornar.
0: Per la mateixa.
1: A Pendrets.
0: Si no, te quedes allà, bueno, si illes i...
1: Has estat a Sarracó.
0: Sí.
1: Molt xulo, eh? Jo vaig anar l'any 98.
0: I ja no has tornat.
1: Avui nascut.
0: Sí, tenim un any.
1: Sí, és un any, eh?
0: Tenim un any, eh?
1: I vaig anar a les festes, precisament, de vinça per aquestes dades.
0: Pues m'han dit, ara en sèrio, que hi ha bon ambient, eh? A Sarracó. O sigui, és un carrer, a veure, no té molt més.
1: Però és que si dius Sarracó, perquè està arraconat.
0: Arraconat de tot.
1: Arraconat, ja no hi pots estar.
0: Bueno, Sant Elm.
1: Sí.
0: Si te'n vas a Sant Elm, ojo.
1: A vegades té un bol llamps a Sant Elm, eh? Si te pega un llamp al cap, mal assumpte.
0: I quedaràs com nosaltres. I avui, divendres, dia 4, tenim Rebel·la a Sarracó. Si voleu saber on està, està passat aquí al Vià. Tenim Orquestra Netsos, que també els he sentit bastant aquest estiu. Jo que sé, també ja els havien comentat.
1: Ja sé que no ho sé.
0: No t'ho conec, jo que sé. I després, DJ Kellet.
1: DJ Kellet.
0: Però on cal... Calet.
1: A Santa Maria Lídia hi ha uns calets de mal nom.
0: Sí, però són en C, crec.
1: No ho sé, no tenia, sí. No, cantar fa el calet, no, sigui en K. En K, eh? No ho crec. No ho crec.
0: Bueno, idò, a partir de les 10 i mitja, pollencins i pollencines, si voleu anar a Sarracó, agafeu bus i potser demà arribau. I ja hem volgut anar a la darrera festa d'avui dijous.
1: Dia 28.
0: Divendres, dia 4. Tenim...
1: Ara sentirem això que dieu, això és una gravació, això és una gravació.
0: I ja tenim festa a Can Jaume, festa de la vila a Santa Maria Lídia, en un papa Escolomé.
1: En un papa Escolomé,
0: no? Sí, que per cert, avui crec que hi ha correbars, o no? Ja t'anem a ser la Beata.

0: T'he dit que te donaria... Ho he botejat, espera un segon.
1: Estic acostumat.
0: No, saps què passa? Que m'he equivocat de botó.
1: De botó. Escolta'm, ja m'han fet una putada, perquè si hi havia un electricista, un fuster, escoltant la ràdio, s'ha dormit amb aquesta cançó, s'ha t'ha dit.
0: Aquí?
1: Un fuster, si ara un fuster també em feien amb aquesta ràdio.
0: Sí.
1: Bueno, amb la ràdio, amb un altre
0: porat. S'ha t'ha dit en Xatoma Sata.
1: Claro, perquè això dorm.
0: Què dius, que dorm?
1: Conyo. Toma Sata... Això és una cançó per una nana per posar a dormir qualcú. Ja m'ho s'està enfadant, eh? Crec que m'ho toparà.
0: L'estic posant vermell, eh? L'estic posant vermell. Bé, és igual, t'ho agafes, és vera.
1: És vera, però no.
0: Ja veus, on vas per dormir.
1: I ja, wow, si ja, no dic mentides.
0: Sí, sí.
1: Bé. Ara ja dut dos dit teats.
0: Sí, ja dut dos dit teats.
1: Vinga, avui tenim festa jove de divendres de la Beata. 4 de setembre, ja ho han dit, a partir de les 9... Ah, em sembla tornar a suporar la Beata.
0: No, la Beata no. Ara ja fins que te posaré... Tres vegades més. Ara que digui Santa Margarida.
1: Pum. I a partir de les 9 i 45, 10 menys quart, en el Papa Escolomer tenim Humbert, Òrbita 90, també que són bastant coneguts, DJ Pasquale,
0: sí.
1: Butxena Tàrtic.
0: DJ Pasquale és molt amic meu, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, jo pinxo. Posa música dels 80, que és de la meva època. Sí, sí, DJ Pasquale davant... Sí, Santa Margarida és un clàssic, és a dir, no ha cap dissabte ni cap divendres de la Beata, en Escolomer, que no pinxi DJ Pasquale.
1: És raro que no hagi per a Neugeni.
0: Neugeni no és.
1: No. I a Butxena Antàrtic també són...
0: A Butxena Antàrtic són de Can Picafoa, són residents de la Santa i de Maripat.
1: Sí, però bueno, són vileros.
0: Sí. Bueno, en Butxa sí. En Antàrtic és de Can Picafoa.
1: Però no el mateix.
0: Sí.
1: Ah, vale, vale.
0: Sí, però bueno, mai més com aquí un moll i cal de Sant Vicenç i Pollença.
1: Bueno, però...
0: Molleros són molleros.
1: Sí, és vera. Però és terme de Pollença.
0: Sí, és terme municipal de Santa Margarida.
1: Vale, i els compten com a locals.
0: Inclou els nuclis urbans de Can Picafoa, Sant Serra i Santa Margarida.
1: Vale, perfecte, idò.
0: Has clarit això?
1: Sí, sí, no, perfecte.
0: Vols que puguis sortir més a tu una vegada? Te dormiràs.
1: Se dormiràs a tirar tres dits.
0: Si li deixo els ulls, en Andreu, t'hi adulten-nos o és de ressacota?
1: Jo vos ho he dit, que hi vaig haver de fer llarg a mala vida a Milano i... No vaig veure, però tenc una edat, ja tenc 29 anys i me'n vaig a dormir. Doncs 6 hores i ja m'acosta.
0: Ja has pensat en la jubilació, l'any que ve te toca.
1: Ojalà, ojalà. Però després m'avorriria, crec.
0: No, no pensis bé. Si toques una loteria i si deixes de fer feina, t'hi acostumaries, eh?
1: Jo crec que hauria de fer feina. Ara fora
0: de passar. Una cosa és estar actiu, fer coses, i una cosa és fer feina. Fer feina per una altra.
1: Home, no m'aniria a fer de pic i pedrer. També t'he dit.
0: Ni faries feina per una altra.
1: No.
0: Te cercaries activitats que amb 28 anys...
1: Lúdiques, per allò.
0: Viatjar, per exemple.
1: Bueno, però això no és fer feina.
0: Bé, sí, però pot fer un... Tu fas continguts.
1: Sí.
0: I ja està, potser tenir de viatge, o que fas per un professor, i el que fas, saps? I faries contingut d'una altra manera, potser muntaris la teva pròpia empresa, ara estàs per una altra empresa, potser muntaris la teva.
1: Pot ser, pot ser. Bueno, ara m'ha acabat el camí de Santiago, que m'han dit que me canviarà.
0: Te canviarà la vida.
1: A lo millor tenc...
0: T'ho vaig dir jo, per mi.
1: Tothom ho diu.
0: Jo t'ho vaig dir.
1: Però per què, men? Què me passarà?
0: Home, domets la gent que te trobarà. No, men, que te passarà. Primer et trobaràs amb tu mateix perquè duràs molt... Estiràs molt de temps caminant tot sol.
1: Exacte.
0: Per tant, estàs...
1: Per rumia.
0: Estàs... Si t'agrada... Si ets persona que... Arriba un moment que te trobaràs amb tu mateix. Ara, això no pega gent. Però és igual.
1: No, per això...
0: És igual, exacte. M'ho fan massa transcendental. Te passarà això perquè te trobaràs gent. Primer et trobaràs gent de per tot.
1: Això és
0: internacional,
1: d'Estats Units i tot.
0: Exacte, tota la gent d'Austràlia. Jo tenc amigues, na Karen, d'Austràlia, que l'hi coneixes camí Santiago.
1: Albert, tu el vas fent per 5 dies, no?
0: Sí, jo vaig fer de Oviedo cap a darrer, més antic i més curt.
1: És el d'un hort.
0: És més curt, d'Oviedo fins a tal, que quasi res ho fas amb...
1: Bueno, però 5, 6 dies o 7.
0: 10 dies.
1: Ah, bon, 10 o...
0: Sí, sí, 10. Tenen 30 quilòmetres cada dia més o manco, com una cosa així. No tants.
1: 25, d'11.
0: No tants, no, ni 20, eren de 7 o alguna cosa així. Depenia de sa jornada i res, hi vam arribar. Però sa gent que coneixes, tothom te conta sa seva vida.
1: Ja, ja, ja.
0: Tothom està allà i estan coincidint i anau allà mateix, anau en el mateix punt, anau cap a sa mateixa finalitat. Per tant, és això el que te canvia. I depèn de bé com t'agafis. Si tu te vols deixar canviar, te canviaràs. Si no te vols deixar canviar, si estàs tancat en banda, no...
1: No, però que si som perfectes, que he d'anar a canviar?
0: Molt bé, idò, i amb això, amb aquesta pregunta...
1: No, sí, ja... Quan torni vull venir aquí i t'explicaré amb què he notat, què he sentit, que...
0: Això, sí, exacte. Jo t'ho dic, jo em va canviar. Em va canviar, però pensi que vaig anar a un millor de 8 anys.
1: Ja, ja, ja.
0: I també feia el Oviedo a Santiago i vaig quedar 10 dies.
1: Clar,
0: no és el mateix que anar-te'n i fer 800 quilòmetres.
1: 33 dies.
0: És que te'n vas un mes. Per tant, arribarà un moment que primer mullaràs tot el que fas normalment. És a dir, canvies la teva rutina.
1: No, claro,
0: i te trobes tu tot sol. Aquests 30 quilòmetres que faràs o aquests 28 quilòmetres que faràs cada dia, tu tot sol. Vas tot sol, perquè entenc que vas tot sol. Que no, sí, sí, després sí. Que vas acompanyat de no sé qui.
1: No, vaig tot sol. Sponsors, però... Són esponsors.
0: Vale. I doi... estàs caminant tot sol i ets tu i estàs xerrant amb tu mateix i després paisatges ja, brutals que diràs m'atur aquí i em toca anar si fa fosca
1: no totalment saps, no, i que després te conten històries tipus potser malament però hi haurà gent que mira que potser ha tingut un càncer s'ha curat i vol fer això per tal que i tu penses en la vida i dius hòstia és que veies tenir molta sort i no ho sabem
0: ha de fer un reset de tant
1: de fer un reset
0: unes edats per fer reset jo ho vaig fer en els 50 de res. O sigui que arriba un moment que la vida te posa puesto a vegades.
1: No, totalment.
0: I està bé que t'hi posi ja.
1: I de, ja ho sabeu, bueno, ja ho sabeu, avui teniu festa i també si voleu seguir aquesta aventura a les meves xarxes socials i per Ràdio Pollença l'anirem contant. Ha quedat bé aquest resum, ha acabat la música, hem contat un poc de... hem estat un poc místics.
0: Exacte.
1: I ara passem a dissabte.
0: Molt bé,
1: perfecte.
0: Vinga, anem a per dissabte i començam amb aquesta cançoneta que t'aparegui per dissabte.
1: Vinga, posa-la. Yeah.
0: No és aquesta, però bé, és igual.
1: Ah, vale.
0: No,
1: això és reggaeton pur i dur.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Doncs m'agrada.
1: És que antes se feia música de veres.
2: El veres?
0: Antes en què te refereixes?
1: El segle XII. Oh, no, conya, fa 15 anys, 20.
0: Hi havia més per triar, hi havia, sí, més varietats, la veritat.
1: Fita Fittipaldi també, molt bons, o sigui, ara el pop ja és un poc també reggaeton, saps? I antes el pop era pop.
0: Ja t'ho dic, i triaves, podies triar, tenies música gòtica, tenies música tal, tenies, inclús a dins la diversitat, és veritat que nosaltres veníem, va ser l'esclafit dels 80 que venien de la dictadura, bé, que dic, ara, tota la gent se va cantar, tothom tenia bou i hi havia grups.
1: Llibertat d'expressió.
0: Sí, sí, totalment, com hauria de ser.
1: Bueno, què fem, idò?
0: Estic com a...
1: Sí, melancòlic.
0: Com a micos, avui.
1: Claro, perquè és el darrer programa.
0: Bueno, no.
1: Menys normal que m'has dit xampany i coses, sí, i després ho celebrarem.
0: Sí, farem cosa per aquí.
1: Farem cosa. Tenim comptes a rompre una finestra o algo. Bueno, avui, avui no, demà, dissabte, dia 5 de setembre, tenim verbena a Son Sardina.
0: Son Sardina?
1: Sí.
0: La meva germana hi viu, a Son Sardina.
1: A veure.
0: Per una urbanització per davant, sí, sí.
1: I tot demà té festa?
0: Sí, perquè ella, a més, fa escoles, on se'ls dina. Ara ja estic donant massa dades. Que no, uf, mare meva. I després em dirà, escolti, tu qui ets? Per dir això per la ràdio.
1: Bueno, no la perseguiran, no saben qui és.
0: Espero que no, espero que no.
1: Bueno, tenim Revelació on se'ls dina 5 de setembre a partir de les 10 de vespre. Tenim de baix.
0: Sí.
1: De
0: quines festes són, Son Sardina? T'ho has apuntat?
1: Revelació sardinera, posa?
0: Sí, però quines festes són?
1: Ah, no ho sé.
0: Deu ser per...
1: No ho sé. Per la Beata?
0: No, la Beata...
1: Sí, no sé, no sé, no sé.
0: Trobes que és poca beata. Vinga, va, Andreu, que duia molta perdaleria avui. Entre jo, que era... Ja t'ho t'ha botejat, però... Ja m'he botejat el joc.
1: Ara. Per sempre m'ho botejat.
0: Perquè micros aquests inalambri me fan m'equivot de botó.
1: Bueno, ja tenim Ubalda i Amoragrat 10 vegades dient que putes por
0: no té la Beata. Vol fer el favor, exacte. Vol fer el favor, la Beata no va passar ni per Pollença.
1: Exacte, no li interessa a ningú la Beata, només en un de Santa Margalida.
0: Exacte.
1: Bueno, ja tenim De Baix, Gas Butano i DJ Mood avui a la plaça del poble. M'agrada perquè no tenen, o sigui, és plaça del poble.
0: Nosaltres a la vila és plaça de la vila.
1: Ah, sí?
0: La plaça Major, sí.
1: Bueno, però vols plaça Major?
0: No, no, plaça de la Vila, se diu.
1: La plaça de la Vila és la plaça Major, no?
0: Sí, sí, la placa posa plaça de la Vila.
1: Bueno, ja ho sabeu, demà a partir de les 10 a Son Sardina teniu Rebel·la. Perquè no és verbena, és Rebel·la.
0: Rebel·la.
1: Però clar, tothom ho coneix com verbena.
0: Man, verbena no està acceptat, és Rebel·la. El que passa és que, clar, verbena, si ho dius, tampoc no passa res, no es portarà al món.
1: No,
0: esperem.
1: Jo estic acostumat a dir verbena, perquè un castellanisme, però quant de castellanismes hi ha a New York?
0: Molts.
1: Molt. Per sort o per desgràcia, nosaltres xerrem així. Què hem de fer?
0: No sé què t'he de dir.
1: Passem a un altre poble. Sí. Sí. Entes que mos fiquem en un lío.
0: Sí, perquè són malons que no...
1: Ja, i darrer programa tampoc hem de que va malament.
0: No hem d'entrar.
1: Exacte.
0: En aquells jardins.
1: Exacte. Bueno, demà tenim Tardeo a Llubí.
0: Tardeo a Llubí,
1: A Llubí, un quintos, per quin quintos? 07. Ah.
0: 07.
1: Quintos 07, però tant podeu anar a fer llasto, perquè quan sempre fan coses o quintos podeu fer llasto perquè fan coses per el poble.

0: principi, supos que Eduardo Calcolón fes una crida perquè tota la gent nascuda l'any 46 se mobilitzi.
1: Vale. Jo no hi puc anar.
0: No.
1: Vale. Bé, però i la festa?
0: Tu pinxes. Ah, els hi podem dir, els hi podem oferir.
1: Sí, 5.000 euros.
0: 5.000 euros, eh?
1: 5.000 euros l'hora.
0: L'hora no, el minut, que dius? L'hora no ho cobre ningú ja avui en dia. 5.000 euros l'hora. Això ja és de boomers, tio.
1: Això és de boomers. Bueno, era de 80. I de, bueno, tenim tarda a Llubí. A partir de les 6 tenim en Jotres, que ja també l'hem dit bastant, a Tròpic.
0: Aquests són quintos de Llubí. Eh?
1: Són quintos 07 de Llubí. Vale. Tenim Jotres, que és Lluviner, a Tròpic. Quin a Tròpic? Crec que també és de Llubí. Mira, si no vaig malament. En Biel i de Margarretes. Mm-hmm. Vale, que deu ser un grup. Per tant, el plaça són Ramis. Demà, a partir de les 6, tarda a Llubí. Com ho veus?
0: Estupendo.
1: És bona, hi ha bona gent a Llubí, eh?
0: Sí, sí.
1: És veritat que no...
0: Ben avengut.
1: Tort. També veuen bastant.
0: Tu, és que trobes tot en tard. L'altre dia també veuen una història que no vaig dir. Estic un pavo de tard.
1: Ah, Porto Cristo.
0: Per cert, he vist que fas les xerxes, és a dir, fas els teus continguts a un locals en concret. Suposo que te patrocinen.
1: Com a un locals concret?
0: Un local. Has fet ara darrerament, has fet contingut, per exemple, a Gran Magatzems, a...
1: Ah.
0: Suposo que te patrocinen. No, però, no. Ho fas gratis.
1: Ho fas gratis, tio. Però sap per què? Perquè se m'acaben les idees de com fer coses i jo penso, qui no ha anat a l'Ikea?
0: Andreu, t'asseus un vàter i t'avens.
1: No, però jo no... Però te vas quedar aquest vídeo. Però jo és el millor. Per perquè vaig passant de...
0: Aquella vista que se veu de tramuntana ja és pollença.
1: No.
0: Saps que t'asseus allà i dius...
1: Sí, sí, sí, sí. Vista... a la tramuntana.
0: No era pollença?
1: No. Jo crec que era d'allà o alguna cosa així.
0: D'allà no.
1: Ah, que no. Però és que un campanar era petit. No era pollença, 100%.
0: Però és tramuntana, això.
1: És tramuntana, 100%. El que no sé on és.
0: He d'entornar, ho mires, ho apuntes i ho
1: miraré. Sí, perquè vaig dir, no sé on és, però... Mil per mil és tramuntana. Però ara m'ho anem a Nusut.
0: Molt bé, continuem en dissabte, ara.
1: Claro, ja no hem canviat de dia, ara només farem dissabte. Dissabte 5 de setembre m'ho anem a Cas Concos. Saps on és Cas Concos, no?
0: Cas Concos, Santanyí.
1: No. Barriada de Felanitx. Bueno, barriada no, és un llogaret.
0: És un llogaret com n'hi ha molts, eh?
1: Uf, és que fa la nit en té un munt, eh?
0: Un munt, sí.
1: I saps quin és el poble amb més llogarets de no. Mallorca?
0: No.
1: El Fuenca. I de... Ho hauria de saber.
0: Quin és el més llogarets?
1: Sencelles.
0: Sencelles, eh?
1: I el segon?
0: Sencelles de Roberts.
1: Viniali. No.
0: Si Viniali ho és, m'ho vas dir...
1: Espera, ara no sé si és Sencelles o Algaida.
0: Algaida, que... Jo és que Sencelles és molt petit per tenir...
1: No, però Sencelles té molt de llogaret al voltant.
0: Al voltant, eh?
1: Sí, i si no és Sencelles... No, és Sencelles. I després tenim el segon és Manacor.
0: I el segon és Manacor. Bé, Manacor...
1: És gros, és de distensió. Bé, molt distanciat. Ara érem el Cas Concos, pobres.
0: Sí, sí, sí.
1: Els deixem oblidats.
0: Cas Concos.
1: Bueno, hi ha bona festa perquè és verbena jove a Cas Concos, en el camp municipal d'esports. D'on n'hi deu haver un? A Cas Concos és petit. I de... No, perquè poden ser temps humor i això, i pot haver... Però no. Tenim a partir de les 11:30 fins a les 5 del matí, a Cas Concos, no van de broma, tenim Romandre, en Sergi Ales, també és conegut per aquella zona, i DJ Coro. Només efectiu, només volen dobbers negres, que ho tingueu en compte, no n'hi heu en targeta, vale?
0: No, a TPV en 50 quilòmetres de la redona d'aquesta
1: festa.
0: Exacte. Ja hi aniré, també.
1: És que tampoc no hi ha cobertura.
0: Sempre hi vaig. Quan té caix vaig a blanquejar un poc.
1: És veritat. Però si no ven res, què has d'anar a blanquejar?
0: Però si tu... Si
1: ah, bueno, que tu...
0: Jo blanquejo...
1: Sí, vale. Bueno, però per blanquejar necessites mem. Ara vos donaré idees, vale? Quan aneu a un súper, quan aneu... quan aneu a la benzinera... Bueno, @policia.
0: Exacte, @policia.com. Mac.
1: Bueno, demà teniu verbena jove. És el darrer programa. Si ara ho val la vell, mos diu bona nou a la merda. Nosaltres dèiem, bueno, ja m'ho xerrat. No podem fer res.
0: I de totes maneres, t'he dit, si mos esperen aquí de fer dos carabinieri, demà anirem amb dos carabinieri.
1: I ja està, i després mos tornem a treure per pesats.
0: Exacte.
1: I bueno, de Monenam, d'aquests concos, a bon Monenam, i de Manacor.
0: Manacor.
1: Saps què hi ha a Manacor? A la Rafa Nadal.
0: A la Rafa Nadal?
1: Sí, hi ha un tardeo.
0: Hi ha un tardeo.
1: Tardeo a la Rafa Nadal, 5 de setembre, a partir de les 8:30, fins a les 12:30, o sigui, serà breu, però hi ha un tardeo.
0: Perdona, de quina hora has dit?
1: De les 8:30 a les 12:30, 4 hores.
0: 4 hores.
1: i de toquen val 9.
0: Surt en Rafa cronometrar. Pam, ara!
1: T'imagines, sí. Ja,

0: pegar dos raquetades. Tu Déu, si t'ho fera, un rebet seu...
1: Pega un hòstia en se m'aplan i fa girar en moguina.
0: Està fort.
1: Sí, està fort.
0: I llavors tenim Valnou i Anton Cabanelles i en Biel Castell. En Biel Castell, sí. Entrada gratuïta.
1: En Biel Castell va per tot. En Biel Castell no podria fallar.
0: M'ha dit, s'ha de casar, Nadal. Ha de pagar una boda, ha de pagar una casa.
1: Sí, m'ho vaig dir, això.
0: Sí, s'ha de casar. Crec que se casa per novembre, si no vaig malament. D'aquí un mes? No, per octubre, perdó.
1: Qui era això?
0: En Biel Castell i Nanto Cabanelles. Que en Biel a Lluviner.
1: Sí, sí. Ah, en Biel Castell, a Lluviner.
0: A Lluviner.
1: Ostres, no ho sabia.
0: Bueno, t'estic donant dades que estic sorprenent. No, no. I demà, tarde, o 5 de setembre, de 8 i mitja, 12 i mitja, a la Rafa Nadal, gratis, a Manacor.
1: No.
0: I d'aquí m'on anam... Mira, els Pets i Suassi.
1: El Pets i Suassi. Suassi és en Pets Suassi, el que xerraven de fora de sembrar.
0: Sí, i de concert a Binissalem demà, dia 5. És en Pagando. Per tant, si no voleu pagar, no hi aneu. Però bueno, vos ho dic per la gent que els agrada els Pets i Suassi. Demà a Binissalem hi ha concert. Codetickets.com. Si heu de comprar les entrades. No sé si encara n'hi ha. Però
1: no posa, no posa les dades.
0: Com les dades
1: demà? No poso les dades de...
0: De l'hora?
1: Sí.
0: No, no me surt. Però si ho cerques, suposo que sortirà a Code Entrada per demà. I bueno, m'on anem de Binissalem a Serracó una altra vegada.
1: Bé, te poso posar una petita deixona de Suàcia.

0: i la Rosa això és un... penso així.
1: Penso així, per si demà voleu anar. Sí, ja heu escoltat 10 segons. Si vos ha agradat amb aquests 10 segons, sí, podeu comprar.
0: Que passa, quan, si te queda molta cosa, perquè tenim un poquet...
1: Un poc,
0: com però... Com sempre, anem, que mos divagam i...
1: No te preocupis, faré bé. Mira, tenim Rebel·la a Sarracó, demà també Orquestra Berimbau, Flamingos i La Movida Band, a partir de les 10:30. Sarracó, per ser un raconat.
0: Sí, té unes bones festes.
1: Té dues festes de verbena.
0: Però també deuen tenir xant tot l'any, no deuen fer res més.
1: No, fan cosetes.
0: Ara t'imagines, veu fer Sarracó amb Vivetres? T'imagines que t'ha fet les campanades i Vivetres? Bé, però això és Sarracó...
1: No, però serien drats.
0: Serien drats,
1: exacte. Serien drats, sí, sí, sí. Anava a dir capital, transmunicipi. Bueno, demà estem preparada la Beata?
0: Per?
1: Perquè demà és la Beata de Santa Margalida. No sabia si vos em havia donat compte.
0: La Beata de Santa Margalida, demà?
1: Sí, és demà.
0: No, demà no. Es diu menja la Beata.
1: Bueno, rebel·la, gran rebel·la del dissabte de la Beata.
0: Clar.

0: Andreu, que si no m'ho diran bé, que basta.
1: No, basta. A tu
0: t'ho diran. Basta.
1: Qui està posant la música? Tu, jo.
0: No, jo tinc... Què dius? Montidora.
1: Jo més tinc un guió xapat per la meitat, posat en celo.
0: I tu m'has dit, passa el Tomasota, passa el
1: Tomasota. No, perquè ara ho pegava, però d'altres vegades no. Bueno, la gran revelació de dissabte de la Beata, 5 de setembre, a partir de les 10, a la plaça de la Vila, correcte, que tu m'has dit,
0: sí,
1: que és plaça la plaça Major.
0: Sí, sí.
1: Tenim... Tu, ja em van cartell, eh?
0: Sí, no, no, no m'ho has queixat. No,
1: però... Val Nou,
0: sí.
1: Enrocats, Circo...
0: I això, Tomas Sata.
1: El... No, però la primera vegada que vaig, aquests tres grupos, junts, eh?
0: Val Nou, què ha dit? Val Nou,
1: Val Nou, Enrocats i Circo.
0: Val Nou sempre venen. Circo, ja sap que estan de gira.
1: No, sí, i Enrocats,
0: i Enrocats no fallen mai, tampoc a Santa Margarida. Tenen molt bon... És a dir, Val Nou... té bona vibra arreu de Mallorca, perquè Val Nou no ha rebut que no hi sigui. Enrocats té molt bona, crec que un dels cantants, si no vaig equivocat, si ara ho dic un pot de memòria, és cantant o un dels cantants o un dels músics, és mestre a l'Institut de Santa Margarida.
1: Ah,
0: per tant, crec
1: té
0: que... Sí. No, bo no, que bueno, té que... un especial estimació per la vila. Exacte. I després
1: té coses
0: que estan de gira.
1: Tenen la rana. Molt bé, no, després t'haurà Big Yesterday i DJ Eugeni, és que no podia faltar en Eugeni.
0: En Eugeni havia de ser... Però us ho han portat a ser rebelde i ho han llevat a la nit jove d'avui.
1: Bueno, no, perquè la nit jove de... O Papa Escolomega ho tria i ho...
0: Probablement fa... sí, i te dic una cosa, jo crec que no estic segur tampoc, ara ho he dit un pot de memòria, no m'ho voldria equivocar, però crec que el Papa Colomé també tria sempre en Antàrtica i això. O sigui, jo crec que no és que ho triïn, és
1: no, s'alternen.
0: S'alternen, perquè no donen tot un.
1: Ja, això és veritat. Demà, gran rebel·lió dissabte de la Beata, crec que n'han donat tot el dia.
0: A més, jo crec que en Triai ja s'ha compromet sempre per ser rebel·lió. Penso que després el que t'he dit, bé, el gat escaldat,
1: ja,
0: tot
1: ja,
0: això...
1: Ja, està... ja, sí. Vale, no, perfecte, hi ha molt bon cartell, no és perquè hi hagi Jaume davant jo, però és perquè hi ha bon cartell i està bé, està bé. I la mona anem ara, Festa Flower Power, sí. Bon, a Maria de la Salut.
0: Mary of the, Sail, of the Health.
1: Of the Health. Plaça d'Espou a les 11, DJ Miquel Nadal i DJ Leiva. Si voleu anar amb floretes...
0: Demà... Com tots singles, va bé.
1: Fatal.
0: Sí.
1: No, fatal, no vas allà, home. No,
0: has d'anar a una acadèmia d'aquí, que és molt bona.
1: A Mat Cacau.
0: A Mat Soler.
1: Varen fer una publicitat. Ho vaig veure,
0: ho vaig veure. Però dic.
1: De
0: Maria de Health.
1: De Maria de Health. I de, després de Maria de la Salut, perquè ara ja faig un pot de vi que mos queden 5 minuts per les notícies d'IB3, perquè m'atreuen sempre.
0: Sí.
1: Tenim Nit Jove a Costitx.
0: A Costitx.
1: A Costitx, perquè m'ho fas...
0: Sí, perquè per tu...
1: Ja, perquè estàs mirant coses,
0: no sé,
1: I de tenir Nit Jove a Costitx, dissabte, dia 5, de 10 a 5 i mitja, tenim Duo Ones, Circo, Madison,
0: sí,
1: també que són coneguts, DJ Teregi, que és de Costitx, i DJs Bimba Lola.
0: I quines festes són a Costitx?
1: Bo, això ja m'ha
0: perd. Ja te mata.
1: Sí.
0: Bé, ja està, no te preocupis.
1: Passam a la següent.
0: Passam a la següent.
1: Vinga, mon anirem, mon
0: anirem. Començam a divagar i després hem d'anar a tope.
1: Ja, perquè no passa res. És que crec que ja has dit... Ah, no, espera. Hora Bauxa a Bunyola.
0: A Bunyola.
1: Perquè me fas...
0: Perquè de sentiment, que vol que et digui.
1: De quin sentiment?
0: De sentiment, de dir.
1: Pues no, mon anem a Lloseta.
0: A Lloseta una altra vegada.
1: Mon anem a Lloseta, gran rebel·la.
0: Un poble que te va... Bé, un poble de ton pare.
1: Un poble de mon pare.
0: D'en Jaume
1: Mito. I de tenim Orquestra Calypso, gran orquestra Mallorca, i ja està.
0: I poc cuidar, ai.
1: A les 10.
0: Cartellasso també,
1: Ha quedat com a magre, això.
0: Dai.
1: A partir de les 10, Plaça Espanya, Orquestra Calypso i Orquestra Mallorca. Però no hi ha DJs, és raro,
0: És raro. Lloseta és raro,
1: Però bueno, també el bar que ho
0: bar...
1: Sí, són un poc torts. El bar que ho bar de debò, ho bar Bestar, tot això, sí. Sempre fa també...
0: Què dius, la plaça?
1: Sí, la plaça Espanya, sí. De vora hi ha bars i també poren música
0: del
1: DJ de dins.
0: El descarrer Petonau, dalt de tot, no ves?
1: Sí, però que fa aquest de cantó.
0: Sí, que és per aquell escal que baixa de l'Iglesi.
1: Correcte, i d'aquí també solen fer coses. I mos quedo darrer, que és Hora Bauxa Bunyola, que no ho trob. Ah, no, i White Party a la Ràpita.
0: Que ahir te vas oblidar.
1: Vaig oblidar i vaig haver de posar...
0: En aquell gran magatzem que vas anar, segut un vàter i segut un tal, i el teu salon, quan vas dir, m'he oblidat, tal, i justament
1: era la White Party.
0: I jo li dic, això no pot ser, tio, el cap te va a mil,
1: Va a mil. I damunt vàrem fer una...
0: 28 anys t'has de cuidar, tio, ja.
1: 29.
0: 29,
1: 29, m'ha baixat, on m'agrada.
0: T'has de cuidar.
1: I llavors vàrem fer també una publicitat per un àtic de Serràpid i m'ha dit, ei, que no m'has posat, i jo, és vera. I vaig haver de fer una història després, arrepentit, que hi ha una White Party davant la mà DJ Coro, DJ Enamo, DJ Titi, DJ Trifàsic, a partir de les 5 filles 12, dress code blanc, adrenada blanc.
0: I fins quin punt que has fet de que tot el dia d'una festa no la promociona més? Perquè caga promocionada més.
1: Claro, perquè quan li vaig fer...
0: Les altres, i ara heu de fer una story posta i
1: exacte,
0: la promocionada més.
1: I ell content, jo content, i el meu jefe s'està enfadat. Sí, però no passa res.
0: Les teves neurones segueix quin sense funcionar.
1: Estic en massa coses. Jo, és que vull dir que a vegades no, no hauria d'estar tantes coses, perquè després m'ho perd. Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: I sé que també hi ha... La darrera festa de dissabte és hora bauxa a Bunyola.
0: Sí.
1: No tinc el cartell, l'he perdut, però que la gent sàpiga que hi ha festa a Bunyola.
0: Amb bona paraula.
1: I amb això, Jaume, amb acaba això, aquesta secció d'Olipayam. Aquesta temporada ha estat meravellosa, esplèndida. Donar les gràcies a Ràdio Pollença, no valda per tot el que m'ha donat. M'he pogut fer dos xalets aquí al Viar. I res, estic un poc trist. Bueno, ara me'n vaig a Nuquim a Santiago, tornem a connectar junts. Però pensar que la setmana no he de venir a xerrar amb tu me posa molt trist. Per què me rius? Jo estic melancòlic.
0: No, bueno, melancòlic, ets un pes actor.
1: Per què? És veritat que m'ho he passat molt bé. Espero
0: bueno,
1: que us ho veiem.
0: Nosaltres t'agraïm moltíssim que haguis vengut, perquè saben que vas atabaladíssim de temps.
1: No, per dalt, de som un niní. Bueno, som autònom.
0: Bé, però estàs encercant festes, fas contingut, sí, bueno. I després, a part, tens la teva vida personal, que és que totalment respectable, que no me n'has contat de molta, però bé, no, jo n'he contat més que tu.
1: Quasi, eh?
0: Quasi. Andreu, moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies
0: estem
1: a vosaltres.
0: Contacte, no, però sempre agraït, i sobretot ho deim ara a ell i ho deim a tots els col·laboradors, que heu passat aquí l'estiu, heu fet vosaltres contingut de Ràdio Pollença, realment, de l'estiu. Per tant, emotiu, i molt agraïts, perquè si no fos per Valtor no hauria contingut.
1: I de moltes gràcies, no tens res més a dir, i bon hivern. I molt ben tornar a Ducami, no?
0: Exacte, i res, i estem en contacte per allò de Ducami, no és que te vagi molt bé de caminos, de camino.
1: Buen camino peregrino.
0: Buen camino peregrino.
1: Això no se diu així.
0: Sí, exacte.
1: M'avorriré de sentir-ho.
0: Exacte.
1: Vinga, t'ho posaré les notícies, que segur que són més importants que jo, i un besito a tots, i res, bon setembre.
0: Bon setembre, bon hivern, i gràcies, Andreu, per ser aquí, i l'any que ve hi tornant, si hi som.
1: Perfecte, si som, hombre, espero que sí.
0: Espero que sí.
1: Un besito.
0: Adéu.

0: Seguim explicant-vos coses d'aquesta setmana, activitats, l'agenda. Mireu, aquest dissabte tenim la Fira Connexió Coop, se faran uns jardins del convent de Sant Domingo i a partir de les 5 del capvespre fins passada les 11 de la nit hi haurà moltes propostes. Hi haurà escats, hi haurà contacontes, hi haurà música, hi haurà ballada popular i sobretot això, donar una plataforma per reivindicar la feina que fan les cooperatives de les Illes Balears, sobretot de Mallorca, i també un producte mallorquí, un producte local d'aquí. Mira, de tot això en parlem un poquet més per conèixer més el detall. Ens acompanya el regidor de Fires, Toni Cànaves. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvingut. Gràcies. Demà em perdones, oient, perquè t'havíem anunciat a les 10. I eren notes que no m'havíem enteses i després ja vam aclarir que vendries a les 12. I vens molt ben acompanyat, perquè en nosaltres també és na Clàudia Trullols, ella és de Corda i Poal, qui organitza en part també aquesta fira, ella és gestora cultural i és la coordinadora i de tot el que ens explicarà ara. Clàudia, bon dia, com va?
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Benvinguda també. Deixa que demani primer en Toni Men com està, perquè per mi tindrà un final d'estiu amb un pot de trull, perquè entre la fira i ve la cala brutal local i després ja deu estar la fira també de tardor.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara comença la teva temporada alta.
1: Comença, bueno, sí, entre la primavera i la tardor tenim activitat. Bueno, el fet és que enguany, a més, hi afegim aquesta fira Connexió Coop, que després ho anirem detallant i m'ho explicarà també a Clàudia. I sí, començarem una tardona final d'any també un poc la iniciativa que havíem posat en marxa aquesta legislatura de fer activitats i d'estar molt a de veure productors i productor local per fer aquesta promoció. També la segona edició de la Cala Brutal Local, dia de 9 de setembre, que en breu sortirà tota la publicitat i en podrem parlar més obertament un dia d'aquests. I també ja ens posem en la Fira d'Artesania, 43 edicions, si no vaig errat, i enguany serà un poquet més tard, però ens queda el 15 de novembre, perquè el calendari ve així. I bueno, i un poc estem ja també començant a organitzar totes aquestes activitats.
0: Molt bé, això serà un poquet més en van, però ens quedem lo d'aquesta setmana, com dèiem, de Clàudia amb nosaltres per contar-nos com serà aquesta fira Connexió Coop. Però bé, Toni, Clàudia, primer, de on va sorgir aquesta idea? Perquè no és la primera fira que fan, però sí serà el primer Pique Poyensa. Però ja hi havia hagut contactes.
1: Sí, bé, nosaltres de Corda i Poal se varen posar en contacte amb nosaltres, crec que va ser a finals de 2025, l'any passat, perquè tenim ganes de venir a Poyensa a fer activitats per donar a conèixer les cooperatives de Poyensa, propiciar uns espais de trobada entre diferents models de cooperativa, per explicar un poc aquest model d'economia circular i com hi ha diferents models, n'hi ha que són de serveis, n'hi ha que són més de venda. I aquí, com que també tenim una tradició i una cooperativa molt important, que és la cooperativa Baixa de Poyensa, que també va participar en aquestes trobades, també tenim una cooperativa més nova i més recent, que aquesta s'ha creat ara fa poc amb les Mujeres Valientes, i bueno, ens varen venir a demanar si ens interessava i varen dir que sí, que era que Poyensa ens interessava per fer aquestes jornades. Varen fer el mes de febrer aquestes trobades, diferent model de cooperativa, va ser molt interessant, ho varen fer la Fundació Roger Villalonga i a partir d'aquí varen seguir parlant un poc i la idea de poder fer aquesta fira de Connexió Coop i que acabarà aquest cap de setmana i podrem veure també altres models i d'una manera un poc diferent. Ja va ser una cosa més de taula redona, de xerrada, de posar en comú, i aquí podrem veure diferents models de cooperativa, podrem gaudir a més d'un cabespre amb activitats, un entreteniment, un producte local i una mica exposicions, una mica més dinàmica.
0: Clàudia, xerrem-nos un poquet de Corda i Poal. No sé, un moment, quan vareu fer les trobades ho vareu explicar, però cal refrescar un poc la memòria.
2: De Corda i Poal és moltes coses, però el primer que és una societat cooperativista que té seu a Palma, a l'Espai Suscultura. És una cooperativa de gestió cultural que se centra moltíssim en divulgar el treball de les cooperatives de servei de consum de Mallorca i de les Illes Balears en general. I com a seu projecte principal varen desenvolupar aquesta fira, que més que una fira ara mateix és un projecte integral de divulgació cooperativista, que inclou també aquestes jornades que varen fer febrer enguany aquí a esta Fundació Roger Villalonga. Com us deia, un projecte integral que compleix dues funcions. que és aquesta de primer de tot posar en contacte les cooperatives del municipi en el qual anem i a la vegada després divulgar aquestes cooperatives a la població i a la ciutadania en general perquè puguin conèixer la seva tasca. És a dir, Corda i Poal el que cerca és teixir i vestir aquests espais de xarxa entre cooperatives i entre cooperatives i la població.
0: Diries que la gent de població les desconeix en general l'existència d'aquestes cooperatives?
2: Sí, sí, majoritàriament jo la primera, antes de començar a fer feina dins treball cooperativista, crec que desconeixem moltíssim que realment poden viure i tenir una vida a través de les cooperatives, des de la nostra factura de la llum de casa fins al supermercat on anem a comprar. Crec que hi ha molt de model de cooperatives i crec que sovint com a població, com a persones, només ens centrem a lo millor en aquelles cooperatives més d'educació o en cooperatives més agrícoles i obviem que hi ha tot un ventall de possibilitats que a més és meravellós.
0: I a nosaltres ens passa, Toni, a Pollença, quan ja tenim l'exemple de la cooperativa pagesa, el cap se n'hi va directe en les cooperatives agrícoles. Però el que dius, se pot fer una cooperativa de quasi tot?
2: De quasi tot, sí.
1: Sí, a més, el que diu una Clàudia, que aquestes jornades serveixen també per donar... Jo mateix vaig descobrir un parell de models cooperatius molt interessants. En coneixem algun, com Som Energia o alguns d'aquests, però n'hi ha molt d'interessants i crec que un poc la missió que tenim també des de l'àrea d'impuls econòmic, en aquest cas a les entitats que col·laborem per fer de transmissors i donar a conèixer aquests models cooperatius i d'economia circular.
0: Entre elles se coneixen les cooperatives?
2: Sí.
0: Entre elles ja en podem més.
2: Sí. I de fet aquestes jornades sempre pretenen que aquelles que encara no se coneixen se puguin conèixer una mica més, puguin compartir reptes, puguin compartir punts positius, punts forts i vestir una xarxa entre elles. Però generalment sí que veuré que hi ha una bona connexió entre cooperatives a Mallorca.
0: I molt per damunt, evidentment, en podríem fer, imagino, un especial, no?, de per què les cooperatives en són un avantatge i quins són els beneficis, no?, les bonances d'aquestes cooperatives. Si ho haguessis de resumir, Clàudia, com ho diries?
2: Resumir això és molt complicat, no?
0: M'he passat un poll a la pregunta.
2: És una cosa que, a més, personalment i per el model ètic que tenc i que compren com a... Tenc moltes coses bones a dir dels models cooperativistes. Jo diria que a destacar seria que és una feina molt democràtica, tant entre les persones que formen part de la cooperativa com entre lligams de la cooperativa i la societat, que sempre se treballa per construir, no per destruir, tant ja sigui cultura, territori, com relacions socials i materials. I la tercera, que té un toc de proximitat i de personalitat que no te pot donar cap altra societat econòmica, des del meu punt de vista.
0: I són difícils de mantenir, ho dic perquè ells vos van explicar en aquella jornada les seves experiències, les seves dificultats o no, i aquest dissabte serà bastant més lúdic, per lo que veig, però és fàcil, ho tenen complicat o els hi va bé sobreviure les cooperatives a Mallorca?
2: Depèn molt de cada cooperativa. Sí que és vera, no sé com ho vares veure, Antoni, però sí que crec que en general no és el més complicat del món. Vull dir, pot desenvolupar en cooperativa i, de fet, per això en tenim tantes que ja tenen el seu projecte consolidat de fa tant de temps, però a la vegada tenen els seus reptes, perquè en el final no deixes de formar part una mica d'un sistema en el qual no hi acabes de comulgar o no t'acabes d'encaixar del tot. Per tant, com a carremes a contracorrent una mica.
1: Sí. Però... Sí, sí, potser és el més desconegut, o potser és més... Com que l'altre model de negoci o de societat és molt més potent, Pentura queda això, no? Que encara queda un poc de camí per recórrer. Però, bueno, jo crec que els exemples que m'hauran donat també estem parlant de models petits o de petites cooperatives aquí a Mallorca. No tenim, bueno, les agràries potser sí que tenen més volum a segons quins municipis, però estàvem xerrant de projecte, ara que ell em va contar el que era de compartir cotxe, ara no
2: me'n recordo.
1: Sí, e-cotxe, doncs tenien una xarxa, havien començat amb una xarxa petita, eren necessitat que tenien per compartir un cotxe dins d'una ciutat, no? I al final també dona resposta un poc que van tenen un valor afegit un poc més enllà de lo que és un propi negoci, no? Jo crec que ho vaig veure un poc així.
2: Sí.
0: Dissabte és un bon moment per demanar-los què fan, què no fan i conèixer-los.
2: És un moment meravellós perquè, a més, enguany tenim una participació molt alta de les cooperatives. De fet, si vols que vos en comenti un parell, confirmades i se'n poden sumar més aquesta setmana. Tenim Ecotxa, tenim Altra Llum, que antes era Som Energia, tenim Arts Cooperativa, Aspirafox, Subtaip, vendrà COP57 segurament també, i Suscultura. O sigui, i a part d'això tindrem també fulletons de Terra Nostra, de Mujeres Valientes, que no podrà venir en persona, però sí que mos duran material des de Treball Solidari, i moltes més que podran trobar allà mateix i demanar tots els dubtes que tinguem.
0: És a dir, hi haurà paradetes i activitats i exposicions, no?
2: Sí.
0: Parlant d'aquest dissabte i parlant de jardins de Comet.
1: Mm. No? Aquestes paradetes, que ja he dit, amb molta participació, aquest diferent model de cooperativa, que tindran un poc, explicaran els seus projectes, per tant, també és un bon moment de passar-ho d'una manera amb entreteniment, amb degustació, amb menjar i beure, però també per interessar molts de... d'aquests diferents models, perquè a vegades són aquestes opcions que no coneixen, aquesta desconeixença crec que fa que, bueno, de fet, és una opció, és un moment per acostar molt i per a conèixer les opcions que hi ha.
0: Molt bé, i xerramos idò de lo que seran les activitats. Nosaltres les llegim, és un pòster, però segur que m'on es pots explicar un poc més de cada cosa. Començarem amb un torneig d'escacs.
2: Començarem amb un torneig d'escacs, perquè a la seu de Corda i Poal hi fa feina a la Berenguera, que és una associació també d'arrel d'aquesta xarxa cooperativista, i cada any muntam, començant la jornada amb un torneig d'escacs, que és el que mos fa lligam una mica més amb aquest oci menys nocturn, no? Una mica que potenci l'esport i aquest tipus d'activitats. Llavors es començava amb un torneig d'escacs a les 5, a les 6 i mitja ja tindrem un compte contes, que de fet és un compte contes publicat amb Safilos Editorial, que també és una editorial cooperativista. A les 7 tindrem Music Mac, que ara mateix té un projecte que no em toqui pam, que és música infantil, que de fet és molt divertit, si vos hi podeu atracar. I després acabarem la jornada a partir de les 8 i mitja i fins a les 11 amb una ballada popular amb el Llogall, que és grup de la casa, de Pollença, i amb Magranes. Però, a banda de tot això, hem de pensar que tindrem paradetes de productors i artesans locals, tindrem les paradetes de cooperatives, que vos anim moltíssim a que vos apropeu, demaneu dubtes, qüestions, les conegueu, sense cap compromís. I després també tindrem una food truck de menjar tradicional mallorquí amb producte local i a part una barra amb producte local de Puig, Beer Lovers, Breaking Brow, Canvi de Let, amb begudes una mica més curioses, no? Com podrien ser una rapinyada, que són begudes que estan un poc inventades per nosaltres i si les voleu conèixer vos podeu apropar.
0: Toni, ja la coneixies?
1: No, m'ho he explicat ara antes d'entrar en directe i és interessant també. Coses, experiments que fan també en producte local i, bueno, crec que és interessant per experimentar aquest dissabte.
0: És a dir, que a més de les taulotes de les cooperatives hi haurà producte local, que no vol dir que necessàriament que siguin part de cap cooperativa, no? Però no. Que són productes d'aquí, també és una promoció. Per,
1: sí, va una mica, bueno, és un poc aquest model que tenen de la fira Connexió Copes, a part de les cooperatives, fer aquest ambient amb aquestes activitats, amb aquest taller, amb aquestes exposicions, per fer una mica, al final, tots aquests elements és per promocionar un poc el producte local, aferrat a, bueno, lligat a un territori, una manera de fer, una manera d'entendre un poc l'economia, fer servir un poc la vida en general, no? Una manera d'estar més connectat, crec que un territori que necessita estar una mica més connectat darrerament.
0: I parlant d'aquesta fira de Connexió Coop, és la tercera, Clàudia?
2: La tercera, sí.
0: On les heu fetes abans?
2: He de dir, i ara aquí faré un poc d'això, que jo vaig entrar fa poquet. O sigui...
0: No hi eres, a les dues anteriors.
2: Era l'anterior, les altres no, i l'anterior te puc dir que érem Maria de la Salut.
0: Com va anar en aquell cas?
2: Molt bé, sí. Molt bé. Sí, he de dir que és un projecte que també s'adapta moltíssim en els municipis, en el Canam. De fet, és un dels objectius clau dels projectes, arribar a un municipi i a partir de la necessitat d'aquest municipi, les cooperatives que té, de l'oferta de tallers o d'activitat cultural que té, desenvolupant la fira. No duim una fira i l'adaptam, és un poc al revés. Per tant, sempre va molt
0: bé. I l'idea és seguir rodant-hi de Mallorca?
2: Sí.
0: Propers anys?
2: Anar rodant, i si qualcú me'l vol tornar a tenir per on ja hem estat, no direm que no.
0: Molt bé. Hem de recordar que teniu també un Instagram, que és Fira Connexió Coop, i allà teniu tots els detalls de tot el que aneu fent i organitzant, per si qualcú se vol informar. Mira, te volia donar un poc més, no sé si ho tens a mà, però en un torneig d'escacs, hi som atents a apuntar-nos.
2: Sí, sí. De fet, hi ha, si no vaig malament, hi ha un cartell penjat que trobareu a Instagram, que en el cartell de inscripció trobareu el número de telèfon de la persona per fer inscripció en el torneig d'escacs.
0: Sistema suís de 5 rondes, també posa, i partides llampet. La de les partides llampet, sí, sistema suís de 5 rondes, no en sé tant, no sé de què va.
2: A mi tampoc m'ho demanis.
0: No, i de que ja en saben d'escacs, ja saben de què xerrar. Trofeus per a tres primers escolars i primer local, no està malament, varis trofeus i també.
2: Un parell.
0: I mira, si vols, el dic en un número, ara com tu deies, l'he obert en aquest cartell, és el 633-88-0107, 633-88-0107, qui vulgui participar en aquest torneig d'escacs a dins la mateixa fira. M'has oblidat res important de la fira?
1: No, jo simplement dic que, bé, tu has comentat que tenen un perfil d'Instagram en tot això, però des de l'Ajuntament també s'ha compartit tota aquesta informació, perquè a vegades si els oients nosaltres mos escolten, que potser no tenen ara mateix, que me'l va fer trobar-ho, però si no, dins, hauran vist que dins les xarxes nostres també podran trobar tota aquesta informació.
0: Molt bé, i Clàudia, gràcies per venir fins aquí a contar-ho. També per la fira a Pollença.
1: Sí, jo també, bueno, aprofitar, bé, agrair-vos a vosaltres com sempre aquesta possibilitat de contar-ho i també volia agrair a Corda i Poal i tota l'organització i a Clàudia tota la feina que han fet i agrair que hagin triat Pollença perquè a més tenim un espai que ho va dar un espai magnífic aquí en un claustre i els seus envoltants que crec que dona una propícia que sigui un lloc on se puguin crear aquestes sinergies i espero que dissabte tant la gent d'aquí pugui disfrutar de l'esdeveniment com que venen a exposar i a mostrar el seu, també pues, que tinguin una bona jornada i que puguin mostrar les seves experiències i els seus projectes.
2: Moltes gràcies. Encantats. Jo, per favor, deixa'm agrair tant a l'Ajuntament de Pollença, a l'àrea de comerç, que mos heu posat tot molt fàcil, Toni, de veritat, a Colònia, Caixa Pollença, que és col·laborador actiu d'aquesta fira i de molt de projectes que fa Corda i Poal, Arts Cooperativa, que també és col·laborador, i en el Consell de Mallorca per donar l'ajuda per poder seguir endavant amb aquests projectes. I de nou, Fundació Roger Villalonga, també moltíssimes gràcies, i Pollença, que ha estat un encant.
0: Vinga, molt ben dissabte, a la Fira Connexió Coop de les 5 a les 11 aproximadament, en els Jardins du Convent, aquí de vora, entrada oberta i gratuïta. Aneu a passar-ho bé, ja ho dic, menjar, beure de les cooperatives, de xerrar, de ballar, de contacontes, de tot. Gràcies a tots dos. I Toni, ja quedam per la setmana que ve.
1: Després mirar
0: per la Gala Brutal Local.
1: I expliquem un poc aquest mes de setembre.
0: Serà el següent capítol. Gràcies. Adéu a tots
1: dos.
0: Moltes
1: gràcies. Adéu, bon dia.
2: Adéu.

el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.